0: Sabeu qui és, oi, aquest cantant, el Marco Mengoni, que acabem d'escoltar? Doncs, si no ho sabeu, us ho explico. És el cantant que ha representat a Eurovisió per part d'Itàlia.
1: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: El abrazo más grande de todos los tiempos és el títol de la cançó de Pablo López.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: 15 minuts de programa. És el torn de Vanessa Martín amb Cuando no estabas.

0: Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio.
1: I ara una veu italiana en femení, Laura Pausini.

Mica en mica ens anem apropant a dos quarts. Com esteu? Espero doncs que genial escoltant-nos aquí a la ràdio. Antonio José, hoy no estàs sola.

Fantàstics temes musicals que sonen en el 107.9 de la FM. Recorda que també ens pots seguir online a calafell.tv, descarregar-te també la nostra app de Calafell Ràdio, Calafell Televisió, tenir-la al mòbil per escoltar-nos en qualsevol moment del dia.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Perdona si te estoy llamando.
2: És la veu de Luis Fonsi i Rau Alejandro. Es titula Vacía.

0: No ho dubtis. El Només tu i jo és el teu programa relaxant.
1: 20 minuts per finalitzar el programa. Encara estàs aquí? Doncs vinga, continuem endavant ara amb Queixa.

Esperem que aquests temes musicals us estiguin agradant moltíssim i que continueu aquí en el 107.9 de la FM. James Arthur.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Ens estem apropant a la recta final del Només tu i jo. És el moment de David Bisbal i Sebastián Yatra amb aquest tema que es diu A partir de hoy.

0: Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio.
1: Prepara't i gaudeix. Dani Martín i Carla Morrison.

0: I fins aquí. Hem arribat al final del programa de música romàntica a Calafell Ràdio. Esperem que hagueu gaudit moltíssim, que hagueu somiat i compartit bons moments. I si teniu algun mal record, doncs oblidar-lo. Gràcies per ser a l'altre costat. Que ha estat amb vosaltres, Mireia Romaguera.
1: Calafell Ràdio. Són les 3.

Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre, amb repetició diumenges de 9 a 10 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada. Nostàlgia, tot un clàssic de Calafell Ràdio.

Salutacions a tothom. Una altra setmana amb tots vosaltres. Avui, encara que aquest dilluns no em pugueu escoltar perquè és festa, el diumenge sí, el diumenge m'escoltareu i escoltarem, repassarem cançons dels anys 60 i 70. Pep Cosidó, que us està parlant, que us posarà la música perquè passeu una horeta d'allò més distreta, recordant temes doncs, que van ser èxit als anys 60 i 70. Avui començarem amb un senyor que es diu Diango, un senyor, doncs, em sembla que ara també ja va anunciar que es jubilava, però als anys 60, principalment als anys 70, el vam escoltar així. No era allò, com sempre he dit, un de potser de primera fila, però era un senyor doncs, que l'escoltàvem i sempre anàvem escoltant cançons noves o versions de temes, cançons com aquesta que escoltarem avui. La primera de la llista, un tema que es diu Caminemos, la veu de Diango.

El senyor Diango, un tema molt romàntic, un tema doncs, que m'ha escoltat diverses versions d'aquesta cançó, Caminemos. Segurament que tots l'heu recordat perquè és un tema bastant bastant escoltat, era doncs una cançó, doncs, potser als anys 50 ja s'escoltava aquesta cançó, o sigui que ja fa anys que va sortir el Candeler, o sigui que ja d'allò. Continuem ara amb un senyor que aquest sí que també, als anys últims dels 60 i els 70 també, potser els 60 el vam escoltar més que els 70, però també eren temes molt romàntics, va fer moltes versions també. Ell és Matt Monroe, segurament que tots recordareu Matt Monroe, aquest tema, el senyor que cantava en castellà, en anglès, un tema també molt maco, que diu T'esperaré, eh?

Matt Monroe triomfava amb tants temes, un dels més romàntics, potser, un de tants romàntics, un tema que deia t'esperaré, o sigui que un tema doncs que espero que també espereu passar una estoneta distreta escoltant cançons com aquestes romàntiques com aquesta que ve ara. Aquesta potser és una mica més mogudeta, no? Però un estil, ells són The Hollies, segurament que també recordareu aquests senyors que es deien The Hollies, perquè tenien, durant els anys, com a mitjans dels 60 ja eren famosos, i els 70 també, per almenys pels àlbums que he trobat d'aquesta gent. Els The Hollies, un tema que es titula A l'aire que respiro.

Eren els senyors de Hollies, en aquest tema que es deia L'aire que respiro. Segurament que també us haurà portat bons records temes com aquest, que aquests senyors, doncs, mantenim bastantes cançons. Per almenys jo he trobat bastants àlbums, ara que tots fossin famosos aquí o hagin anat arribant ja amb retras, no? Això ja és una altra història, no? Però aquests senyors, com dic, sí, van ser bastant famosos allà a últims dels 60, començaments dels 70. Continuem amb aquest senyor, amb un senyor, aquest sí que va ser famós també després. Aquest tema és d'allà l'any 70-74. És el senyor... Bueno, no, mentira, és de l'any 73. Aquí a Espanya el vam conèixer el 74, però era de l'any 73. El senyor Barry White, segurament que recordareu un tema, doncs, que era Rhapsody in White, segurament que recordareu tot... Ai, no, l'àlbum era Rhapsody in White, no? Era, el tema és el Love's Theme, el tema d'amor. Segurament que tots recordareu el Love's Theme del senyor Barry White, aquí amb de la Love Unlimited Orquestra, o sigui que segurament que aquesta cançó, pues, potser estareu a estar cansats de sentir-la i tot.

0: Tema d'amor, un dels tants temes d'amor que hem escoltat amb aquests anys, els anys 60, els anys 70. Temes d'amor no hem escoltat molt, no? Aquest era el que ens portava Barry White amb la seva, en aquell moment, Love Unlimited Orquestra. Segurament que tots heu recordat aquest tema, perquè aquest tema doncs, va ser molt famós, com deia, aquí va aparèixer l'any 74, l'any 73 era a l'any d'aparició, no? Però aquí va arribar, no sé si és que va venir nedant o què, aquest disco, no? Però va trigar un any a venir dels Estats Units aquí. Continuem. Aquesta és una cançó doncs, més o menys de la mateixa època, potser una mica més antiga, no gaire. És un tema que és una versió del senyor Roberto Carlos, un tema que ell en diu Cançó per tu, no? És un tema, doncs, que... Em sembla que no és l'idioma oficial o normal que canta ell, perquè jo he escoltat aquest senyor, aquesta cançó em sembla que està cantada en italià. Aviam, què us en sembla la versió del senyor Roberto Carlos, Cançó per tu.
1: La festa appena cominciata

Cançó per tu, la veu del senyor Roberto Carlos, amb aquesta versió en italià. O sigui que, si mal no recordo, doncs era la versió... O sigui, aquesta cançó era origen italià, o sigui que la va cantar en versió original, com aquell que diria, no? Senyor Roberto Carlos. Un tema molt romàntic. Ara, un tema que l'hem escoltat aquí amb diverses versions,

però d'aquesta senyora em sembla que no l'hem escoltat mai. Una cançó que es diu L'últim vals, l'hem escoltat amb diverses versions, com dic, però la de la Mireille Mathieu, segurament que recordareu tot, com ne deien, em sembla, el Rossinyol de Vignon, em sembla que li deien, aquesta senyora, També ha plogut molt, des que escoltàvem aquesta senyora també, va ser famosa també allà, començaments dels anys 70, per almenys aquí, Suposo que, doncs, que el seu país doncs, va continuar sent, ja era famosa i va continuar sent famosa, però aquí va haver una època doncs, que la vam escoltar algun programa d'aquells, com dic jo, parlo sempre d'aquells musicals o musicals dels programes musicals dels dissabtes, no? Mireille Mathieu, amb L'últim vals.

L'últim vals, Les Derrières Valses, no? La veu de Mireille Mathieu, una senyora doncs, que, com deia, va ser bastant... La vam escoltar bastant allà a començaments dels anys 70, temes aquell estil de veu, no?, que tenien els francesos i de la... Aquesta deien que era la successora d'aquella famosa Edith Piaf, segurament que també tots la recordareu, que també doncs, era molt, molt més antiga, i aquesta doncs, deien que era la successora, la continuadora d'aquell estil de cançons com aquesta que hem escoltat avui. I un altre senyor que també als anys 60 i 70 triomfava amb versions, no?, amb versions, perquè aquest senyor també era el Richard Anthony, també es dedicava doncs, a fer versions de totes les cançons que eren famoses en el moment, com aquest que es deia Aquest món...

Richard Anthony, un tema que es deia Aquest món. Segurament que aquesta cançó també l'haureu recordat i segurament que l'haureu ballat i tot, no, perquè era també bastant coneguda amb la veu d'aquest senyor i també potser hi havia alguna versió més. Ara, doncs, un duet, doncs, que l'autor de la cançó i el que la va fer famosa, no?, perquè el senyor Paul Anka va ser l'autor d'aquest tema que es diu My Way, o sigui, La meva manera, no?, o més o menys, no?, La meva manera, es diu, o La meva manera, sí, My Way, no?, doncs el senyor Paul Anka la va escriure, la va donar a conèixer, i llavors el que la va fer més famosa, doncs, va ser el senyor Frank Sinatra, no? Segurament que tots recordareu, ja la veu, ens deia, sembla. Aquest senyor també va ser molt famós, ja era famós als anys 50, no?, el senyor Frank Sinatra, perquè inclús havia fet pel·lícules i tot. Doncs avui les escoltarem tots dos junts, el senyor Frank Sinatra i el senyor Paul Anka, amb aquest tema, My Way, A la meva manera.

El senyor Polanka, acompanyat amb Frank Sinatra, els dos, el que la va crear i el que la va fer famosa, aquest tema, a la meva manera, segurament que aquest tema, doncs, el recordareu, per força, perquè això ha estat molt, molt escoltada i molt repetida. I ara, doncs, un altre tema, doncs, que també s'han fet versions, potser les versions més conegudes que tenim són, doncs, amb música sola. Avui l'escoltarem cantada, la senyora Ornella Vanoni, segurament que recordareu aquesta senyora també, perquè també era, doncs, bastant famosa als anys 70. Ornella Vanoni ens porta el tema del Anonimo Veneziano.

Anònimo veneciano, un tema que segurament l'heu escoltat, l'heu recordat, no? Perquè és un tema, doncs, que encara que aquí sigui... hi ha hagut alguna versió aquí en castellà que, en canvi, el títol no era el mateix, no? Segurament que sí que us recordareu, perquè aquesta cançó ha tingut diversos títols, que jo sàpiga, no? I a vegades, doncs, et confonen amb el títol i llavors doncs, penses que és una cançó i és una altra. Aquesta era la senyora Ornella Vanoni, amb aquest tema, doncs, que es deia, doncs, un dels... Em sembla que el títol original era aquest, Anonimo Veneciano, que em passa és que amb altres versions, doncs, se'ls hi ha posat un altre títol. Segurament que això també ho recordareu. I també recordareu un tema... Potser direu, ostres, potser va una mica endavant, no? Però no. No, perquè és un tema doncs, que es pot recordar tot l'any, encara que ens parli de les fulles verdes de l'estiu, encara que ens parli de les fulles verdes de l'estiu, no? Doncs a l'estiu a vegades les fulles ja no són tan verdes, no? Normalment la primavera és quan floreix tot, és tot més maco, a l'estiu doncs, ja comencen a assecar-se, no? I ja, doncs, ja no és tot tan verd. Però aquest tema ens els porten uns senyors que eren els quatre germans, o els germans quatre, segons seria el títol en anglès, de Brothers Four, no? Brothers Four, així seria, no? Els germans quatre, però un tema que ens parla de les fulles verdes de l'estiu, encara que, com dic, doncs, que tots segurament sabeu, no? Doncs que a l'estiu les fulles potser ja no són tan verdes com a la primavera, però és igual. El tema és, el títol de la cançó és aquesta, i és un tema també que segurament que us porta molt bons records.

Les fulles verdes de l'estiu, no? Un tema molt maco, també, que sembla que era la... Estava amb la banda sonora d'una pel·lícula, aquesta música. Avui l'hem recordat aquí, doncs, perquè encara que no siguem a l'estiu, no, però les fulles verdes ja les veiem, no? Ja portem, doncs, què portem? Una setmana, un parell de setmanes de primavera, ja, i doncs ja està tot bastant flor, bastantes fulles, els arbres, doncs ja em sembla allò que ja no és la tristor de l'hivern, no? Doncs ja alegra la vista, ja s'allarga el dia i ja, doncs, ja canvia. Canvia el temps i canvia, no?, doncs la manera de veure la vida, a part del problema d'allò que tinguem. Continuem, no pensem en desgràcies, pensem en alegries. Amb un senyor que aquest també va ser molt famós als anys últims dels 60 i els 70, també va ser molt famós, un senyor Nicola Di Bari, segurament que tots recordareu Nicola Di Bari, un tema que ens parla del dia de l'art de Sant Martí.

Un tema molt romàntic del senyor Nicola Di Bari, aquest tema que es deia Els dies de l'art de Sant Martí, o sigui que com acabava l'hivern, no? I comença el sereno, que deu voler dir la primavera, no? Comença el bon temps, com parlàvem, de les fulles verdes i de tot això. Un tema també, com deia, molt romàntic. Molt romàntic com aquest. Aquest també era molt conegut, també. Ella és Petula Clark, segurament que tots la recordareu. Hi ha un tema... Un tema que aquesta senyora la va fer famosa, aquesta cançó que es deia, segurament recordareu, el centre de la ciutat, Downtown, no? El que passa és que la primera versió que va sortir després de l'anglès va ser l'italià, i li van posar Ciao Ciao. I avui, doncs, ens la canta en italià amb el seu títol en italià, Ciao Ciao.

Ciao Ciao, la veu de Petula Clark amb la versió doncs italiana del seu tema tan famós que es deia Downtown, el centre de la ciutat. Aquí també el van traduir com a Ciao Ciao, no? O sigui que tampoc no és lògic, no? Aquí tindrien que haver posat un altre títol, no? La cançó cantada en castellà, no? Però també la cantaven, també deien Ciao Ciao, no? O sigui que a vegades no s'entenen les coses, no? Aquesta cançó era de l'any 65, eh? O sigui que és vella, és vella. També als anys 60 també hi havia uns senyors que es deien drifters o drift, bueno, d'allò. Un tema que té un títol, sí, una mica, la traducció és una mica estranya, no? Perquè és un tema que es diu Dolços per al meu dolç, o sigui que no sé què vol dir això, però segurament que aquest tema Switch for my sweet, sí? Recordareu aquesta cançó també.

Bueno, doncs, amb els dolços pel meu dolç, allò, mel i sucre per més sucre, no? O sigui, allò, dolços pel meu dolç, o sigui, com més dolç, millor, no? Que passa és que potser massa dolç és massa empalagós, no? Però, vaja, cadascú qui posi els dolços que vulgui, que hagi desfrutat d'aquesta horeta, com cada setmana us dic. I doncs això, molt bona setmana, records de Pep Cosidó, que us ha estat parlant, us ha estat recordant la música.

Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Oh.

0: salsa.
1: Es un junte histórico Colombia.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Did you feel it?
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Sent Calafell allà on siguis, Calafell Ràdio.
3: Tenim els millors temes per escoltar junts. Daiquiri, a Calafell Ràdio.
4: Thank you.

de les 12 i la nit dels ignorants amb la Marta Romagosa, si esteu sentint el programa en directe, amb els matiners i el Xavi Canalia, si heu sentit la remissió de matinada, o amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa a la carta, que cada vegada en sou més. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.

Abecedari poètic. Selecció i veu Maica Duaiués. Control tècnic i edició David Bonilla. Programa número 29 de la desena temporada.

Bon dia, amigues, amics, família estimada de Calafell Ràdio i de l'abecedari poètic. Benvinguts a la literatura, a la poesia i, novament, a les cartes, perquè estem continuant amb la lectura d'aquest llibre que es titula Cartes d'amor 2, que va editat Columna aquesta primavera. I avui començarem amb una carta titulada A la meva neta Cala. Carta a la meva nova neta que tinc lluny de casa. Continuem. Comencem la carta, que està datada el 10 de novembre de 2025. Estimada Cala, avui de bon matí una nova fotografia teva m'arriba al mòbil i no saps com m'alegra el dia veure aquests ulls tan foscos i tan vius i el teu petit somriure que s'obre al món. Només tens 4 mesos i t'estimo més que... No ho sé dir, però ho sento així. I quan penso en tu, t'ho dic... T'estimo més que... I tu no em pots sentir, que la distància és massa gran i tu ben petita. Llavors, jo tanco els ulls i t'envio 1.000 petons convençuda que t'arribaran fins al cor. Quan la teva mare em va avisar que venies, em vaig espantar, saps? No és una bona reacció, tants dubtes acumulats quan t'anuncien... On tornaràs a ser iaia? Ja ho sé, ara ja? Un altre? I com ho farem? Un munt de preguntes, respostes que no volia fer, s'amuntegaven al meu cap. A poc vaig anar acceptant que venies i em preparava per rebre't. Em pensava que no et desitjava tant com els teus germans i cosins, però m'equivocava. Et vaig esperar en silenci, pacientment i també molt amorosament. L'ai al cor per un naixement sempre l'he tingut fins que tot ha acabat. Bé, i tothom ja és a casa. Amb tu també va ser així. Doncs fins que vas arribar a casa teva i llavors em vaig deixar robar el cor una vegada més. I sé que et veuré créixer entre les fotografies diàries que rebré i les escapades que podrem fer per venir-vos a veure. Sé que em perdré els teus primers somriures, les teves primeres passes, les teves petites descobertes del món, els teus jocs amb els teus germans i les rialles que aviat esclataran i que encomanaran alegria als teus pares. Tot això m'ho explicaran, és clar. Però estic convençuda que ho viuré com si estiguessis al meu costat, que si el teu primer somriure el compartiríem tu i jo, com si les teves passes fossin per donar-me la mà, com si les teves descobertes del món me les expliquessis tu i com si juguessis amb mi, com ho faràs amb els teus germans. I saps què m'agrada molt, Cala? Que tu, tan petita, m'has fet saber que encara puc estimar una mica més. I és així, de mica en mica, que aprendrem a estimar-nos tu i jo. T'estimo molt i t'estimaré sempre. La teva iaia, Maria.

Bé, aquesta carta també, com fa uns dies vam llegir una carta al pare, aquesta també és una carta al pare. I explica primer, diu, vaig escriure aquesta carta de comiat al meu pare després que decidís posar fi a la seva vida. El lloc on van enterrar les seves cendres i van plantar un cirerer que encara avui ens regala cireres.

Pont de Molins, gener del 2010. Sempre m'ha agradat que el meu aniversari sigui a principis de juny, perquè un dia algú em va dir que és el temps de les cireres. Això em va fer molta il·lusió. Vaig néixer al mateix moment que les cireres maduren els cirerers. Ara, el meu aniversari encara serà més especial, perquè quan s'acosti el dia et vindré a veure una mica més sovint per assegurar-me que les cireres maduren al mateix temps que jo em vaig fent gran. I quan sigui el dia esperat, vindré i passaré la tarda amb tu, asseguda a la teva ombra, assaborint les cireres que hauràs fet. I segurament et recordaré i ploraré perquè no pots felicitar-me. I llavors una brisa suau i càlida de finals de primavera em reconfortarà, talment com si estiguessis aquí amb mi. Molt probablement et llegiré algunes pàgines d'algun llibre que segur que t'hauria agradat de llegir. I un dia et sorprendràs i estaràs orgullós de mi, perquè el que llegiré serà el meu llibre. Vaig malgastar els últims instants amb tu plorant, sense atrevir-me a mirar-te als ulls per poder entendre ni que fos una petita part del que estaves sentint tu en aquell moment. Vaig equivocar-me quan et vaig dir que fessis el favor de fer les coses bé d'una vegada, com si durant aquests 20 anys no haguessis sigut el millor pare del món. Com si tot el que m'has donat no hagués sigut el millor que tenies. Vaig retreure't que mai m'escoltaves, com si no t'haguessis quedat gravades totes les coses que explicava que pensava. Com trobo a faltar parlar-te i repetir-te les coses perquè no les havies entès o perquè en aquell moment potser sí que no m'escoltaves. Com trobo a faltar ser el millor que t'ha passat, que et preocupessis per mi fins al punt de fer-te pesat. Com trobo a faltar totes les teves explicacions de camí a la platja, com si amb això poguessis aconseguir un món una mica millor. Enyoro també aquella sensació quan ens miraves a tots tres orgullós, que em deia que passés el que passés sempre seríem els millors germans del món. O quan ens trucaves per res, per sentir-nos i saber què fèiem. Perdona, si mai he pogut entendre la importància d'aquestes trucades, si mai t'he escoltat com et mereixies, si mai t'he preguntat com estaves. Perdona'm per haver-me enfadat tant, per haver dubtat de tu. I gràcies per tot el que has fet per mi, per estimar-me, per veure qui sóc i respectar-me, per ser-hi i formar part de la meva vida. Gràcies per protegir-me, per ensenyar-me a viure la meva vida i per ser, sens dubte, el millor pare del món. Avui et diem adéu, així que fins sempre, geni estimat, des d'allà on ens observis i vetllis per nosaltres, espero que siguis feliç i lliure. I signa la carta Coral.

La següent carta es titula El meu primer amor i ens explica: carta a un amor complicat, però de veritat, enriquidor i noble, però secret.

28 d'octubre de 2025. No sé si hi ha prou paraules al món per explicar-te tot el que signifiques per mi. Però ho intentaré, perquè sentir el que sento per tu mereix ser escrit, encara que sigui amb la veu tremolosa del cor d'algú que no sap expressar gaire els seus sentiments. Des que et vaig conèixer, vaig entendre per fi el veritable significat d'estimar. No com una paraula, sinó com una força que m'ha canviat, que m'ha fet millor persona. Amb tu he après que estimar és mirar algú i veure-hi llum, fins i tot quan el món és completament gris. Que estimar és voler cuidar, respectar i entendre, encara que la vida no ens ho hagi posat fàcil. Sé que la nostra situació no és fàcil, ni per tu ni per mi. Que jo hagi aparegut per tu segurament haurà suposat més d'una ratllada per no entendre què estava passant i que la diferència d'edat pesa molt. Però també sé que el que sento per tu és real, pur i immens. No hi ha res prohibit en voler algú amb l'ànima. I si no podem caminar juntes com voldríem, jo, com sempre t'he dit, t'acompanyo en silenci, des del lloc on el pensament et troba cada dia, desitjant que siguis feliç i que tot et vagi bé. M'has ensenyat a estimar sense por, a sentir sense mesura, a descobrir-me entre les teves paraules i el teu somriure. Quan penso en tu, penso en tot allò que és de veritat. Potser el destí no ens vol juntes de la manera que voldríem, però jo et porto a dins com una llum que no s'apaga mai. Gràcies per existir, per haver-me fet sentir d'aquesta manera tan intensa i tan bonica. Avui t'escric amb l'excusa de celebrar el teu aniversari, però també celebro haver-te conegut. Passi el que passi, tu sempre seràs una part de mi, perquè gràcies a tu i al que em fas sentir, ara sí que entenc les cançons d'amor. Perquè tu tens diamants als ulls, perquè ho tornaria a fer, perquè la salvació estava dentro de un beso, perquè sort en tinc de tu, perquè com no et vaig estimar? Porto amb mi les coses que em vas dir, Anna. Ho donaria tot si et pogués estimar. També vull demanar-te perdó si alguna vegada t'he fet sentir malament, si t'he fet dubtar o t'he provocat algun conflicte intern. Et demano perdó de tot cor. No era la meva intenció fer-te patir ni posar-te en una situació difícil. Només volia estimar-te com sé fer-ho, amb sinceritat, tendresa i amb la millor part de mi. T'admiro per la teva força i la teva sensibilitat. Ets una persona increïble. Tens un cor immens, una bondat que es nota en cada gest i un somriure capaç de canviar qualsevol dia gris. M'entristeix veure que a vegades no t'estimes prou quan hauries de ser la primera a reconèixer la meravella que ets. Mereixes gent al teu voltant que et valori, que t'acompanyi amb respecte i llibertat. El teu camí és teu i la teva llum mereix ser compartida amb qui la sàpiga cuidar. Amb tot el meu amor, signa Anna.

l'última carta d'avui va dedicada a la iaia i diu: carta a la meva iaia, amb qui m'han quedat moltes converses i confessions pendents. Sabadell, 11 de novembre de 2025. Hola, iaia. Quina sorpresa, eh? Si t'he de ser sincera, també ho és per mi. Han passat gairebé 40 anys i encara penso en tu. En els moments compartits i en les converses que mai no podrem tenir, vas marxar massa aviat. Tot i els anys transcorreguts, encara recordo aquell número a la caixa injustament baix. I també el que pensava mentre me'l mirava. Et vaig prometre que estudiaria i que trobaria una cura a la malaltia que se t'havia endut. No ho he complert. Perdona'm. Vull pensar que si em poguessis parlar em diries que no té importància, que vaig escollir el meu camí i que això és el que de bo importa. Perquè tu sempre em vas esperonar i animar a lluitar pels meus somnis. Tot i això, no em puc treure del cap que t'he fallat. Com et deia, conservo molts records i els revisito sovint. Recordo aquell hivern que va nevar i vam fer un ninot de neu a la terrassa de casa. El primer de la meva vida, tot i que feia un fred que pelava. Tu vas sortir amb la camisa de dormir i la bata d'estar per casa i em vas ajudar a pilotar neu. Quan vam acabar, l'avi ens va fer una foto amb la Polaroid. Encara la conservo. Recordo que sortint del col·legi anava corrents a casa l'Anny per veure si t'hi trobava fet mitja. Només de veure't i fer-te un petó ja en tenia prou. Recordo també el dia que volem cridar la teva atenció. Vaig deixar caure palla per tot el menjador. Et vas enfadar molt i em feia molta por dir-te que havia sigut jo. Quan finalment vaig trobar el valor i t'ho vaig dir, et vas desenfadar de cop i només em vas dir que la següent vegada tingués més cura. Recordo quan perseguies en Pere Joan amb l'espardenya a la mà, de geni te'n sobrava, i que quan se t'allunyava massa, li llançaves. L'encertava sempre. Em pregunto si la punteria l'he heredat de tu. Recordo que m'escapava per anar a casa teva. Entrava per la porta de la terrassa i baixava sigilosament per amagar-me darrere el butacó del menjador. M'agradava sentir la teva veu. Recordo que m'amagava en el rebot.

sense resposta. Però no em queixo, no em vull queixar, ara que gairebé tinc l'edat en què tu te'n vas anar. Et tinc més present que mai i vull pensar què hauria aconseguit apropar-me a tu sense necessitat d'amagar-me. Què hauríem estat grans amigues? Malauradament, no ho sabré mai. Però el que sí és que t'he estimat, t'estimo i t'estimaré sempre. També sé que et trobo molt a faltar. Una abraçada molt gran, iaia, Crist. I hi ha una postdata que diu: no et prenguis aquesta carta com un nou tipus d'amagatall. És l'única manera que he trobat per fer-te arribar uns sentiments que he tingut guardats massa temps.

Bé, amics, després d'aquesta carta ja no en podem ficar més. Per tant, passem a la poesia una altra vegada, els lais, lais per amants distingits i altres paraules. Un llibre de Roser Amills Bibiloni. Meta pregunta. Vostè escriu bé? Vull dir, li agrada escriure? On? Que ningú prevegi els seus passos i que tot en el món t'ignori, que no et faltin paraules, ni abric de petons, ni alè d'ales, i sobretot, que no et manqui on.

Aquest és molt llarg i direm només el que tinguem temps de dir. Es titula Ratlla allò que no serveix. Ratlla allò que no serveix. És clar que hi ha tanta fulgor fora, alegria, dimarts. Les hores es perden els diumenges. I això que tens davant només és un arbre. Un arbre. Amb fulles de paper de fumar. Fixa't, fa olor de cafè. Doncs amb aquest olor de cafè ens acomiadem avui, que és l'hora de prendre el cafè, i aquesta vegada els catarres ens obsequien amb uns diamants. Per tots vosaltres, diamants. Fins la setmana que ve.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Què tal? Com esteu? És dilluns i avui tornem a tenir avisos per pluja. De fet, Protecció Civil manté el pla Inuncat actiu, però res a veure amb el que hem tingut aquest cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hora de ploure avui.
1: Efectivament. Mira, avui tenim algunes tempestes que s'estan formant al litoral, poden arribar al prelitoral, la majoria de les tempestes es troben sobre el mar, i novament avui tenim un d'aquests sistemes convectius mesoscalars, que s'anomena, per tant, un sistema de tempestes de gran escala que afecta entre les Illes Balears i la costa catalana. Creiem que tot això es dirigirà o cap al nord-est o cap a les Illes Balears, en tot cas, cap al nord de les illes. Per tant, això directament no ens hauria d'arribar aquí a Catalunya, però sí que tenim una estructura semblant a la del cap de setmana.
0: Eloi, hem tingut mitja dotzena de temporals.
1: Sí, mitja dotzena de temporals. Avui, a veure què passa, a veure com ho podem considerar, les tempestes que acabem tenint, però està clar que hi ha coses que estan passant i que el Mediterrani és un caldo de cultiu d'aquestes grans tempestes, i no només grans tempestes, sinó grans tempestes que tenen tendència a organitzar-se i que tenen algunes característiques, algunes semblances amb les tempestes tropicals. Llavors, això és el que realment
0: si pot
1: tenim feina per davant els meteoròlegs, d'estudiar què ha passat aquest cap de setmana, què passarà en un futur i què són aquestes estructures que s'estan formant.
0: I sabem si això continuarà les properes setmanes?
1: No, de moment el que sí que veiem és una mica un canvi d'aires a partir de demà mateix, de fet. De fet, aquesta tarda sí que podem tenir també algunes tempestetes a l'interior, ruixats irregulars, a moltes comarques, per exemple, a Catalunya Central, al Pirineu, del Prepirineu. I de cara a demà ens arriba una pertorbació més de l'oest que podria fer que tinguem precipitacions, però pluges normals, o sigui, més núvols a la tarda, alguns ruixats que van apareixent en algunes comarques, poden ser forts, però no aquestes estructures mediterrànies tan potents com les que hem vist les últimes hores. Això és la teoria, després a la pràctica ens podem tornar a trobar sorpreses com les dels últims dies.
0: És la previsió meteorològica d'Eloi Cordomí, gràcies a Eloi. Avui, de fet, al matí de Catalunya Ràdio, fins ara, estem en ruta. De fet, serem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana, per exemple, Pineda de Mar, Tordera, Palafolls. Serem sobretot al Maresme, és un dia de fer balanç també i de continuar traient aigua, fang i runa als pàrquings soterranis o també baixos de molts edificis de molts municipis catalans.
2: Em fa pensar en aquestes imatges de València que vam veure lamentablement fa un temps.
3: O el garatge se'ls inunda totalment, molta gent.
4: L'aigua continua pujant i ha entrat a casa, ha entrat per tot arreu. Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut, bueno, terrible.
5: Tots els meus records, tot ha marxat. El meu fill ha tingut que sortir, trencar aquells barrots allà dalt.
0: Avui parlarem, doncs, amb veïns, amb alcaldes, amb comerciants. També parlarem a les 8 amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per saber com van les tasques de rescat també d'aquest noi, d'aquesta persona desapareguda en caure en una riera a Pineda de Mar. I recordem que les tempestes també han deixat dues víctimes mortals, a Montornès del Vallès i també a Tordera. De fet, una de les coses que més preocupa ara mateix és el cabal dels rius, de barrancs, de rieres, on ahir la nit va ploure també fins tard, va ser, per exemple, a Girona, i en les últimes hores ha baixat molta aigua, entre d'altres, pel Daró o per la riera de Riudaura. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
6: Hola, bon dia. Sí, ha anat baixant el cabal dels dos rius en una situació que s'està ja normalitzant. De fet, ahir la tarda el Baix Empordà ja va anar recuperant aquesta normalitat després de l'ensurt del temporal i baixos inundats, però per sort sense ningú ferit. D'altra banda, el servei d'urgències de l'Hospital Comarcal de la Selva Blanes també va poder reobrir ahir la tarda després dels treballs de neteja i la posada en marxa dels equips afectats pel temporal. Segons han informat des del Consorci de Salut del Maresme i la Selva, el servei però encara no s'ha recuperat al 100% de l'activitat. S'espera que ho faci entre avui i demà. Es continua treballant per restablir-la completament. El CAP de Blanes continuarà tenint urgències de baixa complexitat per donar suport a aquest centre sanitari.
0: I també parlarem avui amb Sarai Sarroca, la directora del Meteocat, per saber com es fan ara les previsions amb els fenòmens extrems del canvi climàtic. Serà a partir de les 9 del matí en una hora especial que allargarem durant tot el dia, també per saber què és el que passa a Madrid, tot esperant aquesta compareixença no anunciada de moment de Pedro Sánchez. Per tant, no sabem si tampoc la farà. Bé, avui ja no és dia tampoc de restriccions a la mobilitat. Hi ha tres carreteres comarcals tallades al Vallès pels efectes de la pluja. Hi ha afectacions també als trens, que explicarem també en directe a Catalunya Ràdio, i parlarem també amb Òscar Playà, que és el director de Rodalies, perquè avui el servei encara anirà a mig gas. A Estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
7: Bon dia, Ricard. Doncs mira, l'Òscar Playà ja li podem fer una primera pregunta. Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació? Perquè ara mateix la situació més sorprenent aquí és que les pantalles anuncien trens cap al Maresme que no passaran, que perquè la línia acaba a Badalona, o cap al Vallès Occidental, que tampoc no passaran. No hi ha cap informador que això ho expliqui, i llavors hem baixat, hi ha una trentena, una quarantena de persones esperant amb una andana trens que aquest matí mai els passaran. Volen anar a Cerdanyola, volen anar a Mataró, veuen com els primers trens anunciats per les pantalles no passen, bé, ja els hi hem explicat nosaltres.
0: És a dir, la pantalla anuncia el tren habitual, diguéssim, el que tocaria
7: sí,
0: el dilluns.
7: Sí, sí, exacte, exacte. Mira, aquesta era la indignació d'un dels afectats quan ha sabut que avui aquí no podria agafar trens cap al Maresme, que havia d'anar a Badalona.
8: Ja el primer tren no ha arribat. N'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació que tampoc el tren de la 558 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball. I ara arribo tard a la feina. I ara jo explico a l'empresa aquesta situació.
7: I és que avui tornem a tenir una xarxa de rodalies amb un servei molt fragmentat. Tren, autobusos segons quins trams, i això en el millor dels casos doncs allargarà molt el temps dels trajectes. Ja no et dic si a més doncs hi ha aquestes disfuncions com la que està passant ara mateix aquí, que no hi ha informadors i s'anuncien trens que no passaran.
0: És que és surrealista, és una cosa que els trens no funcionin, que això es pot entendre, no?, pel temporal, perquè cal que recordem que hi hagi un tren, no?, que fa comprovi tot l'estat del recorregut de la via. I quan això està segur, quan és un espai segur, entenc que els trens es recuperen. Ara, l'altre és que la informació no hi sigui, que no hi hagi informadors i que, a més a més, les pantalles anunciïn trens que no circulen.
7: Sí, sí, ahir Renfe, a més, ahir va estar treballant fins ben tard a la nit per assegurar la mobilitat a tots els corredors, sigui amb tren, sigui amb bus. Hi ha mobilitat, hi ha connexions a tots els corredors. Ara, el que no pot ser és això que veiem ara mateix aquí.
0: Doncs gràcies, Joan. Fins ara. Seguirem pendents del que passi a l'estació de Sants. I més enllà de les pluges, també l'altre tema del dia d'avui és, com deien, Pedro Sánchez. Saber si convoca o no eleccions. Avui part de la premsa ja apunta en aquesta convocatòria electoral. El País explica, per exemple, que el PSOE i la Moncloa ho tenen ja tot a punt per l'avançament electoral, o que la Vanguardia assegura que Sánchez s'inclina per anar a les urnes. Avui n'estarem pendents, ho analitzarem també en temps d'àgora i en parlarem a partir de les 11 amb una de les protagonistes dels últims dies, que és la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras. I a les últimes hores també ens ha deixat un concurs de castells de Tarragona històric que s'ha tornat a emportar els verds de Vilafranca.
9: Atenció als verds! Ara han d'aguantar sobretot el tronc, que no passi com fa dos anys! Els castellers de Vilafranca es creuen el 9 de 9! Els castellers de Vilafranca, que estan traient ja els ciments! Els castellers de Vilafranca, que poden descarregar el 9 de 9 per primera vegada a la història! Competeix el 3 central, una mica més verd! Una mica més verd, que el descarregueu! Els verds descarregaran per primera vegada a la història! El 9 de 9, mig concurs de la butxaca! Descarreguen per primera vegada!
0: Això a Vilafranca i en esports, nova golejada del Barça femení contra el Real Madrid.
10: Ara el tema meu entre Payor i Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: 7-0 ahir al Camp Nou amb 4 gols de Clàudia Pina. Benvinguts a un nou matí. Bon dia a Catalunya.
11: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6 i 9 i comencem aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Sílvia Solanes. Bon dia.
12: Bon dia.
0: I Marc Jurado, bon dia.
13: Bon dia.
0: Ens actualitzem. I comencem per aquest balanç del temporal de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, que ha deixat dos morts, un desaparegut i centenars d'incidències.
12: Una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme, després que li caigués un mur sobre en un càmping. A l'altre l'han localitzat a Montornès del Vallès, en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis asseguren haver vist un home arrossegat per l'aigua pineda de mar.
0: Protecció Civil també manté activat el pla Inuncat perquè la inestabilitat pot continuar durant les properes hores.
14: La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
15: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat, d'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció.
14: Des de l'inici del temporal, el telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades i els bombers han fet més de 2.400 serveis Reis amb 200 rescats de persones atrapades per l'aigua. També hi ha hagut talls de llum que han afectat més de 15.000 usuaris. Mentrestant, els rius recuperen la normalitat després d'assolir cabals històrics i superar els llindars de perill en cursos com el del Besòs, el Daró o la Tordera.
0: I amb la llum del dia també es reprendrà la recerca d'aquesta persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, després que la riera suposadament l'arrossegués aigües avall.
12: Segons diversos testimonis, la víctima intentava fer una fotografia de la riera quan va relliscar i la força de l'aigua se la va endur. Ahir, efectius dels bombers, Salvament Marítim i la Guàrdia Civil van pentinar la zona sense èxit. A Tordera va morir un home de 75 anys al càmping Caravaning Internacional Costa Brava quan li va caure un mur a sobre. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
13: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia en local i han activat els serveis d'emergències, s'ha intentat fer l'RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
12: Els aiguats van provocar destrosses importants arreu del Maresme, van tallar carreteres com la Nacional 2, van arrossegar vehicles fins a la platja i van inundar habitatges. A Sant Cebrià de Vallalta, una quarantena de cases van quedar aïllades per la inundació dels carrers.
0: Avui la gent intenta recuperar el seu dia a dia, la seva normalitat, però hi ha 9 centres educatius que no podran obrir les portes aquest dilluns pels efectes d'aquests forts aiguats.
14: El Maresme i el Vallès són les zones més afectades.
0: Oriol Pujador.
16: Segons el Departament d'Educació, els centres afectats són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Equestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat. A més, també hi ha 3 centres més amb afectacions importants que fins aquest matí, a primera hora, es treballarà per intentar poder obrir-los. Són l'Escola Bellavista i Garau de l'IOST a les Franqueses del Vallès, a més de l'Institut Mediterrània del Masnou. Hi ha una 80 de centres que podran obrir però que també tenen alguna incidència. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Les pluges deixen polígons industrials i comerços inundats i empreses també que encara no saben si avui podran reprendre l'activitat. Berta Torrades.
17: Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec expliquen a aquesta emissora que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. El seu secretari general, Josep Ginesta, recorda que les assegurances que tenen les empreses cobreixen el gruix dels desperfectes.
18: Cobreixen els danys materials sobre les instal·lacions, sobre el que és l'edifici, sobre la maquinària, sobre el contingut que hi ha dintre, però també hi ha una cobertura addicional que se'n diu de la pèrdua de beneficis o el lucre cessant produït perquè doncs, l'empresa ha hagut d'aturar la seva activitat durant un temps.
17: La patronal demana a les empreses que avui facin una primera inspecció per assegurar que les instal·lacions garanteixen la seguretat dels treballadors. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a tot això, 6 i 13 són hores decisives avui per saber si Pedro Sánchez avança eleccions o intenta negociar noves mesures d'habitatge.
12: Si el president del govern espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment, manté la seva agenda oficial per aquest matí.
0: Madrid, Dani Senceaja.
19: A 9:45, Sánchez inaugura un congrés d'empresa familiar i després reunirà l'executiva socialista Ferraz. Molts dels dirigents que ha consultat este cap de setmana li demanen que aprofite l'onada d'indignació per l'habitatge i avance les eleccions. Però Sánchez també ha contrastat opinions amb el seu nucli dur i experts en demoscòpia. Si no fa el pas, podria intentar allargar la legislatura i negociar nous decrets d'habitatge com reclamen Junts o Podem. Mentrestant, el PP es preparen per a qualsevol escenari.
20: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
19: I els partits que integren Sumar acceleren la presentació de la nova coalició que es dirà Front Ampli i anuncien que el 17 d'octubre presentaran el seu candidat o candidata. Des de Madrid, Dani Sanidaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El possible avançament de les eleccions espanyoles per aquest novembre deixaria a mig camí lleis clau per Catalunya, com per exemple el model, el nou canvi de model de finançament.
14: O també la condonació de part del deute del FLA al Fons de Liquiditat Autonòmica. A més, la decisió de Pedro Sánchez coincidirà amb el possible, ara sí, retorn de Carles Puigdemont.
0: Això si els jutges no hi veuen una interferència també en la campanya electoral. Raül Flores.
21: Si Sánchez dissola el Congrés per anar a votar, les lleis del nou finançament o la condonació de 17.000 milions de deute de la Generalitat, totes dues pactades amb Esquerra, caurien. S'acabaria així el seu camí a les Corts i també les esperances de millorar per ara les arques catalanes. Un final que, a més, coincidiria amb un moviment important a Junts. Demà el Constitucional farà les primeres sentències favorables a aplicar l'amnistia per malversació. El president del tribunal, Cándido Conde Pumpido, ja avisava al Suprem...
22: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
21: Doctrina que el Suprem ja ha dit que acatarà. Junts confia en la tornada per recuperar el múscul que li treuen les enquestes i ara la primera prova pot ser una campanya electoral. Raül Flores, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I passat el temporal, avui els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen també les mobilitzacions a Catalunya. Aquesta tarda es farà la mobilització prevista per dissabte a l'Hospitalet de Llobregat, que es va haver de cancel·lar per les alertes de Protecció Civil.
12: La concentració, això sí, canvia d'ubicació i es farà a Barcelona, a la plaça Urquina 1, a partir de les 7 de la tarda. I donen suport al Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació de Sindicats d'Habitatge, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i també la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. A més, també es manté l'acampada de Plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
1: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
12: Els acampats agraeixen als veïns el material, el menjar i l'ajuda que els estan fent arribar.
0: Avui a 3:15 en parlarem també amb el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, i també des d'un punt de vista polític a partir de les 11 amb Míriam Nogueres, que és portaveu de Junts. També anirem fins a Plaça Catalunya per saber com continua, en aquest cas, l'acampada que hi ha a Barcelona. I a tot això, a Ceuta, el desallotjament de la platja del Trampolín ha suposat el trasllat de 1.100 immigrants cap a l'espai d'acollida o directament han decidit també tornar cap al Marroc. Són dades que dona el mateix ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a les xarxes.
14: El desallotjament es va fer sense incidents. Segons els càlculs d'Interior, uns 600 migrants van preferir tornar al Marroc perquè no volien que se'ls identifiqués durant l'operatiu policial. Tots formaven part de l'onada d'entre 70 i 80.000 persones que a finals de juliol van irrompre a Ceuta amb la intenció de poder traslladar-se a Europa. La policia espanyola va desplegar un operatiu per desallotjar i desmuntar el campament improvisat a tocar del mar. El desmantellament del campament de la platja del Trampolín s'ha fet 10 dies abans que els Reis visitin Ceuta dimarts i dimecres de la setmana que ve.
0: I a tot això encara algun apunt també internacional. Al Brasil, l'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'ha imposat a la primera volta de les presidencials.
12: Ho ha fet amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula da Silva. Cap candidat ha superat el 50% necessari per guanyar, de manera que la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí 3 setmanes.
0: Ho segueix des de São Paulo, Joan Biosca.
2: El clima d'eufòria que s'ha viscut al llarg d'aquesta jornada electoral aquí al Brasil per part dels partidaris de Lula da Silva s'ha convertit amb els vots ja escrutats en una patacada electoral. Lula da Silva, l'abanderat del Partit dels Treballadors, al capdavant d'una coalició de centre-esquerra, reconeixia que no s'ho esperava.
3: El resultat és inesperat. És hora de gente mostrar la verdadera fotografia del Brasil.
2: Mentre que Flavio Bolsonaro, ara el sentirem, el líder de l'extrema dreta del Brasil i guanyador d'aquesta primera volta, assegurava que és el principi de la fi del Partit dels Treballadors de Lula.
3: Porque queriam essa mudança e é o fim da era do PT.
2: Tot plegat es decidirà en una segona volta electoral el proper 25 d'octubre. Des de São Paulo, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia.
14: Aquest dilluns es vacunarà 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquest any la campanya ha començat dues setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
23: És molt novedós perquè les tres soques s'han modificat, s'han adaptat i, a més, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
14: Salut Pública pronostica que la grip serà com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions.
0: I abans dels esports, expliquem que els castellers de Vilafranca s'han imposat en la 30a edició del concurs de castells de Tarragona, considerat ja el millor concurs de castells de la història.
12: La Tarraco Arena va veure com descarregaven per primer cop el 9 de 9 amb folre de la història.
0: I ara sí, els esports. Robert Prat, bon dia.
24: Bon dia. Golejada del Barça al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol, 7-0, 4 gols de Clàudia Pina. A segona divisió, empats a 0 del Girona amb el Mallorca, del Sabadell amb l'Andorra, i amb la victòria al Japó, Marc Márquez, que se situa només 2 punts del líder del Mundial de Motociclisme, Jorge Martín. Espanya debuta al Mundial Femení d'Hockey Patins, 8-0 davant França.
11: El matí de Catalunya Ràdio.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera que sona és Seremos ells, doques gràcies, perquè avui fan el primer dels quatre concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La banda de Josep Montero s'acomiadarà dels escenaris després de 14 anys i per aquests quatre concerts s'han venut 220.000 entrades.
0: Oques gràcies, un dels protagonistes del dia. La segona cançó és aquesta.

0: Aquest matí coneixerem el cartell de la nova edició del Primavera Sound, que se celebrarà del 2 al 6 de juny del 2027 al Parc del Fòrum. L'any passat hi van actuar aquesta que sentim, Doja Cat, també Massive Attack, Niqab o The Cure.
1: I la tercera?

I acabem amb Bruce Springsteen, perquè és un dels cantants preferits del cuiner Joan Roca, a qui avui li fan un homenatge a la Fira Gastronòmica de Sant Sebastià per celebrar els 40 anys del celler de Can Roca.

Tot això avui, que és dilluns 5 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Kitiara, quan passaven 4 minuts de les 9 del vespre a l'Hospital del Mar de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts.

0: part de Pedro Sánchez i a les 11 entrevistarem la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras.
1: A 12:15 parlarem amb Andrés Iniesta, que inaugura l'exposició Iniesta Experience sobre la seva vida com a futbolista.
0: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: I pel que fa al temps, avui encara hi ha risc de tempestes a Eloi Cordomí. Bon dia.
3: Bon dia. Sí, ja en tenim formades sobre el mar, molt ben estructurades una altra vegada. És un bon sistema de tempestes que afecta entre la costa catalana i l'arxipèlag Balear. I les tempestes estan arribant a la costa central entre la zona del Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès i Maresme. És aquí on tenim els ruixats més forts en aquests moments que també podrien arribar al nord de la Costa Daurada. De fet, avui, en qualsevol punt del litoral prelitoral, aquest matí podien formar-se aquestes tempestes. Creiem que no arribaran més a l'interior, però sí que podrien arribar a la tarda. A la tarda esperem ruixats en aquests punts de la Catalunya central, Prepirineu, potser en alguns llocs de l'interior de les comarques de Girona, tot plegat alternat també amb forces tones de sol. Allà on faci sol avui pujarà una mica la temperatura i la inestabilitat continua els pròxims dies. Demà arriba una borrasca per l'oest de Catalunya que reactivarà les pluges, fins i tot també algunes tempestes a prop de la costa. I a partir de dijous una entrada de vent del nord i de mestral que farà que tinguem una baixada notable de la temperatura.
2: I pel que fa a la mobilitat i les carreteres, com avança i com desperta el dia avui, Maria Fernández Noguera?
0: Bon dia, doncs encara el dia desperta amb les conseqüències de les pluges, perquè encara hi ha quatre vies tallades, són carreteres comarcals, per exemple, la BB-5159 de la Roca del Vallès a Vilanova del Vallès, la C-352 de les Franqueses del Vallès a Canovelles, la C-1415A a Castellà del Vallès i la G-682 a Blanes. Això pel que fa al trànsit, pel que fa al transport públic, molta atenció a aquells que hagueu d'agafar el tren, perquè hi ha diversos trams de diverses línies de Rodalies que no funcionen, i sí que hi ha, però, servei alternatiu per carretera, que són la R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, la R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, l'R4 entre Terrassa i Manresa, l'R7 i l'R8 en tot el recorregut de totes dues, i l'R11 entre Portbou i Maçanet-Massanes i entre Girona i Sant Andreu Comtal.
2: Són les 6:25. I aquesta hora activem també el satèl·lit des de Brussel·les. Bruno Fortea, bonjour.
4: Hola, bonjour.
2: A Moscou hi tenim la Cristina Solies. Privet, bon dia.
5: Privet.
2: Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
6: Good morning, Ricard.
2: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
7: Hola, bon dia.
2: Comencem a Brussel·les, on el president i els consellers del govern regional han passat tot el cap de setmana tancats. Això en un edifici i sense l'opció de sortir-ne per arribar a un acord de pressupostos, Bruno.
8: Sí, Ricard, ho han batejat com el conclave pressupostari. Un conclave és el que fan els cardenals quan es tanquen al Vaticà amb pany i forrellat fins que no designen un nou papa. Doncs la mateixa fórmula l'han copiada aquest cop a Brussel·les, els 7 partits que integren la coalició del govern regional. Hi ha partits ecologistes, liberals, conservadors i socialistes. Són massa sensibilitats dins d'un mateix gabinet i després de mesos de negociacions estancades han recorregut aquesta fórmula extrema per desbloquejar els nous pressupostos.
2: Mentrestant, Rússia comença a implantar les càmeres amb intel·ligència artificial a les carreteres. Això amb l'objectiu, Cristina, de perseguir els conductors que tinguin deutes.
5: Privet. Sí, el sistema ja està en proves de les autopistes d'Altai a Sibèria. Les càmeres llegeixen la matrícula i automàticament creuen les dades amb els òrgans administratius. Això els permet comprovar si el conductor deu multes, la pensió alimentària dels fills o qualsevol factura pendent. Segons les autoritats, aquesta tecnologia permetrà omplir les arques públiques i evitar els impagaments. Els crítics, però, avisen que això és un pas més en el control absolut de l'Estat sobre tots els ciutadans de la via pública, com ja es fa als carrers o al transport de les grans ciutats russes.
2: I més coses, perquè una universitat d'elit dels Estats Units torna a estar al punt de mira per la suposada violació en grup comesa fa 2 anys. La víctima finalment ha decidit denunciar aquests fets davant de la justícia i la investigació ara s'ha reobert. El cas Oriol està envoltat de detalls repugnants.
6: Doncs sí, per començar, el fet que la policia del campus decidís aturar la investigació interna per manca de proves quan existia un xat a través del qual 7 presumptes violadors van arribar a convidar fins a una 60ena d'estudiants més a abusar sexualment d'una noia indefensa i tal com ha denunciat ella mateixa, drogada i alcoholitzada. Tot plegat ocorregut en una de les universitats més prestigioses dels Estats Units, la de Cornell, a Ithaca, a l'estat de Nova York, on el curs costa al voltant dels 80.000 dòlars. El cas és ara en mans de la Fiscalia de l'Estat.
2: I a Madrid, l'acampada del sindicat de llogateres a la Puerta del Sol posa en risc l'agenda política d'Isabel Díaz Ayuso per al 12 d'octubre, el dia de la Hispanitat. Molts actes s'hauran de traslladar

0: a un altre espai, Paula.
1: Sí, perquè Ayusos vol que amb la hispanitat és la seva estratègia per unir Madrid amb Llatinoamèrica, amb concerts de Carlos Baute o Sebastián Yatra, amb exposicions i amb actes que corre cuita s'hauran de reprogramar fora de la Puerta del Sol. La celebració arrencava ja ahir amb la desfilada d'una vintena de països llatins pel centre de Madrid i amb els Estats Units com a país convidat.
2: Porque estamos profundamente orgullosos de esta nación.
1: I Ayuso ara desitja que la justícia obligui a desallotjar la Puerta del Sol perquè l'acampada no li esguerri la festa del 12 d'octubre.

0: fas esports, golejada del Barça al Madrid 7-0 a la Lliga Femenina de Futbol.
1: Davant 40.000 espectadors a l'Spotify Camp Nou, 4 gols de Clàudia Pina, un de Graham, Payor i Sidney. Clàudia Pina.
2: Hem fet nosaltres les coses tan bé que potser no hem vist com aquest Madrid d'aquest ve a pressionar a dalt. Nosaltres treballem pels últims cops com ens ha jugat el Madrid i òbviament, partit rere partit intentem millorar i, bueno, avui s'ha donat així.
1: A la segona divisió, empats del Sabadell i del Girona, els gironins 0-0 davant el Mallorca, els vallesans també empat a 0 davant l'Andorra.
0: I cop d'autoritat de Marc Márquez al Mundial de Motociclisme.
1: Guanya el Gran Premi del Japó davant Jorge Martín, es situa només 2 punts del pilot madrileny a la general del Mundial. Márquez diu que no és un Mundial només de 2 pilots.
3: No, para nada. Quedan 6 carreras, ¿no? O sea, quedan mucho. Quedan un montón de carreras, un montón de situaciones.
1: Aquesta matinada Espanya ha debutat al Mundial Femení d'Hockey Patins amb un 8-0 davant la selecció de França.
0: Senyores i senyors, bon dia. Som en ruta ara mateix al matí de Catalunya Ràdio. Avui posem en marxa una ruta especial per seguir les conseqüències de les pluges sobre el terreny. On hi hagi afectacions, hi serem, a carreteres, a rieres, a municipis i sobretot també al costat de la gent. Ara mateix són 6:45. I comença així el dia. Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, a les 7:55 minuts.
4: I es pondrà 7:45 del vespre. Per tant, aquí el dia durarà 11:35 minuts.
0: Les temperatures a aquesta hora?
5: A Castellbisbal, 17 graus. A Girona, 15. I a l'Aldea, 20.
0: I pel que fa al temps, tot plegat en un altre dia inestable, amb tempestes localment fortes. Eloi.
6: Bon dia. Sí, en aquests moments afecten sobretot el litoral de Barcelona, però poden arribar en qualsevol punt del litoral i del prelitoral aquest matí. Entraran del mar cap a la costa. A la tarda els ruixats apareixeran més cap a l'interior, segurament al centre de Catalunya, al Prepirineu i a les comarques del nord-est.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a aquesta hora? Maria Fernández Noguera.
7: Pel que fa a les carreteres, a aquesta hora retencions a les rondes en sentit Llobregat i als accessos de Barcelona. Avui que ens llevem encara amb 4 carreteres tallades al Vallès i a la Selva. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies funciona a mig gas, amb afectacions i trams tallats a l'R1, R2 Nord, R4, R7, R8 i R11.
0: També fem un cop d'ull a aquesta hora als noms del dia. El primer són les pluges.
5: Continua el balanç del temporal de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, que ha deixat 2 morts, un desaparegut i centenars d'incidències. Una de les víctimes l'han trobat a Tordera, al Maresme, l'altra a Montornès del Vallès. Amb la llum del dia es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, després que la riera suposadament l'arrossegués aigües avall.
0: El segon, Pedro Sánchez.
4: Avui hauria de dir si avança eleccions o intenta negociar noves mesures d'habitatge. En cas que les avanci perquè siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment, manté la seva agenda oficial per aquest matí.
0: El tercer, al Brasil.
5: L'ultraconservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les presidencials. Ho ha fet amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula da Silva. Cap candidat ha superat el 50% necessari per guanyar, de manera que la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes.
0: El quart, la grip.
4: Avui arrenca la vacunació de la grip i la Covid als centres d'atenció primària per les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia.
0: I el cinquè, Oques Grasses.
5: Comencen avui la sèrie de concerts d'acomiad a l'Estadi Olímpic. N'hi haurà 3 més, dimecres, divendres i dissabte, per posar punt final a 14 anys de trajectòria. Les 220.000 entrades es van vendre de seguida.
0: Fem un cop d'ull també a Brussel·les, als Estats Units i la Xina. Què ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
8: Doncs les propostes que aquesta nit ha posat sobre la taula el primer ministre francès per aplacar les protestes d'estudiants. Le Cornet, en un missatge a X, ha traçat un full de ruta basat en 5 eixos. Garantir classes, millorar instal·lacions, organitzar millor les jornades o fer unes proves d'accés a la universitat més transparents. Està previst que entre 400 i 500 centres educatius avui continuïn tancats. La setmana passada va acabar, recordem, amb 5.000 detinguts.
0: I amb quina dormir als Estats Units.
8: La Guàrdia Costanera ha suspès l'operatiu de recerca de 6 persones que viatjaven en una avioneta medicalitzada que va desaparèixer la matinada de dissabte davant de les costes de Massachusetts. Eren 4 canadencs i 2 ciutadans de les Bermudes. Després de 66 hores s'ha aixecat el dispositiu, però es continua investigant què va passar.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
8: El primer ministre taiwanès viatja avui als Estats Units, en concret a Arizona, per inaugurar una nova oficina de representació de Taipei. És la 14a seu que obre aquesta illa als Estats Units. A nivell formal, recordem que només té una dotzena d'aliats diplomàtics.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Portades centrades en el possible avançament electoral i en el temporal del cap de setmana.
5: A Madrid, El País titula que tot està llest al PSOE i a la Moncloa per un avançament de les eleccions, mentre que El Mundo assegura que Sánchez s'acosta a l'avançament amb l'esquerra sota mínims. Aquí, a casa nostra, llegim a l'Ara, que diu ras i curt, pendents de Sánchez. L'altre gran tema del dia, com deia, són les ferides del temporal. Tots els diaris es fan ressò de les dues morts i veiem fotografies del desastre. La Vanguardia amb el riu Besòs desbordat, El País amb un pàrquing inundat, o El Periòdic, on veiem un cotxe enfangat cap per avall a tocar d'un pont inundat a Pineda. Acabem també amb un altre tema del dia, com és la victòria del Barça al Real Madrid després del 7-0. Parlen de pallissa i d'un Barça implacable.
0: I a la premsa comarcal hi llegim que Reus revisarà els rètols de 100 comerços per garantir la presència de la llengua catalana. Lara García.
9: El diari de Tarragona explica que l'Ajuntament de Reus preveu visitar un centenar de botigues amb retolació que presumptament incompleix la normativa lingüística per explicar als responsables què han de corregir i quina ajuda tenen a l'abast per fer-ho. La revisió inclourà tant la retolació principal com la secundària. El Segre destaca avui que la Vall de Cardós ha obert un expedient sancionador al ramader que té arrendada part de la muntanya de l'Obaga de Peracalç, en excedir el nombre de caps de bestiar que tenia autoritzats per pasturar la zona. S'ha tramitat una sanció administrativa que s'acosta als 1.000 euros per concentrar més caps de bestiar dels previstos, al voltant d'un centenar quan en tenia autoritzats una vintena. I el Vallès Oriental, el consistori de Cànoves i Samalús, transformarà la rectoria en un nou centre cívic que disposarà de diverses instal·lacions, serveis socials, culturals i comunitaris. Tindrà la primera biblioteca pública del municipi. Ho llegim al 9-9.
0: I en esports, el Barça dona un cop d'autoritat a la Lliga amb la victòria davant del Madrid. Robert Prat.
1: Golejada del Barça, 7-0, 4 gols de Claudia Pina. Les blaugrana deixen el Madrid a 5 punts. A segona, empats a 0 del Girona amb el Mallorca, del Sabadell amb l'Andorra. Amb la victòria del Japó, Marc Márquez se situa només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. I Espanya, que ha debutat aquesta matina del Mundial Femení d'Hockey Patins amb un 8-0 davant França.
0: Avui estem pendents de la mobilitat i també dels efectes que puguin produir-se i sobretot també volem saber si realment els serveis de Rodalies, per exemple, informen. Joan García, des de l'estació de Sants, bon dia de nou.
10: Bon dia. Informen d'una manera que ja no et sabria dir què és el que passa, perquè ara mateix veiem que està arribant a la Via 9 un tren cap a Arenys, un tren del Maresme, quan en principi, segons la informació que tenim, aquesta línia comença i acaba a Badalona.
0: Com?
10: Sí, acaba d'entrar ara un tren de la R1 cap a Arenys, quan la informació que tenim és que la R1 comença i acaba a Badalona, i a Badalona hi ha metro per venir fins a Barcelona. Aquí el que ha passat és que des de primera hora els trens, a les pantalles, anuncien trens que evidentment no han passat. Trens cap al Maresme, els habituals de cada dia, trens cap al Vallès Occidental, i molts usuaris ens han dit que esperaven i han vist com els trens no passaven, i no hi ha cap informador que els expliqui la situació complicada que hi ha avui, perquè hi ha línies que, segons la informació de Renfe d'ahir a 11:45 de la nit, queden tallades abans d'entrar a Barcelona. Ara, sorprenentment, acaba d'entrar un tren cap al Maresme. Però a l'andana 9 i 10 hi ha molta gent que espera trens que ja haurien d'haver passat segons les pantalles, que segons la informació de Renfe no tenen per què passar. En fi, una situació bastant confosa ara mateix.
0: Em diuen que hi ha informadors, també, que hi han aparegut informadors. Te'ls veus, Joan?
10: Dec ser jo, l'informador. Sí. Jo no en veig cap. Perquè
0: doncs m'asseguren que a Sants, des de 5:45, hi ha informadors.
10: Jo sóc aquí des de 5:45 i només veig personal de seguretat, personal de neteja i personal al punt de control d'accés.
0: Si tu ets un passatger i arribes a Sants, l'informador no el veus.
10: No, jo no en veig cap. Estic aquí des de 5:45.
0: Mm. Doncs aquesta és la situació a aquesta hora a Sants, amb trens que diuen que circularan a la pantalla i no circulen, i d'altres trens que apareixen que no estaven ni previstos a la pantalla. Gràcies, Joan. Aquesta és la situació. Fins ara, fins ara. Ara són les 6:38, de seguida seguirem informant del que passi a Sants i de l'estat de la mobilitat al matí de Catalunya Ràdio, però abans queden ja 29 dies per les midterms. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units i a aquesta hora arriba l'anàlisi de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
11: Good morning, Catalunya. Recomano als nostres oients que viatgin a YouTube per veure una discussió organitzada pel Club d'Economia de Chicago impartida per Karl Rove i David Axelrod. Per a qui no els conegui, aquests dos gats vells de la política van ser els assessors més importants de George W. Bush i Barack Obama, respectivament. A banda d'això, dona gust veure una xerrada que evita la polarització i la bronca. Els dos experts estan d'acord en una cosa, i és que els demòcrates guanyaran les properes midterms. Com diu Axelrod, ho faran per la bona feina dels candidats que els europeus no veiem a la tele, és a dir, polítics moderats com ara els demòcrates Josh Turek d'Iowa o Roy Cooper de North Carolina. També fa gràcia veure Rove, un dels republicans més maquiavèlics de l'era Bush, maleint el racisme i la grolleria del moviment MAGA. Potser és un miratge d'un país que ja no existeix, perquè, com recorda Axelrod, avui en dia fins a un 70% dels americans pensen que el sistema polític està corromput.
12: El matí de Catalunya Ràdio. De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
13: Lidl és el número 1 en qualitat preu segons la valoració dels consumidors. Ara amb Lidl Plus tria bananes a 0,99 al quilo, t'estalvies un 33%. I tonyina clara pack de 3 a 1,79, t'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
14: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
5: 5 minuts i seran 6:45.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
5: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla Inuncat actiu, però res a veure amb el que hem tingut aquest cap de setmana. Uns aiguats que sí que han afectat també la mobilitat i el transport públic, com ara ho sentíem, amb problemes a l'estació de Sants. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, estem de ruta per alguns dels municipis més afectats, en aquest cas del Maresme. Serem en aquests municipis més afectats del cap de setmana, però també les comarques de Girona, centenars de persones van haver de fer nit a l'aeroport o l'Empordà, que va ser una de les zones que més va rebre. Girona, Fèlix Martí, bon dia.
16: Hola, bon dia. Sí, preocupa encara, però ja s'està normalitzant el cabal de Dosrius, del Baix Empordà, Ridaura i Daró. Ha anat baixant i normalitzant el seu volum. El Daró, per exemple, que només porta a aquesta hora 2,9 metres cúbics d'aigua per segon, el seu pas per la Bisbal d'Empordà, mentre que el Ridaura, que hi va desbordar a Platja d'Aro, també ha baixat molt el cabal d'aigua. Volum a banda, la curiositat d'aquest cap de setmana ha estat el color negre de l'aigua del riu, tant el Daró com directament al mar, a Calonge, per l'aigua que baixava de les rieres de Calonge i Sant Antoni. Això perquè arrossega encara molta cendra i restes del foc de les Gavarres just aquest cap de setmana, ha fet 3 mesos. Mentrestant, el riu Unyà, el seu pas per la ciutat de Girona, ahir també preocupava per si podria superar el seu llit. Baixa amb més aigua del normal aquest matí, però sense perill aquesta hora, exactament el volum d'aigua és de 10 metres cúbics i mig per segon. D'altra banda, també aquest matí, uns equips de neteja professional han d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes, que recordem-ho, també es va inundar ahir a causa del temporal. A una vintena de pacients els van haver de traslladar a pisos superiors o a d'altres centres sanitaris. El CAP de Blanes continuarà atenent urgències de baixa complexitat mentre no es normalitzi la situació.
5: Tot i això, Fèlix, deies que el riu Unyà s'ha normalitzat, però tot i això m'imagino que el riu baixa molt més fort del que és habitual.
16: No l'hem pogut veure, està fosc encara, ens hem llevat i hem vingut directament a la ràdio. Al llarg d'aquest matí ens desplaçarem al centre de Girona. Evidentment, si baixa més aigua, pel que veiem, aquests 10 metres cúbics d'aigua per segon que baixen a aquesta hora no és un volum d'aigua habitual, en baixa força menys, i només a la part central del llit del riu, però evidentment no hi ha cap perill, ha baixat molt el seu volum i l'aigua falta molt perquè arribi doncs, a les cases de l'Unyà típiques de la postal de la ciutat de Girona.
5: Perfecte, moltes gràcies. Una altra derivada d'avui d'aquestes conseqüències dels aiguats és el món empresarial. La patronal Pimec demana a les empreses que facin una primera inspecció per assegurar que les instal·lacions garanteixin la seguretat dels treballadors.
4: Expliquen aquesta emissora que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. El seu secretari general, Josep Ginesta, recorda que les assegurances que tenen les empreses cobreixen el gruix dels desperfectes.
17: Cobreixen els danys materials sobre les instal·lacions, sobre el que és l'edifici, sobre la maquinària, sobre el contingut que hi ha dintre, però també hi ha una cobertura addicional que se'n diu de la pèrdua de beneficis o el lucre cessant produït perquè doncs, l'empresa ha hagut d'aturar la seva activitat durant un temps.
5: I hores decisives avui per saber si Pedro Sánchez avança eleccions o bé intenta allargar la legislatura negociant noves mesures sobre l'habitatge.
4: Si el president del govern espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial per aquest matí amb la inauguració del Congrés Nacional d'Empresa Familiar. Després reunirà l'executiva del PSOE a la seu de Ferraz, on haurà d'escoltar partidaris i detractors d'un hipotètic avançament electoral. Des del PP no tenen cap dubte de quin hauria de ser el moviment del president.
18: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
4: Mentrestant, a l'esquerra del PSOE, els partits que integren Sumar presentaran el dia 17 el seu candidat a les eleccions, que concorrerà als comicis sota la marca Front Ampli.
5: Un minut i seran 6:45. Ara música.
19: Ja pots agafar-ho tot i anar-te'n a tomar pel cul.
5: Perquè avui el nom propi és Oques Grasses, s'acomiada dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen avui. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic avui, dimecres, divendres i dissabte, Marta Viana.
20: Les 220.000 entrades es van vendre de seguida. Les del primer concert es van esgotar en 21 minuts i les del segon en només 19. De fet, van anar ampliant noves dates fins a arribar a les 4 d'aquesta setmana. Tot i així, Oques Grasses han alliberat aquests darrers dies algunes entrades més i els de Josep Montero posen punt final a 14 anys de trajectòria. Per tant, s'espera també que repassin un repertori ampli amb cançons de totes les èpoques. I també s'especula que podrien pujar a l'escenari artistes que han col·laborat als últims discos com Julieta o Al·lèrgiques al Polen o dels primers treballs com Arnau Tordera.
21: Like you could fall and no one would hear.
5: I el Temporada Alta, Festival d'Arts Escèniques de la Tardor Girona, aixeca el taló de la seva 35a edició.
20: Sí, ho fa amb Has Been, un muntatge poètic internacional sobre el pas del temps.
5: Ara són 6:45 del matí, pendents del temps. I avui tornem a estar pendents d'un gran sistema de tempestes que s'està formant sobre el mar. Eloi Cordomí, bon dia.
22: Bon dia.
5: Com ho tenim,
22: sí,
5: això?
22: El tenim situat entre la costa catalana i les Illes Balears. Aquí, sobre el mar, és on hi ha la part més activa, però ens està arribant una branca de tempestes que afecta a bona part del litoral de Barcelona i fins i tot ja al nord de la Costa Daurada i s'acosta també al sud de la Costa Brava. Són tempestes localment fortes. No tenen l'organització de les tempestes que vam tenir durant el cap de setmana, però sí que poden descarregar amb intensitat i es van acostant també en alguns sectors del prelitoral. Per tant, aquí també, a la zona del Vallès, per exemple, d'aquí una estona o de l'alt Penedès, plourà amb ganes. Són tempestes que descarregaran especialment aquest matí. En canvi, a l'interior hi ha força més clarianes, fins i tot aquest matí tindrem sol. A la tarda gira la truita. A la tarda esperem tempestes que poden aparèixer a l'interior, ruixats molt més irregulars, al centre de Catalunya, al Pirineu, Prepirineu, a les comarques del nord-est, potser podrien arribar més puntualment a la costa, i tot plegat amb unes temperatures que recuperen una miqueta. I sembla que aquests pròxims dies, demà torna a augmentar la inestabilitat amb l'arribada de més pluges per l'oest, poden reactivar-se a la costa, dimecres mantenen les tempestes, i dijous tindrem una entrada vent del nord i de mestral que farà baixar la temperatura.
5: Doncs pendent d'aquestes temperatures, d'aquesta inestabilitat, avui també estem molt pendents de la mobilitat després dels aiguats del cap de setmana. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, avui situació força complicada a aquesta hora pel que fa al trànsit. Hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, als accessos de Barcelona per la C31, la B20, la C58 i la C33. També diversos trams de cues a la 2 i a la C58 i retencions també a la C17, la C59 i la C60 a la Roca del Vallès, tot plegat, mentre encara hi ha quatre carreteres tallades al Vallès i a la Selva. I molta atenció també si teniu previst agafar el tren aquest matí, perquè, com us estem explicant, el servei de Rodalies funciona a mig gas, amb afectacions i trams tallats a l'R1, R2 Nord, R3, R7, R8 i R11.
5: Ara ens deia la Maria que el servei de Rodalies funciona a mig gas, anem cap a l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
2: Bon dia. Des de fa 5 minuts han aparegut els primers informadors que ara sí donen la informació correcta als usuaris, que no hi ha trens ni cap al Maresme ni cap al Vallès Occidental des de Barcelona, tampoc, per tant, per entrar. Tot i amb això, per les pantalles encara veiem que s'anuncien trens cap a Maçanet o Terrassa que no han o no haurien de passar. Durant la primera hora d'aquest servei, ningú avisava els usuaris, així canalitzava la seva indignació un dels afectats.
3: Ja el primer tren no ha arribat. N'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball. I ara arribo tard a la feina. I ara jo explico a l'empresa aquesta situació.
2: Dia molt complicat a Rodalies, amb un servei molt fragmentat entre tren i autobusos.
5: Gràcies, Joan. Ara almenys hi ha informadors, eh?
15: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge del Francisco, de Barcelona. Es queixa de les obres de substitució de les escales mecàniques que connecten els carrers Agudells i Calderón de la Barca, al Carmel. Els treballs ja han començat i les escales estaran fora de servei fins al febrer.
23: Es indignante que estén estropeadas y sin funcionar hasta el mes de febrero para los cochecitos de bebé, para la gente cuando vamos con el carro y tenemos que subir carga, la comida. Es insoportable.
6: L'Ajuntament reconeix les molèsties que les obres poden ocasionar, però insisteix en l'aposta de renovar i modernitzar aquestes infraestructures als barris. Expliquen que s'han impulsat 44 actuacions de millora d'ascensors i escales mecàniques fins al 2027.
15: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
20: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar divendres en verd. L'IBEX va créixer un 0,42% fins als 19.085 punts. Mentrestant, a l'Àsia aquest matí les borses obren mixtes en una jornada marcada per les expectatives sobre els tipus d'interès i l'evolució de la inflació. La borsa de Tòquio creix més d'un 2% i la de Hong Kong ara mateix cau un 0,30%. Escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
24: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
25: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
26: increïble.
25: Platòric.
26: Kiwi.
25: Eh?
26: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
25: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
26: Que poc que costa comprar bé.
27: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
28: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
27: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
28: I a partir de les tres,
15: l'espai de reflexió a la tertúlia.
29: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
30: I no la provoquis, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
29: El més perillós és que escapi el nostre control.
30: I per aquí per exemple, jo crec que s'hauria d'anar al debat.
27: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
31: El matí de Catalunya Ràdio.
5: I a aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Quan falten 9 minuts per les 7 del matí, comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
32: Què tal, bon dia.
5: Lleida, Julià Albacar, bon dia.
33: Bon dia.
5: Tarragona, Coia Ballester Brumós, bon dia.
34: Bon dia.
5: I Girona, Maria Rovira, bon dia.
35: Hola, bon dia.
5: Comencem a Barcelona, Marc, pendents de les conseqüències dels aiguats.
32: Sí, a la capital, per exemple, es mantindran tots els parcs i jardins tancats. Serà durant tot el matí fins que es pugui revisar el seu estat. L'Ajuntament assegura, però, que durant les pròximes hores es prioritzarà el treball als barris de muntanya, on s'han produït despreniments, inundacions que han afectat carreteres i alguns habitatges. Estarà tancat també el centre de serveis socials del Poble Sec. S'atendrà els usuaris de manera telemàtica i també estan tancades les biblioteques Joan Fuster al barri de Gràcia i la Biblioteca del Carmel. L'Ajuntament continua demanant precaució als ciutadans. La veu a tot plegat la posaran els trins d'alcaldia, Laia Bonet i Albert Batlle a partir de les 12.
5: El debat a Lleida d'avui se centra sobre energies renovables, concretament al voltant de la línia de molta alta tensió que permet evacuar l'electricitat que es produeix als macroparcs solars del Carràs, al Segrià, Julià.
33: Sí, perquè arriba al jutjat contenciós administratiu el recurs que va presentar la plataforma Lleida contra la MAT contra la llicència d'obres que va atorgar l'Ajuntament de Lleida per construir la línia de molt alta tensió. Una línia que passa molt a prop d'algunes cases de la zona de l'Horta i per això la plataforma demana que el permís es declari nul perquè no s'ajusta al planejament municipal, que estableix que les línies elèctriques han d'anar soterrades o aprofitar corredors d'altres infraestructures. La línia, per cert, està en funcionament i serveix per transportar l'energia que es produeix al complex fotovoltaic d'Alcarràs, el més gran del país.
5: I al sud del país, a Reus, l'arxiu de la ciutat s'enriqueix amb un llegat incalculable. La cessió del fons de la Nissaga Font incorpora tresors documentals únics, com quins, Colla?
0: Com els protocols i plànols de la primera producció de xampany de l'Estat elaborat a Reus el 1862 per l'advocat i alcalde Felip Font, o les cartes inèdites que van gestar les bases de Manresa conservades pel seu fill, el cèlebre polític i bibliòfil Pau Font de Rubinat, un fons que inclou plaques de vidre originals que capturen carrer a carrer les façanes del Reus modernista en plena construcció, memòria viva que avui serà patrimoni de tota la ciutadania.
5: I a l'Audiència de Girona continua el judici per la mort violenta d'una noia a mans de la seva exparella el juliol del 2023, un cas que ha provocat una onada de mobilitzacions, Maria.
1: Sí, el judici comença amb la declaració de testimonis, el primer, de fet, el de la mare de la víctima, que ha liderat la mobilització amb una associació per donar veu a les víctimes de la violència masclista. Dimecres ha de declarar l'acusat. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. I avui comença també la comerciada, una campanya nascuda a les comarques de Girona per impulsar el comerç local, que ara s'estén a tot Catalunya i participaran 32 poblacions, 40 associacions de comerciants i 1.500 establiments.
5: Així tenim el país, quan falten 6 minuts per les 7 del matí. Ara els esports, Robert Prat.
4: Recital del Barça al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol, 7-0, 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, empats a 0 del Girona amb el Mallorca, del Sabadell amb l'Andorra. Amb la victòria al Japó, Marc Márquez se situa només 2 punts del líder del Mundial de Motociclisme, Jorge Martín, mentre que Espanya ha debutat aquesta matinada al Mundial Femení d'hoquei patins amb un contundent 8-0 davant França.
5: I ara el comentari esportiu amb la Laia Tudel.
8: Es continua buscant rival pel Barça a la Lliga. El Madrid segueix estant molt lluny de les blaugranes, i això ja no és notícia. Florentino ha tingut temps, anys, per fer un projecte fort, però el 7-0 d'ahir demostra, primer, que l'aposta del Barça és tan sòlida que sobreviu a la marxa d'Alexia, i després que el Madrid avança a pas de tortuga. L'any que més s'ha parlat dels reforços del Madrid, el Barça el torna a golejar. A la Lliga les blaugranes no tenen rival, tornaran a guanyar la Lliga, però que això ja se sàpiga a principis d'octubre no és bo ni per la competició ni tampoc pel Barça. És gairebé un miracle que aquestes jugadores mantinguin intacte l'esperit competitiu amb una lliga sense rival.
5: I quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre els programes de 4 líders en audiència i l'informatiu estrella de Telecinco.
9: En Boca de Todos i Horizonte, els dos programes de 4, han estat rècord d'audiència durant la setmana. Ja sabem els continguts. Dos espectacles truculents on els arguments són quasi de ciència-ficció. Està claríssim que 4 és qui millor ha entès les noves dinàmiques televisives. Dinàmiques a les que, per cert, s'ha apuntat també Carlos Franganillo al seu informatiu de Telecinco, on se sembla cada vegada més a Vicente Vallés. Tenim un panorama estupendo.
5: I a la recomanació del dia, avui que fa 15 anys de la mort de Steve Jobs, la Cristina Bordas ens recomana la sèrie Halt and Catch Fire.
10: Una sèrie de culte ambientada als anys 80 en una empresa tecnològica que es proposa revolucionar el mercat dels ordinadors personals, fent front a gegants de l'època com la mateixa Apple de Steve Jobs. Molt recorregut per córrer i tres protagonistes magnètics amb rols complementaris ben diferents, però igual de motivats. El motor per superar grans obstacles que com a espectadors desitgem o gairebé necessitem que vencin. Les 4 temporades de Halt and Catch Fire són a AMC.
5: 3 minuts i les 7. Divendres, què deien els altres, Joany?
11: Divendres vam estar molt pendents de si es convocaven eleccions, de si tiraven endavant els decrets de l'habitatge, uns decrets que, pel que sigui, no acaben de convèncer Jiménez Los Santos.
12: Decretos, yo digo, cojonales. ¿Por qué? Porque vienen de la única zona de actividad neuronal que se le conoce al presidente, que es lo que le pasa a él por ahí. ¿Por qué? Porque sí.
2: que és un xulà.
11: Però divendres també vam estar molt pendents de les pluges al sud del país, perquè la cosa estava molt calenta.
3: Que ja està xupat, i el que està passant és que això està escorrent-se.
2: Sí, una mica, sí.
3: Es fa una escorrentia que va baixar...
11: I aquí, a Catalunya Ràdio, vam demostrar el poder d'influència de l'Armínia sobre l'equip del programa.
6: Oriol Colombi, quina temperatura!
7: Eloi, és divertiu, Eloi.
13: Els importants en l'interior nord de Castelló, com ara explicava l'Oriol Cordomí.
11: A quarts d'11, sentirem què diuen els altres avui.
5: Gràcies, Jovany.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia, què tal?
0: Sembla que l'hagis portat perquè saps que m'agraden els dilluns.
1: Home, sempre per tu, sempre per tu.
0: Amb quines cançons et despertes avui?
1: Avui amb la música, evidentment, dels Monty Pythons i Always Look on the Bright Side of Life. I és que tal dia com avui, un 5 d'octubre, però de l'any 1969, a Londres, es va emetre el primer capítol de la sèrie Monty Pythons Flying Circus a la BBC. Va marcar un punt i a part en la història de la comèdia televisiva perquè va introduir un estil d'humor surrealista, absurd i sense connexions tradicionals entre els esquetxos. Aquell dia la tele va canviar, tot i això el primer capítol no va funcionar gens, només el van veure un 3% de la població, un 1,5 milions d'espectadors. Però amb el pas del temps, la sèrie va acabar convertint-se en un gran fenomen de culte amb el pas del temps.

0: Senyores i senyors, bon dia, són les 7 i aquest és el so de Pineda de Mar. És el so d'un primer dia laborable, després d'un cap de setmana d'un temporal tràgic, ara mateix està plovent també aquí a Pineda de Mar. Estem en ruta per visitar alguns dels municipis més afectats pel temporal d'aquest cap de setmana. Avui encara recordem que tenim actiu el Pla Inuncat per pluges a bona part del país. De seguida ho ampliarem també amb l'Eloi Cordomí. Però abans també avui és un dia de fer balanç, mentre continuen també les feines de netejar, de treure aigua, de treure fang, de treure runa de baixos, també de soterranis o pàrquings. I ara us saludem aquí des de Pineda de Mar, on quan es faci de dia es reprendrà també el dispositiu de recerca per trobar la persona desapareguda que va caure, en aquest cas, ahir al matí a una riera. Ens acompanya la seva alcaldessa, la Sílvia Bisoca. Alcaldessa, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ara mateix està plovent, dèiem, aquí a Pineda. No sé quines sensacions té vostè avui de recuperar aquesta normalitat després d'un cap de setmana tràgic.
1: Doncs esperem que vagi millor que ahir. Comencem ahir a la tarda, ja vam tenir doncs aquesta percepció, no?, de que sortia el sol, no?, i això també ajuda molt. Avui ens llevem amb pluja un altre cop, però bé, intentant tornar a la normalitat. No serà fàcil, tenim molts dies encara per endavant. Hi ha molta afectació al municipi. Ahir ens vam centrar a les cases d'aquí de la Nacional 2, no?, que estan carrer Riera, que estan més afectades, però avui ens toca continuar amb tema de jardineria, tema també de comerços, que va entrar molta aigua també a molts comerços del municipi, així que avui seguim.
0: Caso dia també de contrastos, deia, perquè entre altres coses vostè posava en valor, no?, el fet de que molts veïns també hi recuperessin aquesta normalitat, no?, la força també del municipi i dels veïns quan hi ha una emergència.
1: I tant, al final doncs aquí es veu, no?, quan hi ha problemes, quan hi ha dificultats, doncs es veu, no?, es fa palesa la solidaritat del municipi, i ahir doncs ho vam poder veure, no?, les mostres de voluntaris improvisats, no?, sense cap tipus d'organització, doncs que van començar a ajudar, no?, i a contribuir a que aquesta normalitat sigui possible doncs l'abans que tots puguem.
0: Ara mateix estem aquí al costat d'un pont, passa un petit rierol per aquí sota.
1: Sí, és la Riera. La Riera. És la Riera, doncs, que bé, doncs, que és una de les rieres del municipi, és segurament la més important, i és la que ens dona més disgustos, al final.
0: Hi havia un cartell a l'entrada que posa zona inundable, no? I veiem també encara alguns trossos d'arbres, alguns trossos de branques, no?, que encara s'ha d'acabar de netejar, sí. Però és que a hores d'ara, la Nacional 2, per exemple, també, veiem com la tasca que hi ha hagut de recuperació és molt, molt important, és a dir, ara, si algú vingués aquí, potser no detectaria que hi va haver un temporal ni detectaria les fotografies que hi veiem del municipi.
1: Sí, les imatges, no?, els vídeos que vam poder veure tots del municipi, doncs ahir, justament ara fa 24 hores només, no? Doncs així, això, no?, que és la tasca, no?, de molta gent, tant de brigada municipal, de serveis municipals, com també de molts i molts particulars i entitats, no?, que van començar ahir a endreçar-ho tot, doncs per això, no?, per intentar ajudar el veí, la veïna, el veí també de comerç o de carrer, no?, que necessitava ajuda per netejar-ho tot.
0: Consta alguna denúncia per desaparició en aquest municipi?
1: Doncs a hores d'ara encara no tenim aquesta denúncia, no ens ha arribat la formalització d'aquesta denúncia. I bé, també és una mica estrany, jo ahir ho parlava també amb Mossos i amb la policia local, doncs que és una mica, no?, que això a tots ens sobta, no?, que encara no hi hagi denúncia.
0: Hi havia dues persones que van assegurar que havien vist un jove relliscar i caure a la riera.
1: Sí, tenim dos testimonis, el del jove ha corregut i no sabem ben bé si és així. Els testimonis, el que sí que asseguren és que van veure doncs caure aquesta persona, home, a la riera, que estava molt a prop de la riera, just doncs aquí on estem ara, aquí a 20 metres, i que l'empenta de l'aigua, no?, doncs se la va endur. Llavors, doncs, bé, esperem, doncs clar, no sabem les circumstàncies d'aquesta persona, no sabem si estava de pas, perquè no era molt de matinada, era cap a les 8 del matí, així que no sabem si és algun curiós que passava, que anava a caminar, que s'ho va trobar, algú que passava, no?, que estava de pas. Tenim algun estranger encara al municipi, doncs als hotels i càmpings, així que no sabem ben bé, no tenim més informació al respecte. Avui continuarem la cerca.
0: En tot cas, fins que no hi hagi denúncia, tampoc poden tenir més detalls de qui és aquesta persona.
1: No? Exacte, sí, no tenim més informació, però bé, serveis de seguretat li donen veracitat, no?, a la informació i seguretat, amb el que clar, hem de seguir buscant.
0: Alcaldessa Sílvia Biosca, gràcies per acompanyar-nos avui des de Pineda.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que tingui un bon dia, ànims.
1: Gràcies.
0: Avui som a Pineda, però després també serem a Pineda, a Tordera, també a Palafolls o al Maresme.
2: Em fa pensar en aquestes imatges de València que vam veure lamentablement fa un temps. O el garatge se'ls inundat totalment, molta gent.
3: L'aigua continua pujant i ha entrat a casa, ha entrat per tot arreu. Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut, bueno, terrible.
4: Tots els meus records, tot ha marxat. El meu fill ha tingut que sortir, trencar aquells barrots d'allà dalt.
0: De fet, una de les coses que més preocupa també ara mateix és el cabal de rius, de barrancs i de rieres. Ara mateix som davant també d'aquesta riera que veiem com encara baixa una mica d'aigua, però hi ha altres rieres on hi va ploure també fins més tard, com per exemple Girona, i en les últimes hores ha baixat també molta aigua, entre altres pel Daró o per la riera de Riudaura. Girona, Fèlix Martí, bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, el cabal dels rius del Baix Empordà, també del Gironès, s'ha anat normalitzant. El Riudaura, recordem-ho, es va desbordar i, per exemple, la platja d'Aro va provocar inundacions de carrers i baixos. Amb el Daró fa una mica el mateix, va passar això també. Normalment baixa ben sec a la Bisbal d'Empordà, ahir baixava amb molta força, ara ja ha reduït molt el cabal i el volum en aquests moments no supera els 3 metres cúbics per segon. Preocupació i mal de cap per a aquests rius, però també molta curiositat perquè l'aigua del Daró, per exemple, baixava molt negra perquè encara arrossega cendres i restes del foc de les muntanyes de les Gavarres, un incendi que va passar fa just 3 mesos. També arrossegava aigua negra d'aquest mateix incendi la riera de Calonge i Sant Antoni fins al mar mateix, fins a les platges. I això comentava un veí, en Jaume Llenes.
6: El color semblava que l'altre dia que va ploure molt ja havia netejat, però veiem que encara no. Encara van arrossegant molta cendra.
5: I a la ciutat de Girona doncs, també ha baixat molt el volum d'aigua del riu Unyà i preocupava, travessa el centre urbà. Ara mateix el cabal és de poc més de 10 metres cúbics per segon, més del que és habitual, però sense cap risc. Mentrestant, un altre punt d'atenció continua sent l'Hospital Comarcal de Blanes. Recordem que ahir els aiguats van provocar que s'omplís d'aigua la zona d'urgències. Uns equips de neteja professional han d'acabar de netejar i també desinfectar doncs, tota aquesta zona d'urgències que hi va provocar que una vintena de pacients els haguessin de pujar a pisos superiors o alguns fins i tot traslladar-los a d'altres centres sanitaris. Escoltem Miquel Montaner, que és el responsable de gestió de l'Hospital de Blanes.
7: Com et deia, treballant al màxim per poder-ho fer-ho amb el mínim temps possible, perquè ja també hi ha temes també tècnics de sistemes que s'han de restablir, que tot funcioni amb la màxima seguretat.
5: I mentre no es normalitzi ben bé del ple aquesta situació a l'Hospital Comarcal de Blanes, el cap de la població continuarà tenint urgències de baixa complexitat.
0: Recordem que, a part de la persona desapareguda a Pineda de Mar, el temporal també ha deixat dues víctimes mortals. Estem parlant d'un home en un càmping a Tordera, que ara després també hi anirem, i després també ha caigut, recordem, un després que li caigués un mur a sobre, i un altre home en un soterrani inundat a Montornès del Vallès. Anem cap allà, Marta Vallès, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs mira, justament sóc al carrer Cirerers, al barri de Cal Ametller, de Montornès, on ahir va morir aquest veí quan volia treure el seu cotxe del garatge i l'aigua ja no el va deixar sortir. A partir de Vilanova del Vallès, quan et vas acostant fins aquí, l'escenari és dantesc. Hi ha parets de fang al costat de la carretera, senyals de trànsit per terra embolicats amb tota mena de deixalles, amb canyes, i a l'entrar en aquest carrer sembla que una mica entris en un altre món, perquè venint de la P7, on la situació ja està pràcticament completament normalitzada, doncs aquí al carrer Cirerer hi ha excavadores, cases amb la porta esbotzada, tinc aquí davant, muntanyes de caixes i de bosses d'objectes que ahir devien treure de dintre dels seus domicilis, que van quedar completament anegats per l'aigua. I és que aquí els veïns han explicat que va venir de matinada com una gran onada que ho va engolir tot, va arrossegar els contenidors, va trencar arbres i també va arrossegar alguns cotxes. En aquest barri conflueixen la riera de Vallromanes i el riu Mugent, i això, doncs, la matinada de diumenge va ser una combinació terrible. Es va arribar a acumular al carrer on soc ara mateix més de mig metre d'aigua que tapava completament les rodes dels vehicles. Va ser una bogeria. I tot això va passar, com deia, de matinada, negra nit. I ara ha començat a ploure amb força una altra vegada i acaba d'esclatar també un llamp i un tro, una altra vegada, ara mateix que t'ho estava comentant, i no hi ha ningú en aquest carrer. Ara està com tot desert, tot fosc. Suposo que la gent està esgotada perquè hi va estar tot el dia traient fang i aigua de dintre de casa seva.
0: Avui ampli desplegament informatiu. Gràcies, Marta. Al matí de Catalunya Ràdio, la Marta es troba a Montornès del Vallès. Nosaltres som a Pineda, anem cap a Tordera en aquesta ruta que volem fer també matinal per informar com es desperta el país després d'un cap de setmana molt intens i on, recordem, segueix plovent. Ara de seguida ho ampliarem amb Eloi Cordomí. D'aquí una hora també en parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també amb la directora del Meteocat, Sarai Sarroca. Avui no hi ha restriccions de mobilitat. Recordem que hi ha, això sí, quatre carreteres comarcals tallades al Vallès i també a la Selva pels efectes de les pluges i afectacions també als trens. Parlarem avui amb l'Òscar Playà, director de Rodalies, perquè avui el servei encara va mig gas. S'ha fet un esforç molt gran, ens consta, per recuperar aquesta normalitat, però a aquesta hora, estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
9: Hola, bon dia, Ricard.
0: Com avança el servei?
9: Doncs amb disfuncions pel que fa a la informació, perquè per pantalla s'anuncien trens que no passaran, com per exemple cap al Vallès Occidental o alguns de la R1. Ara sí que és veritat que hi ha informadors que donen la informació correcta, però no han aparegut fins a 6:45. Per això la indignació d'usuaris, que hem estat amb ells a primera hora perquè veien com s'anunciaven trens que no passaven.
10: Ja el primer tren no ha arribat. N'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball. I ara arribo tard a la feina. I ara jo explico a l'empresa aquesta situació.
9: I una novetat respecte a la informació que va donar Renfe ahir molt avançada la nit. Afecta els usuaris de la R1, la del Maresme, aquí on sou, Ricard. Hi ha trens entre l'Hospitalet i Arenys que circulen per Passeig de Gràcia, però els de Mataró i Blanes, que van cap a l'Hospitalet, aquests són els que es queden a Badalona, i a Badalona s'ha d'enllaçar amb el metro. Això és per una qüestió de capacitat del túnel de Passeig de Gràcia, perquè el de Catalunya no funciona, i per capacitat alguns trens d'aquesta línia R1 sí que poden arribar a Barcelona desviats per Passeig de Gràcia, són els d'Arenys, però els de Mataró i Blanes, aquests acaben o comencen a Badalona per enllaçar amb el metro.
0: Sí, si vens d'Areny, arribes directament a Barcelona, i si vens de Mataró, no.
9: Sí, arribes a Barcelona, però no pararàs ni a Arc de Triomf ni a Plaça Catalunya.
0: Doncs gràcies, Joan. Seguirem informant. Per cert, el tema de les pantalles, pantalles pertanyen a DIF, no?
9: Correcte. Sí, sí, ens han dit que intentaven arreglar-ho, però bé, encara aquí veiem un Blanes, un Maçanet. Ara ja han desaparegut els del Vallès Occidental, però fins fa poc s'anunciaven cap a Manresa, Terrassa. Aquests són els que, no, segons la informació de Renfe d'ahir, no han de passar.
0: Doncs intentarem també parlar amb Adif, a veure si ens donen detall de per què les pantalles no estan actualitzades el que està passant ara mateix a Rodalies. Gràcies, Joan. Fins ara.
9: Bon dia.
0: Les inundacions que han escombrat part també de Catalunya també han obligat a tancar, recordem, 9 centres educatius que no podran obrir avui dilluns. Pol Foradada.
11: En concret es tracta de 2 escoles, 4 instituts, 2 centres de formació d'adults i una escola oficial d'idiomes, del Maresme, del Barcelonès o del Vallès Oriental i el Vallès Occidental. A més, hi ha 87 centres més que pateixen incidències que avui sí que es podrà fer classe, però que en algun cas no serà amb total normalitat.
0: També hi ha centres sanitaris afectats. Alguns es van recuperant ja amb aquesta activitat que es va haver de suspendre, però encara no al 100%.
11: Sí, a 9:45 parlarem amb la Sònia Pérez, que és gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, per les afectacions que es van patir a l'Hospital de Blanes. S'han pogut reprendre les urgències, però es va veure ahir força afectat per les inundacions. Per exemple, els serveis com els TAC o les ressonàncies magnètiques en aquest centre aquesta nit encara no s'havien pogut reprendre, o el CAP de Malgrat de Mar, que oferirà avui només urgències i extraccions.
0: I per últim, les pluges també han afectat moltes empreses, des de comerços a polígons, que no saben encara quan podran reprendre aquesta activitat. Berta Torrades.
12: Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, expliquen a aquesta emissora que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. El seu secretari general, Josep Ginesta, recorda que les assegurances que tenen les empreses cobreixen el gruix dels desperfectes.
13: Cobreixen els danys materials sobre les instal·lacions, sobre el que és l'edifici, sobre la maquinària, sobre el contingut que hi ha dintre, però també hi ha una cobertura addicional que se'n diu de la pèrdua de beneficis o el lucre cessant produït perquè l'empresa ha hagut d'aturar la seva activitat durant un temps.
12: La patronal demana a les empreses que avui facin una primera inspecció per assegurar que les instal·lacions garanteixen la seguretat dels treballadors. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui hi ha hora especial també al matí de Catalunya Ràdio per explicar tot el que vagi passant, i en ruta en aquesta unitat mòbil hem estat a Pineda fa pocs minuts, on hem comprovat sobre el terreny com està afectant aquest episodi de pluges amb aquesta acumulació d'aigua, amb afectacions també a la mobilitat, i ara continuem també aquesta ruta, anem cap a Tordera per veure com evoluciona la situació i explicar-vos tot el que està passant en directe a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Benvinguts a un nou matí, bon dia a Catalunya.
14: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Tisores a punt, pintes ben alineades i tupè, perfecte.
15: Ja podem obrir.
16: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
17: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat: el nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
19: Avui és dilluns 5 d'octubre, ens despertem amb 20 graus a Sitges i pluges fortes, 18 graus a Mollerussa i 12 graus a Campdevànol, Ripollès. Ara mateix tenim tempestes que arriben des del mar i que ja toquen terra en punts del litoral, s'acosten ja al prelitoral, especialment de les comarques de Barcelona, però també n'hi ha al sud de la Costa Brava i al nord de la Costa Daurada. Aquest matí podrien aparèixer en qualsevol sector del litoral i prelitoral de Catalunya. I a la tarda, les tempestes les tindrem més cap a l'interior. Catalunya Central, Prepirineu i comarques del nord-est poden tenir ruixats localment forts.
20: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb les retencions habituals d'accés a Barcelona, i atenció, molta precaució, perquè encara carreteres afectades per les pluges. 4 estan tallades: la BB-51-59 de la Roca del Vallès a Vilanova, la C352 de les Franqueses del Vallès a Canovelles, la G682 a Blanes i la C1415A a Castellà del Vallès. A l'AP7, les entrades i sortides a l'alçada de Cardedeu segueixen tallades per inundació.
21: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge, i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consultant les condicions.
22: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet. He fet coses meravelloses, i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
23: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix què bonic és viure després d'haver-ho viscut tot.
24: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
25: Preso.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Repassem el que cal saber d'aquest dilluns 5 d'octubre, més enllà del temps, amb Sílvia Solanes, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
26: Bon dia.
0: I atenció, perquè són hores decisives.
27: Per saber si Pedro Sánchez avança eleccions o intenta negociar noves mesures d'habitatge.
28: Si el president del govern espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment, manté la seva agenda oficial per aquest matí.
0: Madrid, Dani Sánchez Aja.
29: A 9:45, Sánchez inaugura un congrés d'empresa familiar i després reunirà l'executiva socialista Ferraz. Molts dels dirigents que ha consultat este cap de setmana li demanen que aprofite l'onada d'indignació per l'habitatge i avance les eleccions. Però Sánchez també ha contrastat opinions amb el seu nucli dur i experts en demoscòpia. Si no fa el pas, podria intentar allargar la legislatura i negociar nous decrets d'habitatge com reclamen Junts o Podem. Mentrestant, el PP es preparen per a qualsevol escenari.
30: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
29: I els partits que integren Sumar acceleren la presentació de la nova coalició, que es dirà Front Ampli, i anuncien que el 17 d'octubre presentaran el seu candidat o candidata. Des de Madrid, Dani Sánchez Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A mig camí.
27: El possible avançament de les eleccions espanyoles per aquest novembre deixaria pendents lleis claus per Catalunya, com el nou model de finançament o també la condonació de part del deute del FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica.
28: A més, la decisió de Pedro Sánchez coincidirà amb la possible, ara sí, retorn de Carles Puigdemont.
0: ja reprenen.
27: Les mobilitzacions a Catalunya a favor del dret a l'habitatge. Aquesta tarda a les 7 es farà la mobilització prevista per dissabte a l'Hospitalet del Llobregat, que es va haver de cancel·lar per les alertes de Protecció Civil. La concentració canvia d'ubicació i es farà a plaça Urquinaona de Barcelona.
28: També es manté l'acampada de plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
1: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
0: I avui també és un dia on estem pendents del Brasil.
27: L'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'ha imposat a la primera volta de les presidencials.
28: Ho ha fet amb el 47% dels vots davant el 45% de Lula da Silva. Cap candidat ha superat el 50% necessari per guanyar, de manera que la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí 3 setmanes.
0: I també parlem d'aquest desallotjament.
27: De la platja del Trampolín a Ceuta ha suposat el trasllat de 1.100 migrants cap a espais d'acollida o directament han decidit tornar cap al Marroc. Són dades que dona el mateix ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a les xarxes.
28: L'allotjament es va fer sense incident. Segons càlculs d'interior, uns 600 migrants van preferir tornar al Marroc perquè no volien que se'ls identifiqués. El desmantellament del campament de la platja del Trampolín s'ha fet 10 dies abans que la setmana que ve els Reis visitin Ceuta.
0: Grip i Covid.
27: Des d'avui, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia.
28: La campanya ha començat 2 setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
2: És molt novedós perquè les 3 soques s'han modificat, s'han adaptat i, a més, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
27: Salut Pública pronostica que la grip serà com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions.
0: I en plana cultural avui també hi ha un nom destacat, que és el dels castellers de Vilafranca.
28: S'han imposat en la 30a edició del concurs de castells de Tarragona, considerat ja el millor de la història. L'Artarraco Arena va veure com descarregaven el primer 9-9 amb folre fet mai.
0: Josep Almirall, bon dia.
3: Bon dia. Una victòria dels castellers de Vilafranca que no s'ha concretat fins la 4ª ronda després de descarregar per primer cop a la història el 9-9. Els verds també han descarregat el 3-10 i el 4-10. La segona posició del podi per la colla vella dels xiquets de Valls amb el 4-9 net, el 4-10 carregat i el 3-9 net carregat. És la tercera vegada a la història que s'ha vist fer l'aleta en el 3 net, un dels mites de la castellística mai descarregat. La tercera posició per la jove de Tarragona, que ha carregat per primer cop el 4-10 i ha completat el 5-9 i el 2-9. Les joves de Valls s'ha quedat fora del podi, però ha aconseguit fer l'aleta en el 3-10 i descarregar el 4-9 net. D'aquest concurs també destaca la tripleta màgica descarregada dels capgrossos i els xiquets de Reus, el 3-9 dels castellers de la Vila de Gràcia i el 4-9 dels castellers de Barcelona. Des de Tarragona, Josep Almirall, pel Matí de Catalunya Ràdio.

0: creia que potser no hem vist com aquest Madrid que et ve a pressionar a dalt. Nosaltres treballem pels últims cops com ens ha jugat el Madrid.
1: A segona divisió, empats a 0 del Sabadell amb l'Andorra, del Girona amb el Mallorca.
2: Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
3: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/jep.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
5: 28.174-28174 de la sèrie 7-007.
3: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
6: Avui a La cara B del temps intentarem també posar nom a aquest fenomen meteorològic extraordinari que hem tingut a Catalunya aquest cap de setmana. I atenció, perquè avui també, Eloi, recordem, hi ha fortes pluges a Catalunya. Eloi, bon dia.
7: Bon dia. Sí, fins ara aquí les latituds mitjanes podíem parlar de depressions, de fronts, de llevantades, de danes, de llengües fredes en altura, i amb tot això, i coneixent bé el relleu de Catalunya, podíem explicar els episodis d'aiguats que hem anat tenint els últims anys. Però sembla que la cosa està canviant. Sí que tenim clar que el que hem tingut aquest cap de setmana ha estat un sistema convectiu mesoescalar, és a dir, un gran sistema de tempestes molt ben organitzat. Això no és nou al Mediterrani, això ha passat tota la vida, potser ha augmentat la freqüència, això sí. El que sí que seria nou és que el que haguéssim tingut fos una ciclogènesi tropical, és a dir, un intent de formar un cicló tropical, però que no acaba consolidant-se. I això aniria més enllà d'aquell possible mini-huracà mediterrani que vàrem comentar que podia arribar a formar-se i que no va acabar sent. Doncs bé, hi ha especialistes en meteorologia tropical que insinuen aquesta possibilitat que, evidentment, caldrà estudiar en profunditat en pròxims dies.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
8: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
9: Divendres l'Enigmàrius feia membre d'una dinastia de califes a mans del pop suec. I la resposta era Abbasí. Un abbasí o abbàsida és un membre de la dinastia àrab de califes que van succeir els omeies a Bagdad. I per lligar-los amb el pop suec, només calia llegir-los separat. Abba-sí. Avui comencem la setmana amb un enigmàrio zoològic, però de nivell bàsic aquest. Pot ser guia o d'atura, de tres lletres. Pot ser guia o d'atura, tres lletres.
8: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
6: Atenció a aquest titular que circula. Els acampats de la Puerta del Sol de Madrid canten a favor d'ocupar les cases i de no dutxar-se. Marc Amorós, bon dia.
10: Bon dia. La notícia mostra un vídeo on una persona lidera una cantada des d'una carpa instal·lada a la Puerta del Sol de Madrid. La plaça es veu plena. El càntic és aquest.

0: El càntic és més llarg, segons diu la notícia, és un dels que repeteixen sovint a l'acampada.
1: Però això és real o fals?
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
0: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que els acampats de la Puerta del Sol de Madrid canten a favor d'ocupar les cases i de no dutxar-se és una notícia falsa. El vídeo és real, l'àudio de la cançó ha estat manipulat, però potser us ha fet gràcies

0: escoltar-lo, és normal. Aquesta notícia falsa és un exemple de com s'utilitza l'humor per difondre desinformació. És una estratègia que es coneix com a jajaganda. Consisteix precisament en mesclar l'humor amb propaganda.
1: Gràcies, Marc.
0: Adéu, bon dia.
1: I avui pot ser un bon dia i per això escoltem el motiu per llevar-nos de Carme Ruscalleda.
2: Tots sabem que no es vol viure amb por, però la por és una emoció bàsica davant d'un perill. Valorem el treball de protecció civil quan s'activa Inuncat en fase d'emergència. Hem patit les darreres tempestes i, malauradament, amb pèrdues personals i materials. Ens cal actuar amb seny i respecte davant d'un avís d'Inuncat. Pels amants de les emocions de la por, dijous d'aquesta setmana comença a Sitges la 59a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. La por des d'una còmoda butaca al Garraf.

0: Ara són 8:15 i ara mateix volem posar el focus a un altre poble en aquesta ruta que estem fent al matí de Catalunya Ràdio. Som a Tordera, després d'hores de pluja també intensa, continuem recorrent aquestes zones més afectades pel temporal, en una ruta on seguim de prop també l'evolució de les rieres, les carreteres i els punts on l'aigua ha provocat més problemes. A Tordera, per exemple, l'aigua ha deixat també afectacions molt, molt importants i ara mateix ens acompanya la seva alcaldessa, Elisabet Mejías. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I gràcies també per acompanyar-nos. D'entrada, com es desperta avui el poble? Veiem que està plovent també amb molta intensitat.
1: Doncs mira, ja ho veus, es desperta plovent amb una tempesta sobre el mar, a la costa litoral que sembla que ens avança, i a l'espera del que aquesta pluja pugui afectar totes les mesures de prevenció que vàrem fer en quant, sobretot, arranjament de camins.
0: Tenen balanç per això del que va passar ahir?
1: No, comptàvem fer-ho avui, durant el matí, sembla que el balanç haurà d'esperar.
0: És un dels municipis on vam lamentar també la mort d'una persona al matí en un càmping, en caure-li un mur a sobre. Se sap ben bé què és el que va passar, alcaldessa?
1: Sembla que estava traient aigua del seu bungalop, va estar també intentant picar aquest mur perquè pogués córrer l'aigua de la seva parcel·la i sembla que entre la força de l'aigua i el pes del mur va quedar atrapat, lamentablement.
0: Parlàvem també de les rieres, hem anat seguint una mica com està la situació. No sé, en aquest cas, el riu Tordera, per exemple, com el tenim?
1: De moment el riu Tordera aguanta, a més fa ben poc hem fet obres de restitució de l'escullera que va quedar malmesa per el temporal Harry, i a marge perquè pugui pujar. En el Glòria ens vàrem quedar als 400 i escacs metres cúbics per segon, ahir vàrem arribar als 250. El que més preocupa són les rieres que deriven d'aquesta Tordera, que són les que al final voregen el poble i que ens van trencar un parell d'aquestes rieres que ens van donar alguns problemes a la part baixa. Avui el que ens toca amb aquesta nova pluja és estar pendent bàsicament de torrents i de rieres.
0: Clar, vostès són la primera línia de front. Hi ha una crisi com...
2: Hem perdut la connexió amb Tordera. Estàvem entrevistant l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, que deia que per les pluges que estan caient ara mateix serà difícil fer la connexió, la balança. Tornem cap a Tordera. Sembla que no...
0: Ara sí. Em sentiu o no?
2: Sí.
0: No sé si em sentiu.
2: Sí, sí, endavant.
0: Perfecte. Estàvem començant amb l'alcaldessa, li deia que aquesta és una de les zones també més afectades pel temporal Glòria. Són fenòmens meteorològics cada vegada més extrems. No sé, en aquest sentit, com els ajuntaments afronten una crisi com aquesta, perquè les eines són les que són, però al final és qui la gent us demana més coses directament, no?
1: Doncs mira, francament, l'afrontem destinant molts recursos, tots els serveis municipals que tenim a l'abast. Afortunadament, comptem amb un molt bon personal municipal que està disposat i sap on vivim i quin és el nostre territori i quins són els riscos i les vulnerabilitats del nostre poble. I sobretot el que tenim és un munt d'empreses del primer sector que quan hi ha un temporal com el d'ahir, com el que sembla que passarà avui també, estan disposades a ajudar. Perquè si no fos per tota aquesta gent, des dels treballadors municipals fins les pròpies empreses i el sector agrícola i ramader de Tordera, moltes vegades no ens n'hauríem sortit. Són els primers al final que es posen a obrir camins i que es posen a arranjar tots els vials per, com a mínim, garantir la seguretat i la mobilitat de les persones.
0: Hi ha una cosa contradictòria, si volem, del que va passar aquests dies, però que és emocionant també, no?, que al final els servidors públics funcionen, no? Ara està plovent moltíssim, alcaldessa. Els servidors públics funcionen, no? Una crisi com la que hem vist com els bombers, com els equips municipals, tothom s'activava, posant i arriscant fins i tot les seves pròpies vides, a vegades per salvar la vida d'altres persones, i això també hi ha un punt emocionant de veure com al final doncs pagar impostos té sentit en aquest sentit.
1: Al final els impostos serveixen per revertir-los en els serveis i en les persones, però tot això tampoc no seria possible. Parlava dels treballadors municipals, que al final acaben sent servidors municipals, de les empreses i pagesos de Tordera, però tampoc no voldria oblidar de cap manera tampoc els bombers voluntaris que fan una tasca increïble i aquests dies s'ha demostrat una vegada més. Bombers, ADFs i també els voluntaris de protecció civil.
0: Alcaldessa Tordera, Elisabet Mejías, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres pel seguiment.
0: Esperem que no sigui res aquest temporal, perquè ara mateix... Sí, aquest és el so de la pluja ara mateix a Tordera, ho podeu sentir. Plou sobre mullat ara mateix, i més enllà de les conseqüències també d'aquest temporal, hem d'explicar també altres coses del dia d'avui. Sílvia Solanes, Marc Jurado, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
0: De què estem pendents?
2: Doncs estem pendents de Pedro Sánchez i de saber si convoca eleccions o no. Avui diaris com El País o La Vanguardia apunten cap a aquest avançament electoral. També aquesta tarda a les 7 es farà la manifestació en favor de l'habitatge prevista per dissabte a l'Hospitalet de Llobregat, que es va haver de cancel·lar per les pluges. La concentració es farà finalment a la plaça Urquinaona de Barcelona. I també molt pendents del Brasil. L'ultraconservador Flávio Bolsonaro ha guanyat la primera volta a les eleccions del Brasil amb el 47% dels vots de davant del 45% que ha tret l'actual president Lula da Silva. D'aquí 3 setmanes, segona volta.
3: Arrenca també la vacunació de la grip i la Covid als centres d'atenció primària per les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari.
2: I també els castellers de Vilafranca, que s'emporten al concurs de Tarragona després de descarregar per primer cop a la història un 9 de 9.
4: En esports, golejada del Barça al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol, 7-0, 4 gols de Clàudia Pina. A segona divisió, empats a 0 del Girona amb el Mallorca i del Sabadell amb l'Andorra.
0: I ara mateix, com sentiu, aquí mateix a Tordera està caient un aiguat. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, tenim una altra vegada format un sistema convectiu, un sistema de tempestes entre la costa catalana i l'arxipèlag balear. Una d'aquestes branques d'aquest sistema ens està arribant a la costa i s'estan reactivant les tempestes al nord de la Costa Daurada, a la costa i al prelitoral de Barcelona i també al sud de la Costa Brava. Això es mantindrà així tot el matí, poden afectar en qualsevol lloc del litoral i prelitoral. A la tarda creiem que afectaran més a l'interior, en punts de la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est. I de cara a aquests pròxims dies, demà torna a arribar una altra borrasca que podria reactivar les precipitacions. Creiem que haurien de ser més moderades a l'espera d'una baixada de la temperatura a partir de dijous.
0: I això té conseqüències també a les carreteres, pendents encara dels efectes de les pluges, però també molt pendents dels efectes d'aquesta pluja d'ara. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, a aquesta hora del matí ja és habitual que hi hagi retencions sobretot a les principals carreteres que enllacen amb Barcelona, però com deies hi hem de sumar les complicacions pels efectes d'aquestes pluges, sobretot a les vies de les zones del Vallès, Maresme i la Selva. Recordem que 4 carreteres encara estan tallades, la BB-5159 de la Roca Vilanova, la C352 de les Franqueses a Canovelles, la G682 a Blanes i la C14 15A a Castellà del Vallès. A l'AP7 se circula amb normalitat, sense incidències destacades, però a l'alçada de Cardedeu segueixen tallats encara les entrades i les sortides.
0: I pel que fa a la mobilitat, també molt pendents de Rodalies. A aquesta hora, avui, el servei de Rodalies encara va mig gas. Després dels aiguats d'ahir, s'està fent un esforç molt gran per recuperar-ho. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, no hi ha trens a l'R7 i l'R8, hi ha servei alternatiu per carretera, i també hi ha autobusos en comptes de trens a l'R2 Nord entre Granollers i Sant Celoni. A l'R4 només hi ha servei de tren entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, i això vol dir que entre Terrassa i Manresa hi ha servei alternatiu de Renfe d'autobusos, i a l'R4 a Terrassa i Sabadell l'opció és agafar busos de línia i servei de ferrocarrils fins a Barcelona. Pel que fa a l'R1, hi ha alguns trens que fan el recorregut l'Hospitalet Arenys, són els que van de Maçanet a l'Hospitalet, i d'altres, els que van de Mataró Blanes a l'Hospitalet, es queden a Badalona per enllaçar amb l'L2 del metro.
0: Aquesta és la situació, Rodalies. Línies obertes al 93201-7474. Si hi ha alguna incidència que voleu explicar, 93201-7474. És un dia en el qual també explicava el Joan García des de l'estació de Sants, des de primera hora del matí, que les pantalles no donen la informació correcta. Això pertany a Adif, els responsables Adif, però, evidentment, qui ho rep és el servei, és l'usuari. Joan García, des de l'estació de Sants, bon dia.
8: Cap. Ara sí?
0: Ara sí, Joan. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Quina doncs, situació sí, ara mateix?
9: Aquí continuem amb molta gent que fa molta estona que s'espera a les andanes perquè el que dèiem, per pantalles s'anuncien trens que acaben no passant, i això doncs crea molta confusió, com per exemple aquesta usuària que havia recorregut a l'aplicació i veia contradiccions entre una informació i l'altra.
10: Sí, arribo tard a la feina.
9: A on vas?
10: Vaig a Can Ruti, a Badalona. Mirant l'aplicació perquè donen informació diferent a la que està donant les pantalles, i simplement esperar.
9: Sí que hi ha informadors ara, però no durant la primera hora i quart de servei. Això ha creat molta indignació perquè molts usuaris no coneixien la informació que va donar Renfe ahir gairebé a la mitjanit, després d'haver recomposat tot el servei i de poder donar servei a tots els corredors, ja sigui amb tren, ja sigui amb autobús. Avui la xarxa està molt fragmentada. Sí que hem de dir que hi ha una novetat respecte a aquesta informació de la mitjanit, i és la R1. Els trens de la relació l'Hospitalet-Arenys, ens diu Renfe que sí que circulen, que ho fan desviats per Passeig de Gràcia, perquè el túnel de Plaça Catalunya no es pot fer servir per filtració d'aigua. Ahir vam veure imatges de vies totalment anegades. Són els trens de la relació Mataró-Blanes els que sí que es queden a Badalona, i des de Badalona s'ha de connectar amb metro.
0: Doncs aquesta és la situació, en aquest cas, a Rodalies i des de l'estació de Sants. Gràcies, Joan. De seguida hi tornem. Avui un programa especial nou al matí de Catalunya Ràdio. Anem d'especial en especial. Estem seguint en ruta aquest temporal. Ara mateix veiem com hi ha un dit d'aigua que circula aquí a la carretera anant cap a Palafolls. Ens trobem a Tordera. Hem saludat al matí també de Catalunya Ràdio en ruta des de diferents poblacions i acabarem també anant fins a Blanes per conèixer la situació. És una ruta per explicar les conseqüències d'uns aiguats que ara mateix sobreviuen també a un nou aiguat que està afectant Catalunya. Ara són les 7:40. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades que trobem a la premsa. Pol Forada, bon dia.
11: Bon dia.
0: Avui articles d'opinió destacats sobre el temporal, però també sobre el possible avançament electoral.
11: Sí, La Vanguardia creu que sense els avisos de l'ESA Alert potser els danys haurien estat més greus i insta l'administració a planificar l'adequació de les infraestructures al canvi climàtic, mentre que l'ARA critica que el país no està ni de lluny preparat per afrontar uns episodis que el canvi climàtic està fent cada cop més freqüents. El país també apunta que la millora de les infraestructures com la ferroviària és clau per millorar en la gestió d'emergències com la d'aquest cap de setmana. Pel que fa al possible avançament electoral, el periodista Luis María Alonso escriu al periòdico que és irònic que Junts, que és el partit que va fer possible la investidura de Pedro Sánchez, ara el faci ensopegar. O per la seva banda, El Mundo assegura que l'esquerra segueix sota mínims i que Sánchez ja només pot decidir entre el que és dolent i el que és pitjor per posar fi a una legislatura que, diu el diari, va naufragar fa temps.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
13: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
14: I amb el Rasca megamilionari també passa?
13: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
14: Papa.
13: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
15: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
17: La millor fira de ceràmica i terrissa.
16: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
17: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.

0: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
4: 7:43, estem molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix. Eloi Cordomí, bon dia de nou, perquè està plovent amb molta intensitat en alguns punts del país.
5: Sí, bon dia. Ara mateix tenim tempestes que estan entrant des de la costa cap a l'interior. Són tempestes fortes, afecten el litoral i prelitoral. Destaquem quantitats de pluja que ja superarien els 50-60 litres per metre quadrat a Granollers. També més de 30 litres a Blanes, Sant Pere de Ribes, al Garraf, entre 30-35 litres. Per tant, són pluges en alguns moments que acaben amb intensitat torrencial. Totes aquestes precipitacions venen de la mà d'un altre d'aquests sistemes convectius que hi ha formats al Mediterrani, i una d'aquestes branques ens està arribant doncs a la costa. A la tarda creiem que hi haurà ruixats, però més mal repartits a les comarques de l'interior i del nord-est, Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu, i comarques de l'interior de Girona, del nord de Barcelona. Avui amb unes temperatures que els llocs on s'obrin clarianes, a molts llocs de l'interior, podrien recuperar-se una miqueta. Demà torna a arribar una tongada de pluja, teòricament hauria de ser una mica més moderada, i a partir de dijous baixarà la temperatura.
4: Que també hi ha imatges, Eloi, que ens arriben d'alguns oients, per exemple, a Granollers, ja superen els 50 litres per metre quadrat. Veiem sí. Cotxes com passen per carrers que ja comencen a estar de nou inundats. A més, recordem que són zones al Vallès o al Maresme, la zona que estem recorrent avui també en directe amb la unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio, són zones que ja ha plogut amb molta intensitat i que ha provocat diversos desperfectes. Per tant, plou sobre mullat.
5: Sí, entenc que el terreny ja no pot suportar més aigua i, per tant, qualsevol mena de pluja que caigui, més si té intensitat torrencial.
6: Ara mateix nosaltres estem a punt de travessar un carrer amb el Macià, però no giris per aquí perquè és que ens quedem atrapats. Hi ha un cotxe que s'acaba de quedar atrapat per l'aigua.
4: Ara mateix.
5: Aneu en compte, aneu en compte.
4: Avisarem.
5: De fet, això, entenc que esteu a Tordera, encara, o canviem de lloc?
4: Estem sortint de Tordera i estem anant, en aquest cas, cap a Palafolls, i veiem un vehicle que té aigua fins al que seria la meitat de la roda, aproximadament, per entendre'ns.
5: Mira, les tempestes més fortes ara mateix estan aquí, al nord del Maresme. N'hi ha algunes de fortes també.
4: Mira, segon cotxe aturat, segon cotxe que ja s'ha quedat també bloquejat. Si hi ha aigua, no passeu. Aquest seria el consell. Digues, Eloi, perdona.
5: No, deia això, que els 3-4 nuclis de precipitació més forta els tenim al nord del Maresme, per tant, aquí on sou, al voltant de Granollers, Vallès Oriental, i a la zona del Garraf. I també n'estan a punt d'arribar cap al Tarragonès, també de potents. Tarragonès, Baix Penedès. Per tant, avui insisteixo en l'alerta a qualsevol lloc del litoral i prelitoral, perquè podem tenir altra vegada pluges torrencials.
4: És que m'agradaria acostar-me a aquell cotxe per saber què és el que ha fet. És que si ara surto, agafaré el paraigües. Veuràs. Espera't un moment. Ara mateix som en un polígon industrial. No sé exactament quin és, què marca a Palafolls. Ja som a Palafolls. I és veritat que ara ha parat de ploure una mica, és a dir, no plovisqueix a poquet, en el punt on ens trobem ara. I en aquest polígon industrial, com dèiem, hi ha un carrer ample, on hi ha tot de camions aturats a banda i banda. I just aquí hi ha un vehicle que es troba aquí aturat. Hola, què tal? Bon dia.
7: Bones, creieu que no es pot passar?
4: No, home, no veu que no pot passar per aquí.
7: Anem a parar, no?
4: Sí. On va treballar vostè?
7: Aquí a Suïbès, a Can Tortós.
4: Molt bé. Ha de donar, suposo, la volta per l'altra banda, però per aquí no passi, perquè aquí hi ha molta aigua.
7: Sí, suposem que haurem de donar la volta. Ara trucaré a veure com ho gestionem.
4: En tot cas, segur que l'entendran.
7: Sí, bueno, ja portem dos dies bastant increïbles aquí amb tot el tema de la pluja i tot.
4: Ha patit alguna conseqüència directa, personal?
7: No, directa personal no, el que sí que hem sentit molt la mort del veí d'aquí de Tordera, que això ahir ens vam quedar tots bastant xocats i, bueno, a veure, ha sentit molt per la família i tot el que ha passat, però bueno, estem ara expectants a veure què passa. Aquest matí no ens esperàvem això.
4: Així el que passa un camió, aquest sí que s'atreveix a passar per l'aigua, vigilem que no l'esquitxi molt.
7: Té una tracció i una... Sí. I una altura diferent.
4: Gràcies, veig que els cotxes ja estan donant la volta, per tant, mire, ha provocat una bona sensació, que és que la gent no s'atreveixi a passar com ha fet aquell cotxe que s'ha quedat atrapat.
7: Que heu parat també aquí, perquè si no, no haguéssim vist això.
4: Molt bé, moltes gràcies.
7: A vosaltres. Adéu.
4: Doncs aquesta és la situació ara mateix, també diferents vehicles que es troben aquí. Hola, bon dia. Algun que intentarà creuar? Esperis, que a veure, preguntarem si et deixa parlar. Li vull fer una pregunta?
6: Una pregunta, ens està escoltant. Just ens... Vostè vol travessar? No, vostè no travessarà, farà la volta. Molt bé, molt bé. Ara estem aquí, Eloi, enmig de l'aigua, perquè els cotxes, en algun cotxe s'ha atrevit a passar i, per tant, l'aigua ha fet un efecte i ens ha quedat aquí atrapats. En fi, aquesta és la situació, la sensació en directe, diguéssim, del dia a dia de molta gent que intenta anar a treballar i es troba, doncs, com les conseqüències d'aquesta pluja d'avui també estan afectant el seu dia a dia. Hi ha gent responsable i gent que no, com aquest cotxe que s'ha quedat aquí atrapat. Eloi.
5: És complicat, perquè entenc que en el moment que tu fas un trajecte dia a dia i veus que les circumstàncies són diferents, tan diferents, prendre la decisió de no fer-lo, doncs és el que...
6: Sí, però és que venim del cap de setmana que venim, Eloi. Clar, aleshores, sí. No entenc que hi hagi gent que això no ho contempli. És que no ho puc entendre, no ho puc entendre. En fi.
5: Sí. Avui gràcies. Passarà això. Passarà allò, el que passa que no passarà d'una forma tan generalitzada com el que hem tingut aquest cap de setmana i quedarà concentrat en alguns punts, insisteixo, no tot arreu, però en alguns llocs del litoral i del prelitoral, i especialment aquest matí.
6: Doncs gràcies, Eloi. Anem cap a Palafolls. I situació ara mateix a les carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs mira, justament això que estàveu explicant, Avui matí molt més complicat del que és habitual. A les retencions que ja a aquesta hora li hem de sumar que encara hi ha diverses carreteres afectades pels efectes de les pluges i, a més que ara torna a ploure. I això ho veiem sobretot a la zona del Vallès Oriental. Moltes retencions en carreteres com el tram de la P7, la C-17, la C-59, també la C-60, que enllaça el Maresme amb el Vallès Oriental, i a l'àrea més propera a Barcelona, circulació molt complicada a aquesta hora, a la C-58, la 2, la B-23, també la C-16, a la zona dels túnels de Vallvidrera, la C-32 i, òbviament, també a les rondes de Barcelona. Totes dues rondes, sobretot en sentit Llobregat.
6: I estem pendents també de l'estat de la situació de la mobilitat. Joan Garcia, des de l'estació de Sants, com va ara mateix el servei?
8: Doncs ara mateix va, tal com Renfe va pronosticar ahir al vespre, amb una novetat, i és que hi ha trens de l'R1 que sí que circulen, són els de la relació Arenys-L'Hospitalet. Aquests sí que circulen desviats per Passeig de Gràcia, però els de Mataró o Blanes-Massanet s'acaben a Badalona i des d'allà cal agafar el metro. Aquí el que complica molt la situació és que no funcioni el túnel de Plaça Catalunya, perquè és el principal per on passen més trens. El fet que no funcioni aquest túnel, que no estigui en servei, perquè ahir ho vam veure negat d'aigua, fa que tota la circulació que es pot s'hagi de reorientar cap al de Passeig de Gràcia. I això afecta de ple la R1 i la R4, que són dues de les línies més utilitzades. Hi ha servei a tots els corredors, ja sigui amb tren o ja sigui amb autobús. Sí que és veritat que avui és un dia que caldrà esperar molt i que s'arribarà tard o a la feina o bé als estudis, perquè les connexions en tren estan molt fragmentades. Allà on no arriba el tren sí que és veritat que arriba l'autobús, però tot plegat allarga molt els recorreguts.
6: I a més, també tenim moltes incidències a les carreteres. Gràcies, Joan. Per exemple, atenció al que està passant a Granollers. Marta Vallès, on et trobes?
9: Bon dia. Mira, estic a la rotonda d'accés a Granollers per la Torreta. Venint, recordes que abans hem fet una connexió des de Montornès, hem passat per la carretera de Vall d'Oriols, no hi ha de passar ningú, perquè nosaltres hi hem passat, els cotxes que hi hem passat jo crec que haurien de ser els últims, hi hem passat per pèls, està tot ple d'aigua, i ara mateix estem en una situació complicada, molt complicada. Estem un munt de cotxes parats aquí enmig de la rotonda, cadascú com pot. Ens anem apartant cada vegada més perquè tenim la sensació que el cotxe... A mi se m'ha començat abans a moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua, i vaja, no sabem massa què fer. Han passat dos camions de bombers...
6: Parar. Has de parar, Marta.
9: No, estem aturats. El problema és que estem aturats, però que cada vegada ja puja més l'aigua.
6: Yeah.
9: I ens han passat dos camions de bombers molt ràpid en direcció a Granollers, per tant, hi ha d'haver molta complicació. Ha diluviat entre Montornès i encara està en aquesta situació. Està plovent moltíssim. La gent aquí entenc que, com jo, digue-li por, digue-li respecte. Estem tots aturats, primer amb un cert ordre, ara ja sense cap mena d'ordre. Hi havia cotxes enmig de la rotonda. Mira, veig un cotxe allà que ja està, amb totes les rodes plenes d'aigua, gairebé com el meu, potser. I, vaja, t'he de dir que és que no podem fer res. Que ens hem trobat aquí en aquesta situació de cop i volta, que ara entens moltes coses, que quan la gent es troba així i que bueno, que jo penso que no sé què farem, no sé,
6: mira,
9: com que
6: oient.
9: No, no, de,
10: Digue'm.
6: No, un oient que ens truca també des de Granollers. És el Mateu, el 93017474. Mateu, bon dia.
11: Bon dia, Ricard.
6: Què dius, Mateu?
11: Res, una mica com la companya, però també per les altres entrades de Granollers i sortides, sobretot. Està molt complicat el tema, sobretot. Crec que no es va arribar a netejar tot el que tapava les clavegueres del cap de setmana i no està xupada la ciutat. És molt perillós, això. Canviï una alerta ja.
6: O sigui, molt la situació que estàs vivint ara, quina és? No sé si ens ho pots explicar una mica més, detallat.
11: Jo anava cap al cotxe i he girat cua. Els carrers tornen a estar inundats. El meu pare està atrapat a la ronda. La sensació és que la ciutat no xupa. Va xupar bé el cap de setmana, s'ha de dir, però tot el clavegueram està obstruït i està caient una bestial. Bestial. Mateixa sensació que el dissabte a la matinada. I no, trobarem a faltar informació, alertes, no ho sé. Van enviar 4 alertes el diumenge, no poden enviar una avui?
6: Sí, la veritat és que el que estem vivint també aquí al Maresme, en primera mà, diguéssim, a la unitat mòbil i també a la Marta Vallès des de Granollers, doncs la situació és molt complicada per la circulació. Ara mateix el Vallès Oriental està en vermell, fa 20 minuts que l'havien posat en taronja, hi ha pluges també localment intenses al Vallès Oriental però i al Maresme les properes dues hores,
11: Les pluges es preveien a partir de les 11, o sigui, hem fallat moltíssim aquí.
6: Sí.
11: Molt. Insisteixo que el problema és que la ciutat, que va xupar bé, no està xupant i les carreteres estan plenes. El diumenge està molt bé que envies d'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós. Diumenge no és perillós a les 6 del matí, però avui és perillosíssim. Molt perillós.
6: Queda clar, i és important que extremem les precaucions ara mateix. Mateu, gràcies per trucar, que vagi molt bé.
11: Gràcies a vosaltres, bona feina.
6: Jordi, bon dia.
12: Hola, bon dia. Mira, jo dic que des de Vilanova del Vallès. Sí. Jo he intentat, el meu fill va a l'escola a Granollers, a l'entrada de Granollers l'aigua hi arriba per la roda del cotxe i ja per més de mitja roda. Jo he girat cua perquè és impossible. I estic d'acord amb el que està dient aquest noi.
6: O sigui, impossible, què vol dir? Que què t'has trobat?
12: Que està tot aturat, que està col·lapsat, que arriba un punt a Can Palau, que és l'entrada de Granollers, l'aigua ja no hi ha voreres, torna l'aigua, diguéssim, a pujar d'una manera que jo estic amb el que diu, que no està xuclant res. Vamos, jo ja no ho he vist, estava plovent moltíssim, i ja et dic, jo no m'espanto amb facilitat, però he girat cua perquè no val la pena jugar-se-la tal com està. I estic d'acord, hauria d'haver enviat un alert.
6: És molt important extremar precaucions ara mateix i que la gent també sigui conscient de que cal doncs, evitar aquestes situacions. Ara mateix ens arriben moltes imatges de Granollers. Veiem com hi ha una riuada per la carretera. Ben bé d'un pam d'aigua. Vull dir, per tant, molta precaució. Doncs gràcies per trucar també. Una abraçada. Que vagi bé, ànims.
12: Bon dia.
6: 93017474. Tenim vies tallades ara mateix entre la Roca del Vallès i Vilanova del Vallès, també a Castellà del Vallès per esllavissades, entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. Hi ha un túnel tallat. Atenció també a Blanes, hi ha inundacions, també carrils tallats i pas alternatiu entre Lliçà d'Amunt i Parets del Vallès. A Vidreres tallada la sortida 87. A Tossa de Mar també hi ha un pas alternatiu. Entre Tossa i Sant Feliu de Guíxols hi ha un pas alternatiu també, i a la Nacional 150 Terrassa també pas alternatiu. Molta precaució també a la zona de Montcada cap a Sabadell, que hi ha vessals d'aigua també a la carretera, a la C58. Una situació complexa ara mateix la que viu el país, sobretot al Maresme i al Vallès, on aquest cap de setmana hi ha hagut també pluges molt, molt intenses, i atenció perquè s'acaba també d'emetre un avís de vigilància per pluja torrencial al Vallès Oriental i al Maresme. Farem una pausa i de seguida ho actualitzem.
13: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
14: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.

0: Ara mateix són les 7:57. Estem pendents d'aquest temporal que està afectant a Catalunya. Un dia de balanç també de temporal de pluja excepcionals d'aquest cap de setmana, que recordem que ha deixat dos morts, un desaparegut i també, en aquest cas, centenars d'incidències i problemes de la mobilitat. Estem fent aquesta ruta al matí de Catalunya Ràdio per explicar minut a minut el que està passant al Maresme. Volíem explicar el que passava l'endemà d'un cap de setmana molt intens pel que fa a les pluges torrencials, però ens estem trobant en què les pluges d'avui també estan afectant a Catalunya. I atenció, perquè a aquesta hora la notícia és que s'envia un és alert per pluges localment intenses aviat al Vallès Oriental i al Maresme. Per les properes dues hores cal extremar les precaucions per la mobilitat i no us acosteu ara mateix a zones inundables. En cas d'emergència, recorden des de Protecció Civil que cal contactar amb el 112. Suspenen també, per cert, les classes a les zones més afectades. Ara, seguida amb nosaltres, la consellera d'Interior, Núria Parlon. Dia de balanç, com dèiem, Eloi Cordomí, i dia també d'afectacions ara mateix en directe.
1: Bon dia, sí. Ara mateix tenim ja aquestes quantitats que superen els 50 litres per metre quadrat a Granollers. També a Mollet del Vallès, 60 litres per metre quadrat, que ha digut pràcticament en mitja hora. Això ha fet activar, doncs, a nivell màxim aquest avís de vigilància de pluja en 30 minuts, que supera, doncs, els 40 litres en aquest període de temps. I això fa, doncs, que tinguem avisos vermells una altra vegada. També tenim avís groc i taronja a la resta del litoral. Això passava al Vallès Oriental, però a la resta del litoral tenim aquests avisos. Per tant, una nova branca de precipitació de tempestes que arriba des del mar pot afectar en qualsevol punt d'aquestes zones que diem, del litoral prelitoral. A la tarda, creiem que tots aquests ruixats, tempestes, localment forts encara, afectaran a les comarques de l'interior, nord-est de Catalunya, Pirineu, Catalunya Central, i tot plegat en previsió de més inestabilitat que arribaria a partir de demà.
0: Aquesta és la situació amb aquestes dues hores de precaució. Dues hores, Eloi, per què? És a dir, se sap si és perquè es calcula que pot seguir plovent amb molta intensitat localment, fixament, en la zona de Granollers, per exemple?
1: Dues hores és el que normalment s'estipula per aquests avisos de vigilància. És a dir, són avisos que superen el que s'havia previst. Per tant, és un avís que es fa en base a observacions que s'han fet, i aquestes observacions es calcula que poden durar, doncs, vaja, l'observació d'un fenomen in situ, es calcula, doncs, que la durada d'aquest fenomen pot durar aquestes dues hores aproximadament.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns, 5 d'octubre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: El nou hotel a l'antiga discoteca Louis Vega de Calafell crearà més de 300 llocs de treball directes. El nou hotel de 5 estrelles reforçarà el paper de Calafell com a destinació turística de primer nivell, amb una inversió de prop de 100 milions d'euros. En parlem d'aquí uns minuts, serà després de repassar altres notícies del dia. El sergent de trànsit de la policia local de Calafell, Dani Galán, ens ha parlat de les noves normes de circulació que han entrat en vigor. Les novetats afecten conductors de patinets elèctrics, motos, bicicletes i altres vehicles. Cunit aprova el ple i inicia la tramitació per crear una àrea bàsica de salut pròpia. La vacunació contra la grip i la Covid comença avui 5 d'octubre i es podrà rebre sense cita a partir del 16 de novembre. Un total de 95 persones moren en accident de trànsit fins al setembre, un 16% menys que l'any passat. Al setembre s'han registrat 10 morts, 5 menys que en el mateix any del 2025. Els joves de Tarragona nascuts el 2008 podran aconseguir bitllets de tren gratuïts. El programa ofereix gairebé 41.000 bitllets pels joves de 18 anys per viatjar per Europa. Baixen un 17% les víctimes mortals a les carreteres tarragonines respecte al 2025. El Servei Català de Trànsit destaca que no hi ha hagut cap víctima mortal a l'AP7 en el tram de Tarragona. Els castellers de Vilafranca tornen a guanyar el concurs de castells amb un històric 9 de 9 en folre i una actuació memorable a la Tarracó Arena, a Tarragona. La colla vella dels Xiquets de Valls ho intenta fins al final i la jove de Tarragona completa el podi.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament ha iniciat els tràmits urbanístics necessaris per a la construcció d'un nou hotel de 5 estrelles als terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega. El projecte preveu un establiment de 450 habitacions amb capacitat per generar més de 300 llocs de treball directes, principalment per a persones del municipi i amb una activitat prevista durant tot l'any, amb una inversió propera als 100 milions d'euros. La implantació d'aquest nou equipament hoteler suposa, segons l'Ajuntament, una oportunitat per situar a Calafell entre les principals destinacions turístiques de Catalunya, reforçant un sector que ja és un dels principals motors econòmics del municipi. La possibilitat de desenvolupar un gran establiment hoteler en aquest àmbit no és nova. Recordem que el POM de Calafell, aprovat l'any 2011, ja contemplava la construcció d'un hotel i d'un palau de congressos als terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega. En aquell moment es tractava d'una proposta de futur, però ja posava de manifest la necessitat d'ampliar l'oferta hotelera i de potenciar l'activitat econòmica vinculada al turisme. L'objectiu era donar resposta al creixement demogràfic previst i aconseguir que aquest creixement anés acompanyat de noves oportunitats laborals i econòmiques, evitant que Calafell esdevingués una ciutat dormitori. Un dels principals objectius del projecte, per tant, és contribuir a desestacionalitzar l'activitat turística. L'arribada de nous visitants durant tot l'any ha de permetre reforçar sectors com el comerç, la restauració i els serveis, alhora que ampliarà la projecció turística de Calafell. El projecte també preveu la creació d'uns 300 llocs de treball directes. En aquest sentit, es destaca la necessitat d'equilibrar el creixement de la població amb la capacitat del municipi per generar ocupació. Donem més detalls d'aquesta notícia. La proposta preveu mantenir i posar en valor tant la pineda existent com l'edifici catalogat i protegit de l'antiga discoteca Louis Vega, obra de l'arquitecte Alfred Arribas i guardonada amb un premi FAT pel seu disseny original. per preservar aquests elements i alhora garantir una àmplia superfície lliure d'edificació. El projecte aposta per concentrar l'edificabilitat en un edifici de certa alçada, d'unes 15 plantes. Aquesta solució permetrà alliberar espai a nivell de terra i al mateix temps donarà a l'establiment una característica singular, unes àmplies vistes sobre el paisatge marítim de Calafell. El projecte hoteler incorpora també un palau de congressos amb l'objectiu d'obrir Calafell a un segment turístic fins ara poc present al municipi, el turisme de negocis i congressos. El nou establiment estarà especialment orientat a empreses i visitants internacionals, principalment dels Estats Units i la Xina, però també podrà acollir empreses estatals i d'altres països que busquin espais per celebrar reunions, convencions i trobades cooperatives. El palau de congressos permetrà més acollir congressos, festivals i altres esdeveniments, tant empresarials com culturals, esportius o de caràcter ciutadà. L'objectiu, diu l'Ajuntament, és ampliar l'activitat de Calafell més enllà dels mesos d'estiu. Calafell ja és seu a l'actualitat del Festival Hike Rockabilly, del Congrés Internacional d'Arqueologia, del Congrés Carlos Barral, el Congrés Immobiliari i el d'Intel·ligència Artificial. A més, acull nombrosos esdeveniments, com la Fira de l'Ocupació, torneigs esportius i el Carnaval. Per tant, més enllà del projecte hoteler, l'actuació planteja una transformació urbana més àmplia d'aquest àmbit, amb la voluntat de convertir un dels grans buits urbans existents entre Calafell i Segur en una nova centralitat, tal com hem explicat en darreres edicions dels informatius. L'objectiu, per tant, és crear un nou punt de trobada que permeti connectar els barris, generar activitat urbana i reforçar el comerç i la restauració, alhora que es crearan noves oportunitats d'ocupació, nous recorreguts, espais de convivència i nous usos permetran connectar millor el mar, el patrimoni, els espais verds i els diferents àmbits urbans. El projecte preveu prop de 40.000 metres quadrats de zones verdes i jardins que contribuiran a convertir aquesta nova centralitat de Calafell en un important refugi climàtic.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Seguim endavant amb més notícies del municipi. El sergent de trànsit de la policia local de Calafell, Dani Galán, ens ha parlat de les noves normes de circulació que han entrat en vigor. Les novetats afecten els conductors de patinets elèctrics, motos, bicicletes i altres vehicles. Així ho ha explicat.
2: Com a introducció, podria dir també que és una normativa que protegeix els col·lectius vulnerables. Mm. Motocicletes és un d'ells. Motocicletes, ciclistes, vianants. Recordem que a Catalunya, malauradament, el 60% de víctimes mortals són d'aquest tipus de col·lectius, començant per les motocicletes, no? Que és el principal. Llavors, en aquest tema, què ve a dir la normativa? Doncs reforçar tot el tema de seguretat. Seguretat passiva, el casc... A partir d'ara serà obligatori portar guants. Guants a la via interurbana, fora de poblat, i aviat ho posaran també dintre. No diu què tipus de guants, si han de ser amb protecció, si no, de moment deixa moratòria per portar els típics guants, no?, que trobem de moto. El casc haurà de ser homologat, que fins ara no deia res la llei, deia, bueno, que estiguessin certificats, et podies comprar a Xina un, però ara haurà de portar la etiqueta, la E d'homologació d'Espanya, o la CE, però sí que ens hem de fixar els cascs que tenim a casa i, si no, anar canviant. Què més? Ah, el calçat a partir d'ara, això d'anar amb xancles no, s'ha acabat.
0: La Direcció General de Trànsit ha actualitzat, per tant, el Reglament General de Circulació per adaptar-lo a l'evolució de la mobilitat les últimes dues dècades. Entre les mesures destacades, com deia el sergent de Trànsit de Calafell, hi ha l'obligatorietat de guants de protecció i calçat tancat per a motoristes i passatgers en vies interurbanes. Casc obligatori i edat mínima de 15 anys pels usuaris de vehicle de mobilitat personal, com els patinets elèctrics, i casc ineludible per a tots els ciclistes, amb armilla reflectant per als riders. Les autoescoles han adaptat la formació, actualitzant el material, el contingut digital i els testos en temps rècord. Escoltem més informació que ens facilita des de la policia local de Calafell, el Dani Galán.
2: Doncs aquí, com sempre, és un hàndicap, no?, el tema dels patinets a tot arreu. I què ha passat? Doncs Calafell ens vam avançar amb molta intel·ligència, vam posar el casc, ja ho sabeu, fa 2 o 3 anys ja, i ara sí que serà a tota Espanya. casc obligatori a tot arreu de, d'Espanya, i l'edat també l'han unificat a tota Espanya, 15 anys. Nosaltres la teníem a 16, 16 anys aquí a l'ordenança, però unifiquem, 15, no? Clar, la norma estatal doncs, preval i hem d'unificar-ho.
0: Molt bé.
2: I això és el més important en quant a patinets elèctrics. A partir d'ara també haurem de portar l'armilla, que ja ho deia la llei, però sempre quan sigui de nit. I els repartidors, els típics riders, no, que van amb el globo i tal, sempre han d'anar amb l'armilla.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Doncs sí, anem ara cap a la comarca Baix Penedesenca. La proposta d'alcaldia dona resposta a la petició de la Generalitat per iniciar formalment el procediment de segregació de l'actual ABS compartida amb Cubelles. El ple de l'Ajuntament de Cunit ha aprovat la proposta d'alcaldia per iniciar la tramitació per a la creació d'una àrea bàsica de salut pròpia al municipi de Cunit. Recordem, actualment integrada a l'ABS compartida amb Cubelles. L'acord suposa el primer pas formal de Cunit per avançar en la segregació de l'actual àrea bàsica de salut i respon a la petició del Departament de Salut de la Generalitat, que ha demanat als ajuntaments l'aprovació plenària de les corresponents propostes per poder iniciar la tramitació. La iniciativa parteix de l'evolució demogràfica de Cunit i de l'increment de les necessitats assistencials. En els darrers anys, el creixement de la població ha comportat també un augment de la demanda de serveis públics, especialment en l'àmbit de la salut, fet que planteja la necessitat d'adaptar l'organització de l'atenció primària a la realitat actual i a les previsions de creixement. Amb aquest acord, l'Ajuntament de Cunit demana avançar cap a un model d'atenció primària que permeti disposar d'una estructura organitzativa, una direcció i uns equips professionals diferenciats, així com d'una cartera de serveis adaptada a les necessitats de Cunit. La proposta també planteja la necessitat de reforçar els recursos humans i materials del CAP amb l'objectiu de millorar la capacitat d'atenció, reduir les llistes d'espera i garantir d'una major continuïtat dels equips professionals. Entre les demandes municipals també hi ha que el CAP de Cunit pugui ampliar l'horari d'atenció i oferir servei els 7 dies de la setmana, així com que pugui acollir el servei d'urgències que actualment es presta a Cubelles, de manera que els ciutadans de Cunit puguin disposar d'aquest servei en el mateix municipi. L'acord aprovat al ple permet donar, per tant, continuïtat a les gestions que l'Ajuntament de Cunit ja havia iniciat amb l'ICS, l'Institut Català de la Salut i el Departament de Salut. A partir d'aquest primer acord formal, es planteja que el Departament de Salut elabori els estudis tècnics i de planificació per determinar els recursos humans, materials i assistencials que requeriria la futura ABS de Cunit, així com un calendari per a la seva implantació. L'Ajuntament també proposa la creació d'una taula de treball amb la Generalitat que permeti analitzar necessitats sanitàries actuals i futures. La iniciativa s'emmarca a la petició conjunta de Cunit i Cubelles perquè l'actual ABS compartida es divideixi i cada municipi disposi de la seva àrea bàsica de salut.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Seguim a la comarca, anem ara al Vendrell, perquè 352 assistents han estat a la quarta edició de l'Speed Job Dating d'Indústria i Logística del Baix Penedès, que ha tingut lloc. 19 empreses del territori han participat a una nova edició de la jornada que ha facilitat el contacte directe amb empreses amb necessitats de contractació i persones en recerca de feina. La quarta edició de l'Speed Job Dating d'Indústria i Logística, que s'ha celebrat a l'edifici Tavares de Coma-ruga, ha reunit 352 persones en recerca de feina i 19 empreses consoliden una jornada com un punt de trobada entre el teixit empresarial i les persones que busquen noves oportunitats laborals a la comarca Baix Penedesenca. El format de l'Speed Job Dating es basa en entrevistes de curta durada, d'uns 5 minuts, que permeten establir un primer contacte entre empresa i candidat de manera àgil. Les persones participants han pogut realitzar diverses entrevistes i coneixen un mateix matí diferents oportunitats laborals vinculades principalment al sector industrial, logístic i del transport, també manteniment, producció i serveis. Les empreses han ofert oportunitats per perfils molt diversos, des de personal de magatzem, producció i manteniment industrial, fins a conductors, mecànics, personal administratiu i logístic, responsables de trànsit, professionals d'obra i altres perfils tècnics. Aquesta diversitat permet que l'Speed Job Dating no funcioni únicament com un espai de selecció per cobrir unes vacants concretes, sinó també com una oportunitat perquè les empreses coneguin nous perfils professionals i perquè les persones participants puguin descobrir ocupacions o empreses que inicialment potser no havien contemplat. Una de les principals característiques de la Safe Job Dating és la possibilitat de substituir en una primera fase l'enviament tradicional del currículum per una conversa directa entre candidat i empresa. Les entrevistes realitzades durant la jornada és un primer contacte. A partir d'ara, les empreses podran continuar els processos de selecció amb aquells perfils que consideren més adequats a les seves necessitats.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Obrim la plana general del dia. La campanya de vacunació contra la grip i la Covid comença 5 d'octubre. Es podrà anar sense cita prèvia, però a partir del 16 de novembre. Es tracta d'una de les novetats d'enguany, ja que el pla es divideix en tres fases, amb l'inici dilluns, amb l'administració a grups específics, majors de 60 anys, persones de risc i personal de serveis essencials. La segona, a partir del 26 d'octubre, s'obrirà a la població en general. El govern ha destinat 13 milions d'euros per adquirir 1,8 milions de dosis contra la grip i 1 milió contra la Covid-19, amb l'objectiu de protegir la ciutadania. Escoltem les declaracions de la cap de Servei de Medicina Preventiva, Montse Martínez. Assenyala que enguany hi ha vacunes noves perquè hi ha 3 soques noves i els vaccins s'han hagut d'adaptar.
3: Tenim vacunes completament noves, tant de grip com de Covid. Recordem que la vacuna de grip ja des de l'any passat és trivalent. Si us en recordeu una mica, els que porteu una mica més de temps, hem tingut vacunes trivalents, després tetravalents i ara hem tornat a tenir trivalents. Doncs des de l'any passat tornem a tenir trivalents i aquest any és molt novedós perquè les 3 soques s'han modificat, s'han adaptat i són totalment noves. I a més, com ja han comentat també el secretari també i l'Albert, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres i ja hem començat a distribuir des de fa dies als centres sanitaris per poder començar la campanya, són vacunes adaptades.
0: El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, espera una campanya semblant a la del 2024-2025 i no espera que hi hagi un augment de les hospitalitzacions.
4: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior, d'acord, la línia verda, i sobre la virulència del virus, sabem que és un clado K, el coneixem, estem vacunant, començarem a vacunar, i l'any passat realment va ser molt infecciós, però va tenir no va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI. Per tant, seria una campanya, esperem, a vegades potser d'aquí unes setmanes hem de rectificar, esperem que no, però una campanya molt semblant a la 24-25.
0: Destaca la importància de vacunar-se i indica que això contribueix a la vacunació espontània que es va engegar l'any passat, però matisa que la cita prèvia és la que ha de permetre augmentar el nombre de vacunats.
4: Aquest objectiu, que és incrementar les cobertures, com a objectiu de govern, no? El que hem de fer és ajudar a la població a protegir-se. És una decisió individual, evidentment, però és una decisió col·lectiva i una decisió que volem promoure des del govern, especialment en la gent gran i especialment en els nens, no? I totes les persones vulnerables. Per tant, amb aquest inici animem a demanar cita prèvia, mantenim la vacunació espontània a partir del 16 de novembre. Important, pensem que va contribuir a augmentar la cobertura en la campanya passada, però evidentment la cita prèvia a través de La Meva Salut ha de ser l'instrument que ens permeti augmentar el nombre de persones vacunades al país.
0: Aina Valverde, usuària d'un centre de salut de Catalunya, explica per què es vacuna.
5: Bueno, em vinc a vacunar perquè, bueno, primer per protegir-me a mi i el meu entorn més proper, no? I perquè tinc una nena petita amb 3 anys, estic embarassada, no? I per prevenir una miqueta.
0: Ella diu que segueix les recomanacions dels doctors. És, en aquest cas, la Cristina Palomas.
6: Amb la vacuna pues, ajuda que no es compliqui a vegades que agafa alguna bronquitis o alguna cosa, i la pneumòloga també ens ho va recomanar, i llavors cada any fem la vacunació de la grip.
0: Les injeccions s'administraran bàsicament als CAPs de Catalunya, tot i que també en hospitals, COAP i centres sanitaris. El secretari de Salut Pública ha avançat que ja hi ha 120.000 cites demanades. La voluntat de Salut és concentrar el màxim d'activitat vacunal fins abans de l'època nadalenca. En aquest sentit, s'ha augurat una campanya semblant a la del passat any i es confia que doncs es comenci a vacunar la població i no hi hagi un impacte en hospitalitzacions ni ingressos a les UCI. La campanya passada es van administrar més d'1.524.000 dosis de vacuna antigripal i 934.309 contra la Covid-19. Per tant, doncs, es destaca que la nova variant del SARS-CoV-2, la vacuna actual ja està adaptada i per aquest motiu s'ha trigat uns dies més a començar amb la vacunació.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Un total de 95 persones han mort en 91 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al setembre. Són dades provisionals del Servei Català de Trànsit. La xifra representa un 16% menys que en el mateix període de l'any passat, on van morir 113 víctimes mortals en 105 sinistres. En comparació amb l'any 2019, que és l'any de referència per al compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 41 víctimes mortals menys, un fet que representa una reducció del 30%. Dels 95 morts, 77 eren homes i 18 dones. Al setembre s'han produït 10 morts, quan l'any passat en van ser 15. D'altra banda, s'han registrat 561 ferits greus, un 15% menys que els 661 del mateix període del 2025. Gairebé un 57% de les víctimes mortals eren vulnerables, 54 de 95. En total, 36 eren motoristes, 2 menys que l'any passat. Enguany, aquest és el col·lectiu del conjunt d'usuaris que registra més morts. A més, hi ha hagut 9 vianants morts i 9 ciclistes. Pel que fa a les carreteres on s'han produït accidents mortals, continua la dispersió. Tot i això, les vies han registrat més víctimes són la P7, amb 12 morts, la 2, la Nacional 340 i la Nacional 260 amb 4, i la C25 amb 3 morts. El tipus d'accident més freqüent ha estat la sortida de via, amb 30 casos, i el xoc frontal, amb 28.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Hem donat dades d'àmbit general de Catalunya, però ara parlem doncs del Camp de Tarragona. Les dades per demarcacions. A Tarragona s'han comptabilitzat 20 víctimes mortals fins al 30 de setembre, 4 menys que en el mateix període de l'any passat, el que suposa un descens important en el nombre de morts del 17%.

0: l'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: Els joves de Tarragona nascuts l'any 2008 tenen una nova oportunitat per viatjar per Europa de manera gratuïta. La Comissió Europea ha obert una nova convocatòria del programa que ofereix gairebé 41.000 bitllets de tren gratuïts a joves que compleixin els requisits. La convocatòria està oberta als joves de 18 anys dels estats membres de la Unió Europea i també dels països associats al programa Erasmus: Islàndia, Macedònia del Nord, Noruega, Sèrbia i Turquia. Per participar-hi, els candidats han de completar un qüestionari sobre la Unió Europea a través del Portal Europeu de la Joventut. Els bitllets s'assignaran en funció de la puntuació obtinguda pels participants. Els joves interessats se poden presentar la seva candidatura fins al proper 15 d'octubre. Les persones seleccionades podran viatjar durant el màxim de 30 dies entre el març del 2027 i el maig de 2028. A més del bitllet de tren, els participants rebran la targeta europea de la joventut, que ofereix descomptes al transport públic, activitats culturals, allotjament, gastronomia i esports. Com a novetat d'aquesta convocatòria, les 250 persones amb millor puntuació obtindran també una nit d'allotjament gratuïta en un hostal adreçat a joves. El programa també reforçarà enguany la seva dimensió cultural amb una nova ruta centrada en els llocs que formen part del patrimoni europeu, espais considerats símbols dels valors, de la història i de la integració europea. Els joves que vulguin participar-hi poden completar el qüestionari a través del Portal Europeu de la Joventut abans del 15 d'octubre.
0: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
1: Ho avançàvem en els titulars. Els castellers de Vilafranca han tornat a guanyar el concurs de castells de Tarragona. Els Verds ho han fet amb una actuació memorable que han culminat descarregant per primer cop a la història el 9 de 9 en folre. L'han acompanyat anteriorment amb el 3 de 10 en folre i manilles i el 4 de 10 en folre i manilles, que els ha permès sumar 14.635 punts. Els oferim les declaracions del cap de colla dels Verds, Àngel Grau.
2: Sí, bueno, ha sigut un concurs molt complicat perquè, tot i començar molt bé les altres dues primeres rondes, el Pilar Darau aquell, que tenia molta confiança, m'ha estat a res de carregar-lo, però després poder fer aquest 9 de 9 i descarregar-lo, doncs és espectacular.
1: Explica que marxen feliços després de revalidar el títol de guanyadors al concurs de castells de Tarragona.
2: Feliços, marxem feliços i contents. I amb ganes d'anar al Figaró, de sopar una mica, celebrar una estona, i demà serà un altre dia.
1: També ha valorat el canvi d'hora del concurs.
2: Bueno, sabem que hi havia algú que a la tarda no ha pogut venir per tema d'horaris, però bueno, al final l'organització jo entenc que és un paper molt difícil el que té, perquè muntar tot això cada dos anys és molt complicat, i a sobre que et plogui amb les alertes, crec que no ho van tenir gens fàcil, però bueno, ha sortit un concurs que suposo que poden estar molt contents.
1: Ha reconegut per últim l'actuació de la Colla Vella.
2: L'actuació de la Colla Vella és per treure's el barret, vull dir, 4 de 9 net, 4 de 10 carregat i aquest 3 de 9 net, que és una bogeria que només han fet ells i les dues colles de Valls, doncs és espectacular, vull dir que hem d'estar molt, molt contents.
1: El duel amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha estat agònic. Els rosats ho han intentat fins al final, després de buscar descarregar quarta ronda el 4 de 10 amb folre i manilles, que havien carregat a la segona tanda. A banda, han carregat el 3 de 9 sense folre i han descarregat el 4 de 9 sense folre. El podi l'ha completat la jove de Tarragona.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
1: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
0: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
0: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores.

0: i sempre ens ho passem molt bé.
1: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
2: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
3: A punt d'estrenar amb la Júlia Pont.
4: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, tres sèries i tres pel·lícules.
0: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
5: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
0: Els serveis.
6: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
0: Calafell Ràdio. El temps.
6: Avui dilluns els xàfecs encara no desapareixen. Aquesta setmana canviarà el patró del temps, però no farà net i continuarà la ratxa de precipitacions. Un embussament d'aire fred situat a l'oest peninsular agafa el relleu de l'anticicló humit dels últims dies. El temps continua marcat pels ruixats. Per tant, avui ja descarreguen durant el matí. Estan activats avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja en alguns punts de Catalunya. De cara a demà dimarts s'acabarà de trencar la dinàmica del vent de component est, amb l'excepció de l'Empordà, i es passarà una situació amb més influència de l'aire fred que arriba per l'oest. El resultat serà un altre dia mogut, amb xàfecs matinals i ruixats de tarda, amb precipitacions que també estaran presents en alguns punts de Catalunya. Molt bones a totes i a tots. Què tal? Com esteu? Arrenquem setmana. Avui és dilluns, 5 d'octubre. Molt bon dia. Repassem, com sempre a aquesta hora, les portades dels diaris i comencem amb La Vanguardia. El 65% dels catalans suspenen la gestió del govern central a Ceuta. Un 75% dels consultats perceben molts o massa immigrants a Catalunya. La majoria donen suport a l'acollida de menors, però condicionada a un repartiment equitatiu. El temporal causa a Catalunya dos morts, un desaparegut i danys abundants. És un altre dels titulars que podem trobar a La Vanguardia. El periòdico en portada, les ferides del temporal, la tempesta sense precedents que va escombrar Catalunya al cap de setmana, provoca dos morts, un desaparegut i greus danys, sobretot al Vallès Oriental i al Maresme. El govern s'activa per l'abans de les eleccions. El PSOE diu que espera que Sánchez decideixi la data per anar a les urnes. Membres de l'executiu plantegen aprovar de nou els decrets d'habitatge i imposar-los a les Corts dissoltes. El rotatiu ara parla del futur de la legislatura i titula... pendents de Sánchez. El PSOE es mostra preparat per anar a les eleccions amb el marc de l'habitatge. La plataforma Front Ampli es llançarà el 17 d'octubre a l'espera de Podem. Només aquesta setmana hi ha 90 desnonaments previstos a Barcelona. I el rotatiu ara en portada publica una imatge i destaca dos morts i un desaparegut pel temporal del cap de setmana. També parla del mateix en la portada del diari 20 Minutos, diu que el fort temporal a Catalunya deixa dos morts i un desaparegut. Anem ara amb les portades dels diaris esportius. Amb el Mundo Deportivo titula Històric, 7-0. Partit entre el Barça i el Real Madrid femení. 7-0, recordem. El Barça aconsegueix la millor golejada de la seva història contra el Real Madrid en un Spotify Camp Nou de rècord. I el diari Esport també parla del mateix i titula golejada històrica, Barça 7, Real Madrid 0. El Barça torna a trepitjar el Real Madrid amb un altre xoc abrumador de superioritat blaugrana. Clàudia Pina ha estat l'autora de 4 gols i l'MVP del partit. Titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris avui dilluns.

I fins les 9 del matí ampliem aquests I altres titulars, els informem de tot el que passa des d'aquí, des de la ràdio, en el 107.9 de la FM. Recordeu també, ens podeu seguir online a calafell.tv. Comencem a destacar els titulars polítics del dia. Declaracions de Nogueres després de tombar els decrets d'habitatge ha dit que estan convençudíssims del que van fer. La portaveu de Junts al Congrés acusa Sánchez d'actuar en clau electoral I diu que no està sobre la taula que Puigdemont sigui candidat en cas d'un avançament electoral. Les diferències entre els decrets d'habitatge de PSOE I Junts que podrien posar en perill la legislatura. Junts I PSOE discrepen a la manera de regular les pròrrogues dels lloguers, els lloguers de temporada, la compra d'habitatges, els desnonaments I l'ocupació il·legal. Sumar posa fil a l'agulla al Front Ampli I anunciarà cap de llista el 17 d'octubre. Estem repassant l'actualitat política. Els dilemes de Sánchez, escenaris que s'obren amb el rebuig als decrets de l'habitatge. Després d'analitzar la derogació dels decrets d'habitatge I la resposta als carrers, el president del govern espanyol decidirà els pròxims dies si avança les eleccions. L'acampada per l'habitatge resisteix la nit de temporada a la plaça Catalunya. Asseguren que continuaran fins que ho decideixi l'assemblea I agraeixen l'ajuda veïnal. Inundacions a la Vall d'Hebron, escoles en revisió I prop de 2.000 abonats sense llum a Barcelona després del temporal. El Tribunal Constitucional vota aquest dimarts l'aval definitiu a aplicar l'amnistia als líders del procés. El Tribunal deliberarà els recursos de Turull I Bassa contra la interpretació de la llei per part del Suprem. Feijóo insisteix a Sánchez amb eleccions. El president del Partit Popular afirma que l'habitatge és el símbol del fracàs del govern espanyol. La marxa per l'habitatge de Madrid aplega 500.000 persones segons l'organització I 70.000 segons la delegació del govern.

Illa rebutja que PP, Vox i Junts donin lliçons en habitatge i alhora bloquegin mesures. El president de la Generalitat de Catalunya avisa que no li tremolen les cames davant la crisi residencial i defensa la tasca del PSC en aquest àmbit.

Paneque considera que el no de Junts és una oportunitat perduda que va en contra dels interessos dels catalans. La consellera diu que el de Carles Puigdemont ha de justificar molt bé la seva decisió al Congrés. D'altra banda, Esquerra Republicana de Catalunya reclama a Sánchez que si esgota la legislatura sigui per complir amb carpetes pendents i no per xous mediàtics. El govern aprovarà demà dimarts el projecte de llei de l'Escola d'Administració Pública amb el repte de captar talent jove. La norma implicarà la institució en els processos selectius i buscarà facilitar la mobilitat dels funcionaris. I ja tenim a punt els titulars d'àmbit social. Els castellers de Vilafranca s'imposen a la millor concurs de castells de la història. El certamen de Tarragona ha vist descarregar el primer 9 de 9 en folre de la història i torna a carregar el 3 de 9 en una actuació superlativa de les 12 colles presents a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona. Almenys 9 centres educatius no poden obrir avui dilluns pels efectes dels aiguats. A la llista que ha fet pública Ensenyament hi ha 2 escoles, 4 instituts, 2 centres de formació d'adults i un d'idiomes, el Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Testimonis dels aiguats excepcionals han dit que tota la casa era una bassa de fang. El temporal de pluges ha inundat cases, botigues, baixos, garatges, carrers, camins, equipaments i infraestructures a desenes de municipis. I pot seguir l'evolució de les tempestes a hores d'ara en directe al radar meteorològic perquè la pluja continua avui dilluns. Hi ha avisos per intensitat de pluja i també acumulació d'aigua en alguns punts de Catalunya. Dos morts i un desaparegut per al temporal de pluja d'aquest passat cap de setmana amb afectacions i crescudes històriques dels rius. La policia desallotja l'assentament de la platja del Trampolín de Ceuta. Més de 350 agents s'han presentat a primera hora del matí de diumenge i han començat el trasllat dels migrants que dormien a la platja fins a centres d'atenció temporal.

Seguim repassant l'actualitat del dia pel que fa a la plana social. El temporal manté talls de trànsit amb trams afectats a carreteres a causa d'inundacions i esllavissades. Les demarcacions més afectades són Barcelona i Girona.

pluges d'entre 100 i 300 litres, als registres d'un episodi excepcional. L'octubre ha començat amb una pluviometria disparada a l'est de Catalunya.

USTEC reclama al govern informació sobre l'estat dels centres i indicacions clares als afectats també per les pluges. La situació de risc hidrològic es normalitzava ahir a la tarda al Vallès Occidental, Oriental, Maresme, Conca del Besòs i del Ter. L'ACA avisava que els cabals es mantindrien encara en valors per sobre de les ordinàries durant els pròxims dies. Creu Roja ha atès més de 4.000 persones a Catalunya pel temporal de pluges. L'organització ajuda 2.000 persones a l'estació de Sants, 1.000 a la de Tarragona i unes 800 a l'aeroport de Girona. L'alcalde de Montornès diu que l'Estat destinarà recursos extra a les zones amb afectació excepcional dels aiguats.

helicòpter, embarcacions i agents a la platja busquen el desaparegut a Pineda de Mar. Salvament Marítim, Mossos, Guàrdia Civil, agents de la policia local i bombers participen del dispositiu. Seguim repassant tota l'actualitat ara en Economia.

Les marques hauran d'acreditar els productes sostenibles. Què pot canviar l'etiquetatge? Una directiva europea, que ara Espanya haurà d'incloure la nova llei de consum sostenible, obligarà les marques a tenir certificacions oficials per acompanyar missatges com ecològic o bio. Alliberant reserves de dièsel, Europa es doblega a Trump a mitges. Els europeus impliquen el G7 per acabar pactant una xifra que és la meitat del que exigia als Estats Units. Els decrets de la discòrdia, què hi diuen els experts en habitatge? El pèndol oscil·la entre els partidaris de més o menys intervenció en el mercat amb una evidència en comú: falta lloguer assequible per una part important de la població.

estem repassant l'actualitat econòmica de les últimes hores i els últims minuts. Corpinat suma Fèlix Massana Ràfols i arriba als 24 cellers. La firma de caràcter familiar es va fundar a principis de l'any 2000.

Recta final de la candidatura catalana per acollir el 2029 al Congrés IAC, el més important del sector de l'espai al món. La Federació Astronàutica Internacional decidirà si la seu serà Barcelona, Houston o Ginebra el 9 d'octubre. Els pagesos pateixen per la collita arran dels aiguats. La comunitat de regants d'Ulldecona, per exemple, alerta que les séquies s'han taponat amb pedres i trossos d'asfalt. Arcarazo diu que hi ha precedents de vagues generals en període electoral i que ja parlen amb els sindicats majoritaris. El sindicat de llogateres confia que la manifestació sigui un èxit. De fet, hi ha xifres ja oficials de la manifestació que s'ha dut a terme aquest cap de setmana. Ha estat, doncs, la marxa per l'habitatge de Madrid, que ha plegat 500.000 persones segons l'organització i 70.000 segons la delegació del govern. Sostre Cívic crida a mobilitzar-se per l'habitatge, reclama canvis legals, fiscals i també de finançament. El govern preveu que la primera convocatòria d'ajuts a la compra compartida podria servir per adquirir 2.000 pisos. La Generalitat vol activar la classe mitjana de més de 40 anys per fer-se amb els pisos que ja no volen els fons. Catalunya sol·licita un certificat de presència o absència d'amiant per vendre i llogar immobles. L'informe haurà d'indicar l'estat de conservació dels materials que el contenen i el risc per a les persones.

El G7 allibera 100 milions de barrils de petroli que inclou una quantitat substancial de reserves de dièsel. Les principals potències econòmiques animen a impulsar la producció de productes refinats per la pressió del mercat.

La Xarxa Europea d'Igualtat Lingüística reclama que els algoritmes de les xarxes socials no excloguin l'ús del català. El centre reivindica compartir contingut en llengües minoritzades perquè normalitza, diu, l'idioma i crea models a seguir. Els robatoris de coure provoquen 15.000 minuts de retard a Rodalies al setembre i són la principal causa d'incidència. L'estació de França tindrà les pròximes setmanes una primera part del centre integrat de control entre Adif i Renfe. La Diputació de Tarragona aprova immobilitzar 65 milions d'euros de romanent per executar futurs projectes. El pressupost es destinarà a la nova seu operativa, l'ampliació dels conservatoris de música o al nou auditori de Reus.

Infants amb malalties cròniques i cuidadors tenen menys ansietat després d'una estada a PortAventura, segons un estudi. Liderat per l'Hospital de la Vall d'Hebron, demostra que els beneficis d'una experiència temporal sense supervisió mèdica són molt positius. Seguim amb economia. Catalunya rep 2,3 milions de turistes internacionals a l'agost, un 9,1% més que fa un any. Els viatgers internacionals es van gastar més de 3.300 milions d'euros, un 7,2% més, amb una mitjana de 1.400 euros per turista. La inflació a la zona euro augmenta fins al 3,8% al setembre pel preu de l'energia. L'electricitat i els carburants s'enfilen fins al 18,8%, quasi 4 punts més que l'agost. I ja tenim a punt la premsa internacional. Militars, traficants d'armes i antiabortistes. Putin inaugura el Parlament més radical de la Rússia moderna. Un de cada 10 diputats és veterà de la guerra d'Ucraïna i el Kremlin els utilitzarà per legitimitzar l'escalada del conflicte. El copilot de Fly Dubai va atacar el pilot amb la destral d'emergència en un atac terrorista. La investigació dels Emirats Àrabs Units confirma l'intent d'atemptat en el cas de l'home que hauria segrestat el vol de Dubai a Tel Aviv. Narges Mohammadi, Premi Nobel de la Pau, disposada a morir empresonada per defensar les dones iranianes. L'activista burla el règim i fa sortir de la presó unes memòries de contraban on denuncia el sistema de tortures. Una condemnada a mort als Estats Units per un crim del 1995 sobreviu a dues injeccions letals.

La Unió Europea aborda en una reunió extraordinària la crisi energètica provocada pel conflicte a l'Orient Mitjà. Brussel·les avisa que una prohibició d'exportar dièsel dels Estats Units minaria la confiança en Washington com a soci fiable. I ara ens centrem en la premsa cultural. Molt bon dia. Oques grasses, quatre nits per condensar 15 anys de carrera. La banda osonenca s'acomiada dels escenaris amb quatre concerts a l'Estadi Olímpic davant de 220.000 persones. Una fita insòlita per un grup en català. L'actor Marcos Franz va ser víctima d'una relació tòxica. L'actor de Marlí parla a col·lapse sobre el seu llibre, Cuando dejé de ser yo, on revela la relació de manipulació en què va viure atrapat durant anys. Qui és qui a La Bola Negra, el fenomen cinematogràfic de la temporada? La pel·lícula dels Javis camina cap als Oscars, on la crítica pronostica 14 nominacions. El cap de colla dels Verds de Vilafranca afirma que ha estat un concurs molt complicat i celebra revalidar el títol. I és que els castellers de Vilafranca han tornat a guanyar el concurs de castells de Tarragona. El temporada alta aixeca el taló amb una bona venda d'entrades i 12 funcions afegides per la demanda del públic.

el vi negre Tros del Tossal 2023 i el cava Guilera Centenari 2005 triomfen als Premis Binari. Vallformosa s'endú el guardó a millor celler i Josefina Pinyol és reconeguda per la seva trajectòria. La gira de comiat de Rod Stewart farà parada el 8 de juliol al Tàrraco Arena. El cantautor britànic s'acomiada dels escenaris, però continuarà fent música. La Fira del Llibre de Frankfurt reunirà 40 editorials catalanes. El cicle Gaudí programa més d'un centenar de pel·lícules catalanes en els seus primers 10 anys. En aquest primer període s'ha arribat a 199 municipis i més de 320.000 espectadors. I acabem amb el repàs esportiu. El Barça humilia el Madrid amb una golejada de rècord, 7-0. Clàudia Pina ha marcat 4 dels 7 gols d'un Barça que ha tornat a passar per sobre del Madrid. L'últim desafiament d'Mbappé al Madrid deixa Mourinho a la intempèrie. Després de deixar-se veure en una discoteca durant la seva recuperació, el francès torna a l'acció amb un polèmic vídeo que ha compartit a les seves xarxes socials. Koundé fa autocrítica i accepta el desafiament de Flick. El defensa blaugrana creu que ha perdut protagonisme al Barça pel baix rendiment de la temporada passada. Un cap de setmana perfecte al Japó deixa Marc Márquez a 2 punts del Mundial. El català retalla gairebé tot el desavantatge respecte de Martín amb un altre ple al Japó. Moment de l'efemèride musical. Avui compleix 83 anys Steve Miller, guitarrista i compositor nascut a Wisconsin. És i forma part de la banda Steve Miller Band. Molt bon dia.

Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio, són les 9.

0: Bon punt del matí, bon dia, bona hora, família. Què tal, com esteu? Comencem setmana des de Calafell Ràdio, calafell.tv. Com sempre, a través de l'emissora municipal de Calafell, 107.9 FM, també en emissió online, començant el Calafell Matí d'aquest dilluns, dia 5 d'octubre de 2026. 4 hores faran davant per compartir espais d'actualitat, entreteniment, bona música. Salutacions d'aquest que us parla, el meu nom, Ferran Boquer. Tot un plaer parlar-vos, acompanyar-vos, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa magazín. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat de la ràdio. Vinga, tot a punt per ser la vostra companyia un dia més. Engeguem, com sempre, després del sumari, les dades del dia, les celebracions d'aquest dilluns 5 d'octubre. Efemèrides musicals, el temps amb Josep Miró i l'actualitat amb els titulars del dia a través dels diferents diaris digitals comarcals. En temps d'actualitat, a partir de 9:15, ens acompanyarà en Josep Sòria, és el president de l'Associació de Comerciants Fòrum Calafell. A les 10, amb altres ulls, l'espai d'opinió de la Sàbel Gàmez. També tindrem l'espai de les ofertes laborals i de formació amb la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell. A la pausa conscient, amb la Sònia Tré, parlarem del valor de dormir bé. A les 11, el temps, amb Josep Miró, crònica actualitzada per donar pas a espècies i paisatges de Calafell amb la Núria Martínez. Tindrem salut amb la Lourdes Alonso. Avui parlarem de l'apnea obstructiva de la son. I a partir de les 12 arriba una nova edició de Singlish. Aprendrem anglès a través de la música amb la Laura Bandoyo i aquesta cançó avui protagonista, el Hot and Cold de la Katy Perry. En el tram final del programa, abans d'arribar a la una, agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell, i tot això al llarg de les 4 hores, actualitat, entreteniment, bones cançons, bona música, és el Calafell Matí. Gràcies a tots vosaltres per estar a l'altre costat. Vinga, benvinguts, ben trobats, comencem.
1: A 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Doncs bé, que anem a conèixer que celebren aquest 5 d'octubre de 2026. Avui, entre d'altres coses, comencem parlant del Dia Mundial de l'Hàbitat. El 5 d'octubre se celebra el Dia Mundial de l'Hàbitat, jornada impulsada per Nacions Unides, que posa el focus en el dret de totes les persones a disposar d'un habitatge adequat i a viure en ciutats segures i sostenibles. La celebració també convida a reflexionar sobre el creixement de les ciutats, l'accés a l'habitatge i la planificació dels espais urbans. Cada any es posa l'accent en una qüestió concreta relacionada amb el desenvolupament urbà. L'objectiu és recordar que les ciutats han de ser espais inclusius, accessibles i pensats pel benestar de les persones. Doncs avui és el Dia Mundial de l'Hàbitat, coincidint també amb aquests dies que es parla molt del dret de l'habitatge. I amb manifestacions que s'estan fent, per exemple, avui a Barcelona. També avui és el Dia Mundial de les i dels docents. Cada 5 d'octubre celebra aquest Dia Mundial per reconèixer la tasca dels professionals de l'educació i la seva contribució a la societat. Els docents tenen un paper fonamental en la formació de les noves generacions, no només transmetent coneixements, sinó també ajudant a desenvolupar habilitats i valors. Una jornada aquesta que també serveix per posar sobre la taula els reptes que afronta el sector educatiu i la importància de garantir unes bones condicions laborals i una formació adequada per als professors. És, en definitiva, un reconeixement a una professió essencial pel futur de qualsevol societat. Avui també es celebra el Dia Internacional de l'Educació Viària. Una jornada dedicada a recordar la importància d'aprendre a moure's per la via pública de manera segura i responsable. L'educació viària no només està dirigida als conductors, sinó també als vianants, als ciclistes i als usuaris de motocicletes i patinets. Conèixer les normes de circulació, respectar els altres usuaris i actuar amb prudència són aspectes fonamentals per prevenir accidents. Aquesta jornada posa especialment l'accent en la necessitat d'educar des de petits per una mobilitat segura i responsable. Més celebracions? Doncs encara en tenim més. Avui és el Dia Mundial de l'Arquitectura. Avui, 5 d'octubre, és una jornada dedicada a reconèixer el paper de l'arquitectura en la manera com vivim i com ens relacionem amb els espais que ens envolten. Els edificis, els carrers, les ciutats, formen part del nostre dia a dia i influeixen els aspectes com el benestar, l'accessibilitat i la sostenibilitat. Aquesta jornada també serveix per reflexionar sobre la necessitat de crear espais adaptats als nous reptes socials i ambientals. L'arquitectura, doncs, no és només una qüestió d'estètica, sinó també una eina per construir entorns més accessibles i més habitables. I avui també és el Dia Mundial de la Meningitis. Es celebra cada 5 d'octubre una jornada destinada a donar visibilitat a aquesta malaltia que provoca la inflamació de les membranes que envolten el cervell i la mèdula espinal. La meningitis pot tenir diferents causes, entre elles infeccions provocades per bactèries, per virus, o alguns casos poden evolucionar ràpidament. Una jornada aquesta que busca augmentar el coneixement sobre els símptomes, la importància d'una atenció mèdica ràpida. També posa en valor la prevenció i la vacunació davant d'alguns tipus de meningitis, així com la necessitat de continuar investigant per reduir l'impacte de la malaltia. I ens quedarem amb el Dia Mundial de James Bond. Sí, sí, es celebra cada 5 d'octubre el Dia Mundial. Aquesta jornada amb un dels personatges més coneguts a la història del cinema. La data commemora l'estrena, el 5 d'octubre del 1962, de Doctor No, la primera pel·lícula de la saga de l'agent secret britànic 007. Al llarg de més de 6 dècades, diferents actors han interpretat el paper de James Bond, des de Sean Connery fins a Daniel Craig. Les pel·lícules de la saga han combinat acció, espionatge, tecnologia i música amb bandes sonores i cançons que també han esdevingut molt populars. Doncs tot això és per celebrar aquest 5 d'octubre. Que déu-n'hi-do, eh? Quantes celebracions mundials i internacionals. Però també tenim efemèrides musicals. El 5 d'octubre del 1947 va néixer Brian Johnson, cantant anglès i veu de AC/DC des del 1980. M'acabo de mossegar la llengua. Déu-n'hi-do. AC/DC va entrar al grup després de la mort de Bon Scott. En Brian Johnson, que és el que celebra avui el seu aniversari, va debutar amb l'àlbum Back in Black, un dels discos més venuts a la història de la música. La seva veu potent es va convertir en una de les senyes d'identitat del grup. Avui, Brian Johnson compleix 79 anys.

Comencem el matí ben contundents, eh? En tenim més. El 5 d'octubre del 1943 va néixer Steve Miller, cantant, guitarrista i líder de Steve Miller Band. Una de les figures destacades del blues rock i del rock nord-americà, especialment durant els anys 70. Al llarg de la seva carrera va aconseguir grans èxits com The Joker, Abracadabra, Fly Like an Eagle, entre d'altres, clar. Aquest 2026, Steve Miller compleix 83 anys.

més aniversaris. Perquè el 5 d'octubre del 1978 naixia James Valentine, guitarrista membre dels Maroon 5. Avui compleix 48 anys. Valentine es va incorporar al grup l'any 2001 i va participar en l'etapa que va portar Maroon 5 a l'èxit internacional. La banda va aconseguir grans èxits amb cançons com This Love, She Will Be Love o Move Like Jagger, aquesta que escoltem. James Valentine continua formant part dels Maroon 5 i ha estat una peça important del so de la banda durant més de dues dècades.

Anem per l'última, vinga, perquè avui també es celebra l'aniversari de Betty Who. Va néixer el 5 d'octubre del 1991. Aquest Betty Who és el nom artístic de Jessica Ann Newham, cantant i compositora australiana nascuda a Sydney. Avui compleix 35 anys. La seva música combina principalment el pop amb influències del dance pop i també l'electropop. Va començar a destacar amb la cançó al senzill Somebody Loves You, publicat el 2012, i posteriorment va aconseguir un gran èxit amb la seva versió del I Love You Always Forever. Betty Who continua en actiu i també està participant en produccions teatrals, en musicals a Broadway. Doncs avui celebrem els 35 anyets de la Betty Who amb una de les seves cançons. Amb ella comencem amb aquest dia de pluja. Bon dia i bona hora, família. Gràcies per estar a l'altre costat de la ràdio. Comencem.

0: de dilluns a divendres, de 9 a 1. I els dissabtes d'11 a 1 amb el més destacat de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: Dilluns 5 d'octubre, en punt, ara mateix, un quart de 10 del matí.
0: Calafell Matí, el temps.
1: Doncs déu-n'hi-do, eh? Per si no hem tingut prou amb el cap de setmana, comencem aquest dilluns amb pluges aquí i arreu de Catalunya. Però ens sentem aquí en el Baix Penedès, anem a conèixer la previsió del temps amb el nostre meteoròleg, en Josep Miró. Josep, molt bon dia per dir alguna cosa.
2: Hola, bon dia. Avui tornem a tenir un dia inestable, sobretot ara al matí, amb cel tapat, pluges i ruixats que ja han anat caient a partir de la primera matinada i que comencen a acumular quantitats destacables de precipitació. Aquestes precipitacions es mantindran fins a migdia amb algunes pauses intermitències i en alguns moments amb una certa intensitat i amb trons, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 19 graus de mínima, mentre que la màxima avui se situarà entre 24 i 25, amb una humitat alta. Vent feble i variable al matí i de garbí més reforçat a la tarda, fent que la mar estigui moguda entre marejol i maró. Per demà esperem que el temps sigui variable, sí que amb alternança de sol i núvols al matí i cel més ennuvolat a la tarda, quan ens ha d'afectar una altra nova banda de pluges i ruixats que seran irregulars, especialment al final del dia, amb una temperatura que baixarà de nit i es mantindrà al centre de la jornada, situant-se entre els 18 o 19 de mínima i de 24 a 25 de màxima, amb una humitat moderada al matí i més alta a la tarda. Vent feble de xaloc al matí i garbí a partir de migdia, fent que la mar il·lumini el marejol.
1: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Tornarem a connectar amb ell quan faltin aproximadament 2-3 minuts per les 11 del matí, amb aquesta crònica que sempre fem per actualitzar-nos ja en directe. Doncs ara mateix, a les 9 i 18 minuts del matí d'aquest dilluns, tenim els cels ben grisos i plovent a hores d'ara, ara amb no tanta intensitat com ho feia fa uns minuts enrere, i aquesta és la previsió. La temperatura ambient ara mateix, aquí a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, és de 20 graus centígrads.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Doncs vinga, anem pels titulars, fas les notícies més destacades que ens expliquen del cap de setmana els diferents diaris digitals comarcals. Començarem a diari de Tarragona.com, a la secció Costa. En infraestructures, el nou pas sota la via del tren de Calafell començarà a construir-se abans de finals d'any. Hi ha passos i altres passos sota les vies previstos. Els veïns demanen prioritzar el que dona accés a la zona dels cinemes i a les àrees comercials. Com dèiem, el pas sota la via estarà a l'altura del carrer Rin i també passarà per sota de l'avinguda Lluís Companys. L'Ajuntament ha adjudicat les obres per 1,7 milions d'euros. El pas connectarà dues zones que concentren activitat econòmica, com l'avinguda de Catalunya i el carrer del Rin, tot i que aquest últim ha perdut força durant els darrers anys i amb l'obra podria reactivar-se. La previsió que les obres comencin al desembre ha fet que durant l'estiu no s'hagin aturat les obres de millora dels carrers de la zona de Platja de Segur de Calafell, per evitar interferències entre els treballs. I en habitatge, el Vendrell cedeix dos solars a la Generalitat per construir habitatge de lloguer social. L'Ajuntament ja n'havia cedit tres més, que estarien en procés d'adjudicació per executar-hi les obres. Entre les cinc finques es podrien crear una cinquantena d'habitatges. Els terrenys estan situats als carrers de Frederic Maurés d'Eulòbul, 13-17, i al carrer Francesc de la Riera, 16, volíem dir. Són finques de propietat municipal que l'Ajuntament cedeix a la Generalitat perquè al seu torn les ofereixi a empreses constructores per construir habitatges socials. De la plana de la sanitat, Cunit reclama més serveis per al CAP i fa el primer pas per convertir-se en àrea bàsica de salut, ABS. La prioritat és disposar d'un servei d'urgències sense que els veïns s'hagin de desplaçar fins a Cubelles. La petició respon a l'evolució demogràfica dels dos municipis i a l'increment de les necessitats assistencials. En el cas de Cunit, el creixement sostingut de la població durant els darrers anys ha comportat un augment de la demanda de serveis públics, especialment dels sanitaris. Ara l'Ajuntament de Cunit ha iniciat els tràmits per la segregació a l'àrea bàsica de salut i per disposar-ne d'una de pròpia. Segons explica, es fan en resposta a la petició de la Generalitat. Parlarem d'intel·ligència artificial, perquè Calafell acollirà el Macaque Summit, el principal fòrum sobre intel·ligència artificial. Se celebrarà el pròxim 7 d'octubre al Teatre Joan Colet de Calafell amb experts d'arreu d'Europa que analitzaran els reptes de la intel·ligència artificial. Les ponències tractaran sobre el futur empresarial amb IA, les telecomunicacions impulsades també per la intel·ligència artificial, la banca reinventada MIA, el màrqueting, la llei davant d'aquest fenomen, i també hi haurà una taula rodona entre els components. El diari de Tarragona, es fa ressò del robot que ja ha visitat les instal·lacions d'aquesta casa, Calafell Ràdio i Calafell.tv, per presentar aquesta jornada. I no ens movem de Calafell, perquè amb la plana cultural us informem avui que les biblioteques de Calafell faran repartiment de llibres a domicili. El servei està adreçat a persones amb mobilitat reduïda, d'edat avançada o amb circumstàncies mèdiques que els impedeixin desplaçar-se. Són les biblioteques de Calafell, la del nucli del poble, el carrer Marquès de Samà, o la del Port de Segur de Calafell. Les dues biblioteques del municipi facilitaran la lectura a totes les persones que, per motius, com dèiem, de mobilitat reduïda, edat o circumstàncies mèdiques, no puguin desplaçar-se fins a aquests equipaments. Cada dues setmanes, les biblioteques prepararan lots de llibres personalitzats per cada usuari que no pugui anar a les biblioteques. Voluntaris de la Fundació Privada Santa Teresa els portarà a domicili i, posteriorment, també els recolliran. Anem a isdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès. Parlem de la Fira del Vendrell, que aposta pels productes de proximitat i el talent del Baix Penedès. El 80% dels expositors i participants d'aquesta edició són del Vendrell i de la comarca, segons l'Ajuntament. I és que la Fira de Santa Teresa del Vendrell afronta una nova edició consolidant el canvi de format iniciat el 2023 amb l'objectiu de posar en valor els productes, empreses, cellers, gastronomia i projectes de proximitat. La fira se celebrarà entre el 9 i el 12 d'octubre i tornarà a convertir diferents espais del municipi en aparadors de l'activitat econòmica i cultural del Vendrell i del Baix Penedès. Segons el regidor de fires, Cristian Soriano, el 80% dels expositors i participants d'aquesta edició són del Vendrell i també de la comarca. I alerta màxima, el temporal deixa incidències limitades al Baix Penedès. Mentre la pluja castiga amb força l'àrea metropolitana de Barcelona, les comarques del Penedès eviten afectacions greus durant aquest episodi passat, que ha provocat milers d'avisos al 112 i inundacions al Barcelonès i al Baix Llobregat. Ho podem llegir també a Eix Diari. Per últim, anem a la ciutat del Penedès, laciutat.cat. Enxampen un cotxe amb dos adults i cinc menors sense mesures de seguretat infantil. Els responsables han quedat denunciats i els Mossos recorden que cada ocupant ha de comptar amb un seient i les mesures de seguretat oportunes. Han estat els Mossos d'Esquadra que han localitzat aquest vehicle al municipi de la Bisbal del Penedès, que circulava incomplint diverses normes de seguretat respecte als passatgers. En ser aturats, els agents han comprovat que al turisme hi havia dos adults i cinc menors d'edat, tots ells sense cap mesura de seguretat infantil. En els seients posteriors hi havien quatre menors i la restant anava en els seients davanters amb un dels adults. D'aquesta manera, els agents van denunciar els responsables per infraccions i els van recordar que tots els ocupants del vehicle han de disposar de la seva pròpia plaça i viatjar correctament protegits. D'aquesta forma, la intervenció de la policia catalana ha pogut

0: Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació, demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
0: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música. Veus la pista.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: 2 minuts i arribem al punt de 2:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. L'abans informatiu amb la Mireia Romaguera. Endavant. Molt bon dia.
4: Molt bon dia. El nou hotel a l'antiga discoteca Lui Vega crearà més de 300 llocs de treball directes. El nou hotel de 5 estrelles reforçarà així el paper de Calafell com a destinació turística de primer nivell, amb una inversió de prop de 100 milions d'euros. El sergent de trànsit de la policia local de Calafell, Dani Galán, ens ha parlat a Calafell Ràdio de les noves normes de circulació que han entrat en vigor. Les novetats afecten conductors de patinets elèctrics, motos, bicicletes i altres vehicles. CUNIT ha aprovat al ple iniciar la tramitació per crear una àrea bàsica de salut pròpia. La vacunació contra la grip i la Covid comença avui, 5 d'octubre. Es podrà rebre sense cita a partir del 16 de novembre. Salut prepara 1,8 milions de vaccins contra la grip i 1 milió contra la Covid-19 per protegir a la ciutadania. Un total de 95 persones moren en accident de trànsit fins al mes de setembre, un 16% menys que l'any passat. Baixen un 17% les víctimes mortals a les carreteres tarragonines. El Servei Català de Trànsit destaca que no hi ha hagut cap víctima mortal a l'AP7 en el tram de Tarragona. I els joves de Tarragona nascuts el 2008 podran acollir bitllets de tren gratuïts. El programa ofereix gairebé 41.000 bitllets pels joves de 18 anys per viatjar per Europa. I els castellers de Vilafranca tornen a guanyar el concurs de castells de Tarragona

0: amb un històric 9 de 9 en folre i una actuació memorable. La Colla Vella dels Xiquets de Valls ho intenta fins al final i la Jove de Tarragona completa el podi.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Molt bon dia, és moment de parlar, com heu escoltat, de l'actualitat, i tenim aquí amb nosaltres el president de Fòrum Calafell, Josep Sòria. Molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia, bon dia.
1: Bé, doncs ha passat ja l'estiu, estem ja a l'octubre, i volem conèixer doncs com ha anat oficialment doncs aquesta temporada estiuenca en quant a comerç aquí al municipi.
2: Concretament de comerç, evidentment tenim la lluita de lo que són les... el tema de vendre online, i això ens perjudica bastant, no? Però també és veritat que ha fet un excessiu calor, amb la qual tampoc apeteixia massa anar per les botigues a provar i a mirar, però tenim la sort de tindre una certa estabilitat, perquè això bàsicament és segona residència, i llavors la gent que tenim aquí pues, és un gruix important, que sempre venen, que aprecien molt el que és aquest centre comercial que tenim a cel obert, i bueno, ajuda a que sé que amb altres poblacions que viuen més del turisme hi ha els seus pros i els seus contres, vull dir, aquí no ho tenim tant, eh? Amb la qual vull dir, és una població que ho té bastant estable, això, eh? Dintre de que, evidentment, la valoració aquest any no és bona, però sempre demanem el 10, i llavors això ja és...
1: On està? On està? Bueno, com ho puntuaries?
2: Bueno, jo diria que és un notable, no? Vull dir, està bé. Vull dir, hem tingut... A part, l'Ajuntament s'hi ha abocat molt amb el tema del comerç. Es fan moltes promocions, moltes campanyes, i això, vulguis o no, ajuda.
1: Uh-huh. Explica'ns una miqueta també. Abans comentaves el tema de la calor. Hem tingut unes temperatures molt altes. Us heu replantejat horaris del comerç, d'obertura, sobretot a les tardes, no? Heu notat l'afluència de públic ha baixat, no? Potser a primeres hores.
2: Hi ha hagut, de motu propi, que molta gent ja ho ha adoptat i bàsicament ho ha seguit tothom, no? Abans obríem alguns a les 5, altres a les 5 i mitja, i això s'ha anat a les 6, no? Perquè, evidentment, a la platja encara estava la gent, però, vamos, com si fos les dues del migdia.
1: Clar.
2: Igual, vull dir, era una miqueta absurd i tancar una miqueta més tard, que també convé, no? Perquè els que estan als hotels i demés pues, surten després d'aquest sopar que fan molt d'hora, i també pues, a les 9 de la nit encara hi havia molta gent oberta, i això també, aquest canvi d'horari també ha servit per reflexionar, no? Però, bueno... En principi, ja et dic, la gent, els comerciants, pues, bueno, ja estan molt acostumats a adaptar-se a lo del temps, a lo dels horaris i a lo de les circumstàncies. Vull dir que bé, en aquest cas bé.
1: Quants associats sou ara actualment? Heu notat un increment d'associats respecte doncs, a temporada passada?
2: Sí, perquè també el fòrum ha canviat una miqueta, vull dir, l'estructura ara del fòrum... jo crec que està és més professional, té una persona que ens està fent la pàgina web, que ho està fent molt bé, i també tenim una persona a l'oficina pues, que vam, al final vam tindre de recórrer al servei d'ocupació, vam fer una selecció de personal, i una senyoreta que hi havia allí, la senyoreta Rocío, vull dir, ho va fer molt bé i vam acertar. Vull dir, d'alguna manera ara atenem més ràpid, millor, i per part de la web també notifiquem millor i més ràpid, no? Amb la qual cosa, bueno, estem en aquesta línia.
1: Quins són els beneficis d'estar associats a Fòrum Calafell per aquells que ens estiguin escoltant o alguns comerciants que encara no formin part?
2: Bueno, primer diré que nosaltres diferenciem el que són els que tenen pagament de quota i els que tenen més botigues. Vull dir, l'únic que fem és que quan un té dos o tres botigues, doncs, evidentment paga el titular la quota, però donem servei a totes les botigues que pugui tindre. Normalment sempre hi ha una fluctuació, però estaríem ara, hem pujat des de que vaig arribar jo, que eren 60 associats, ara estem sobre els 170, una cosa així, eh? Donem servei a 170 botigues.
1: Molt bé.
2: Botigues, sense... restauració i serveis, eh?
1: Clar, aquí
2: i hotels.
1: Tot.
2: I hotels també. La part de la nit també hi ha gent que vol estar amb nosaltres perquè donem molta informació. Estem associats a PIMEC, al FIRS, que és la Federació d'Hostaleria i Turisme. I llavors això provoca molta informació, que és una informació important, que és com les que doneu vosaltres d'immediata i necessària, no? Perquè la gent pues, prengui mesures i pugui parlar amb els seus gestors i dir, escolta, que m'han dit que hi ha aquest canvi de normativa. I això ho aprecien bastant, no? I en quant a la segona pregunta que m'has fet...
1: Bueno, sí, era referent al tema dels associats, bueno. I doncs s'hi havia incrementat respecte a altres anys, que me l'has contestat.
2: Ha anat pujant. Uh-huh. I a part tenim una cosa molt maca, que bueno, per part de l'Ajuntament ho van valorar, per part de l'Associació de Segur també ho han valorat, i nosaltres també, que és que evidentment no podem tindre coses sueltes al municipi. Sempre si anem tots junts, pues, uh-huh, evidentment, com diu la poesia, llegaràs més lejos, no? Uh-huh. I llegaràs antes. Llavors, vull dir-te, en aquest sentit, estem ara amb un tema que jo crec que beneficiarà aquesta part de poble, que és que els associats pues, s'integraran a Fòrum Calafell, preservant la seva identitat i la seva localització, perquè és diferent del que és el nostre centre comercial, que és més compacte, però evidentment ho lluitarem molt i treballarem perquè ells tinguin pues, el que es mereixen, no? L'atenció, el estar a totes les reunions, el participar en les decisions, i això jo crec que es portarà a terme perquè és una cosa de calaix. Avui dia, si no tens una estructura de treball, allò que abans diu ja ho haré jo, ja miraré, o sigui, fugir del voluntarisme, perquè al final tothom tenim feina i a vegades no podem atendre el que ens hem compromès. Ara estem més estables amb l'oficina i donem una informació millor, més ràpida i, bueno, el que els hi faci falta.
1: Molt bé, ara m'ha vingut a la ment, eh? Li havia preguntat els beneficis d'estar associats.
2: Els beneficis, exacte. Bueno, els beneficis, això és com totes les associacions. Si tu busques un benefici que et vagi d'acord amb els teus interessos, és molt difícil acertar perquè cada un té unes prioritats. El que sí, nosaltres ja hem passat la ratlla, alguna vegada que el Ferran ens ha fet alguna entrevista i ja ho havíem parlat, nosaltres hem passat la ratlla de lo que són purament les campanyes a estar més integrats a les necessitats que té el comerç i els veïns. El poble, com pugui ser, doncs està a les reunions de la policia, està també amb els Mossos d'Esquadra, també, a veure quines variants fan o què és el que volen fer per temporades que ens afecta més. I, evidentment, totes aquestes coses, la brossa, m'entens, i el medi ambient, totes aquestes reunions nosaltres hi assistim, no? Inclús amb els participatius també estem, no? Uh-huh. Vull dir, estàs col·laborant amb ajudar que tot tingui la nostra opinió per poder millorar, no? I que tot sigui més efectiu.
1: Clar, no són tot campanyes comercials, no? Sinó també...
2: Sí, perquè si el carrer no està net o la policia no fa la feina o el medi ambient ens en gira, doncs tenim d'estar allà opinant i donant la nostra visió. No pots plantejar-ho com una... com jo em faig d'aquesta associació i tindré aquest benefici, jo tindré aquest benefici. Jo diria que amb el tema particular, pues bueno, no, si ho planteges així, evidentment no pots estar al fòrum. El que nosaltres partim de que tot el que es genera o tot el que es participa sigui en benefici de tots. I evidentment, normalment són coses que hi cap tothom. Perquè clar, que funcioni millor el que hem parlat, pues va bé per tothom, no?
1: Heu detectat nous establiments, ha vingut nou comerç al municipi?
2: Bueno, amb això és una cosa que no podem lluitar. Vull dir, hi ha un tipus de comerç que evidentment beneficia tota la població, perquè d'alguna manera és algo circular, però hi ha un altre tipus de negoci que no està tan integrat dintre de tot això i viu una miqueta a part amb unes regles pues, diferents. Nosaltres això no podem ni anirem en contra, crec que no és la nostra feina, però sí deixar constància de que evidentment el creixement de Calafell té de ser, pues, bueno, com ara pues, l'alcalde l'altre dia notificava, pues, que es farà un hotel de gran dimensió, vull dir, amb un centre de convencions, i tot això, clar, repercuteix amb tot això que estem parlant, no? Un altre tipus de negoci, i és, va bé, perquè el que ve aquí de vacances pues, es troba que hi ha més oferta, però, evidentment, a nivell de poble, a nivell de participació, costa.
1: Clar, buscar comerç de qualitat, no? Imagino que és l'objectiu.
2: De qualitat et diria que és molt difícil. Mm. És molt difícil perquè els hàbits també han canviat. Vull dir, avui dia la gent busca més el preu, potser, que la marca, no? Cosa que abans, allò de la marca, doncs, estava més valorat i tal, i avui dia, doncs, bueno, jo crec que es fan coses suficientment bones que no fa falta anar a la punta de, del tema, no? Jo crec que aquí es fa bé. Tenim unes qualitats que són correctes. Jo diria que Calafell està molt per sobre d'altres municipis, tant al tipus de comerç que hi ha, de la manera que s'atén, i que la gent està molt contenta. Jo el que percebeixo és això, no?
1: Una última pregunta, ja és tema de campanyes comercials, vindran els bons, vindran moltes campanyes, en parlarem més endavant, però ara de la que esteu participant o que formareu part és de la comerciada.
2: Sí.
1: En parlàvem als informatius de la ràdio, però si poguessis explicar de quina manera, no?, hi forma part Calafell.
2: Bueno, això és una campanya que s'ha generat des de la Generalitat, i evidentment, com que tenim aquí la Lluïsa Lastra, que està pendent de tot, doncs, bueno, d'alguna manera doncs ens va involucrar en aquesta campanya. És veritat que això neix a Girona, no? Hi ha molts municipis de Girona, però d'aquí la zona, per dir-ho així, està Vilafranca, Vilanova i nosaltres. Llavors això, doncs, bueno, d'alguna manera és impulsar una miqueta més el comerç local, no? És a base de fer una presència dintre dels comerços d'aquesta campanya. La gent té de col·laborar amb un descompte, no?, durant aquest del 5 al 12, i cada un ha escollit el que vol fer de descompte o el que vol fer per estar dintre de la campanya. Aquestes coses van bé perquè d'alguna manera ajuda a veure també el que fan els altres, de la manera que es fa. Evidentment és una campanya diferent de les que nosaltres fem, perquè ja ve predeterminada. També ens beneficiem del tema de que ells fan ràdio, televisió, algun spot. Vull dir, també ajuda a posar Calafell al mapa, que ja hi és, no? Però vull dir, també ajuda a tot això. I amb la zona nostra, gràcies a l'apoi de l'Ajuntament, doncs anem per endavant de gran part de municipis. Vull dir, fem moltes coses, les fem bé, i això poc o molt ajuda a que això tiri endavant, no?
1: Va,
2: estem contents.
1: Molt bé, una valoració positiva, no?
2: Sí, perquè és el tema de massa calor ens ha fastidiat una miqueta. Més que res perquè la gent tampoc té tantes ganes de fer coses, no? Però, bueno, tampoc és bo a l'aigat que ens està caient, no? Que llavors la gent tampoc vol sortir.
1: Ja extrem, sí, entre la calor i ara massa pluja.
2: Sí, ara estem en un període que no sabem si posar-se el banyador o la gabardina.
1: I sobretot els avisos també us afecta, no? Aquests avisos
2: sí,
1: de les alertes al comerç afecta també.
2: Ara sortien alguns, per exemple, que han estat molt afectats. Per exemple, sortia un noi de Cambrils, que és el president de l'hostaleria allí, que, clar, li van anul·lar totes les reserves. Clar, diu, tenia el restaurant ple i tal. Però
1: era dissabte, clar, és que era dissabte,
2: exacte,
1: a més a més.
2: Exacte. Llavors, vull dir-te, ell ho va notificar, però jo sé que molts més també els hi van anul·lar les reserves. Però estem amb aquesta dinàmica. Tampoc ens podem arriesgar a dir, pues, hi vaig i passar alguna cosa, no? Bueno, aquest any, aquesta vegada
1: s'ha de saber viure, no?, amb aquesta nova normalitat.
2: Els que fan paraigues també tenen de viure, això està clar.
1: Molt bé, doncs Josep, gràcies per venir, com sempre.
2: No, gràcies per convidar-me.
1: Que vagi bé.
2: Ja ho sabeu que sempre estem a disposició.
1: Bon dia.
2: Vinga, bon dia.
0: Tota l'actualitat al Calafell.

0: Acabes d'escoltar Animal, la cançó interpretada pel grup femení Cat Say, que publicam en aquest mes i que continua, doncs això, sonant aquí la sintonia de Calafell Ràdio en la nostra selecció musical. Cada dia al llarg de 4 hores tenim actualitat, entreteniment, però també música de l'actualitat, recent i també clàssics.
1: Els matins és el millor moment per posar-te al dia del que passa al teu voltant, per aprendre moltes coses amb els nostres espais d'entreteniment i per escoltar la millor varietat musical amb les novetats i les cançons més recents. Calafell Matí.
0: 9:47, anem camí de les 10, moment que arribarà després d'una pausa la Sàbil Gàmez amb altres ulls i també tindrem l'espai de la regidoria de treball de l'Ajuntament de Calafell. I avui, dia de pluja, cal treure l'ombrel·la al paraigües.

0: Gairebé no hem tingut temps de secar tots els paraigües, que avui els hem tornat a treure al carrer des de ben d'hora ja, que plovia, i déu-n'hi-do, en alguns moments força intensa aquesta pluja aquí al nostre municipi, a Calafell i al Baix Penedès. Avui escoltant aquesta cançó amb Rihanna i Jay-Z amb això que es diu Umbrella, sonant aquí a Calafell Ràdio.
1: Calafell Matí, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música.
0: 9:51 minuts, i avui comença un dels comiats més multitudinaris que ha viscut la música catalana. Avui, Oques Grasses puja aquesta nit a l'escenari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona per iniciar 4 concerts que posaran punt i final a la seva trajectòria del grup osonenc. Avui, dimecres, divendres i dissabte, si la meteorologia ho permeten, fins a 220.000 persones passaran per Montjuïc per acomiadar una de les bandes que han marcat tota una generació. Les entrades, no cal dir que es van exaurir en temps rècord, el primer dels concerts en només 21 minuts. I Oques Grasses igualarà així una fita que només havia aconseguit Coldplay, omplir 4 vegades l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Una última gran festa per dir adeu a una de les bandes, com dèiem, més representatives i que més bona música ha portat al nostre panorama musical. Doncs moment d'anar cap al Fruit del Deliri, un gran àlbum dels Oques Grasses, i aquesta gran cançó, Sort de tu.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. El 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook. A Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Ferran Boquer. En el Calafell Matí, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gámez.
3: Calafell, una ciutat que mira cap al futur. Mirem-la. Tanquem els ulls i anem a la Calafell de l'any 2030. Des del cel, veig una ciutat més verda, més connectada, més viva, més vibrant. Des del terra, una família que va de Calafell a Segur a peu passejant tranquil·lament. I una colla d'amics passen en bicicleta. I l'aire que respira, quina postal. Aquesta és una de les imatges que s'ha començat a dibuixar amb la proposta per una nova centralitat que vol unir allò que durant anys ha estat separat. Entre Calafell i Segur hi haurà nous espais verds, jardins, habitatges, comerç i nous equipaments. Prop de 40.000 metres quadrats de zones verdes i jardins, nous recorreguts per caminar i anar en bicicleta, espais pensats per trobar-se, passejar i fer vida donant més vida a la ciutat. La carretera C31 es transformarà en un gran passeig arbrat i dos nous punts de connexió ajudaran a superar la barrera del ferrocarril i a apropar encara més els barris, el mar i la ciutat. Un nou hotel i un centre de congressos portaran activitat a Calafell durant tot l'any, generant oportunitats, reforçant el comerç i la restauració i creant nous llocs de treball. I al mateix temps, el projecte segueix veient i mirant el passat conservant totes les seves vistes privilegiades. La Pineda, les trinxeres de la Guerra Civil i donar més protagonisme a la ciutadella ibèrica. Perquè la ciutat del futur no oblida mai d'on ve, perquè la ciutat del futur avança amb les seves arrels. També hi haurà 500 nous habitatges, la meitat dels quals seran protegits, i nous espais comercials i de convivència. Perquè fer ciutat no és només construir, es crearan llocs on passejaran coses, on els nens juguin, on siguin els protagonistes de les seves històries, on els grans s'il·lusionin com nens. És fer, encara més, que Calafell sigui un lloc on no només vinguis a passar l'estiu. És fer, encara més, que Calafell sigui un lloc on vulguis quedar-te. Perquè les ciutats no es construeixen d'un sol cop, es construeixen peça a peça. I quan totes aquestes peces encaixen, no només tenim nous carrers, nous edificis o nous jardins, tenim una ciutat màgica, una ciutat que mira endavant i sense perdre la seva història, una ciutat per viure-la, la Calafell de l'any 2030. Potser, per imaginar com serà, no n'hi ha prou en mirar-la amb els ulls, cal mirar-la amb els ulls del cor, amb els altres ulls.
2: En el Calafell Matí, amb altres ulls, amb Sabel Gámez.

0: Amigos con derechos, Maluma i Reik. Reik i Maluma, cançó que s'estrenava a finals de l'agost del 2018.
1: Dímelo, Reik.
0: I que, doncs, combina el pop romàntic amb el so urbà que caracteritza, doncs, el Maluma. Amb aquesta proposta hem arribat a les 10 del matí. Ara mateix, amb 6 minuts, segueix plovent, eh?

I tots els dilluns que tenim programa a partir de les 10 del matí, tenim l'espai de la regidoria de treball de l'Ajuntament de Calafell. Ofertes de feina, ofertes de formació, com sempre, en aquests minuts, moment de connectar amb el web de la regidoria. ocupació.calafell.cat ocupació.calafell.cat. Vinga, moment d'aquestes ofertes de feina. Molta atenció a tots aquells, aquelles que esteu cercant feina o voleu millorar la que teniu. En tenim ara mateix 6 propostes, 6 ofertes noves que us explicarem en aquest temps de ràdio. La primera d'elles es busca un mecànic o mecànica d'electromecànica d'automoció per treballar a Vilafranca del Penedès. Entre d'altres funcions, es tracta d'un important concessionari de cotxes situat al Penedès. Busca incorporar un mecànic o mecànica d'electromecànica d'automoció que marqui la diferència al taller. Si ets dels que aposten per la feina ben feta, els procediments clars i l'estabilitat professional, aquesta és la vostra oportunitat. Per realitzar diferents funcions i responsabilitats en aquesta oferta, per treballar en jornada laboral completa i partida entre 8:45 del matí, 1:00 del migdia i entre les 3:00 de la tarda i 7:15. Els orientatius, segons l'oferta, són de 28.000 euros bruts anuals. La incorporació seria immediata, demanen experiència mínima de 2 anys. Persona que domini eines i equips de diagnòstic, capacitat de treballar de manera autònoma, amb iniciativa i criteri tècnic, i també amb la capacitat de treballar en equip i coordinació amb la resta del taller. Com deien, estan cercant aquesta persona per treballar com mecànic o mecànica d'electromecànica d'automoció a Vilafranca del Penedès. És una d'aquestes ofertes completament noves i que podeu consultar en tot moment a ocupació.calafell.cat. Tenim més propostes. Anem cap al Vendrell. Aquí estan cercant un venedor-venedora de vehicles per treballar a la capital del Baix Penedès. Per fer l'atenció i l'assessorament als clients, la identificació de les necessitats del client i proposta de vehicles adequats, la presentació i explicació de les característiques dels vehicles, l'elaboració i seguiment dels pressupostos i la gestió i seguiment de les oportunitats comercials. Per treballar en jornada completa i partida entre les 9 i la 1 del matí i entre les 3 i les 7 de la tarda. El seu orientatiu, diu l'oferta, seria entre 1.221 euros i 1.400 mensuals, més les comissions de venda. Incorporació immediata, que domini la persona candidat o candidata al català i al castellà, disposi de permís de conduir bé i es necessita experiència prèvia i coneixements d'ofimàtica. També es valorarà residència a prop del lloc de treball. Estan buscant aquests venedors o un venedor-venedora de vehicles per treballar al municipi del Vendrell.

Tenim més ofertes. En aquests moments anem cap a Segur de Calafell perquè aquí es necessita personal de manteniment general d'apartaments i d'hotel. Es necessita persona compromesa amb disponibilitat horària, coneixements bàsics de lampisteria, pintura, electricitat domiciliària, sanejament de parets, etc., per treballar entre les 10 del matí i 3:15 de la tarda i de 4:45 de la tarda fins a les 7. En jornada laboral completa, el sou seria entre 1.800 i 2.000 euros mensuals bruts. Experiència demanant mínima d'un any i que tingui competències en planificació i organització. Com a mínim ha de parlar el castellà, que disposi de permís de conduir bé i disposi de vehicle propi. Que tingui experiència en manteniment d'edificis, imprescindible disposar d'aquest vehicle propi. Doncs estan cercant aquesta persona per treballar en el manteniment d'apartaments i d'hotel. Per treballar segur de Calafell. Encara tenim tres ofertes més. Necessiten tres tècnics o tècniques de recursos humans i selecció per treballar aquí a la comarca del Baix Penedès, per fer la gestió de processos de selecció de personal, el seguiment i gestió de les incorporacions, coordinació i seguiment dels equips als centres on-site, gestió de les necessitats de personal, també per fer la funció de suport en les diferents tasques pròpies de l'àrea de recursos humans i treball temporal i la coordinació amb diferents centres i interlocutors. Per treballar de dilluns a divendres, de 9 del matí a 6 de la tarda, en jornada laboral, per tant, completa. El sou, entre 1.800 i 2.000 euros bruts mensuals. I en formació demanen el títol de tècnic superior, un grau superior, i que disposin del permís de conduir bé. Trobareu tots els requisits en aquesta oferta de treball en què es demanen tres persones per treballar com a tècnic, tècnica de recursos humans i selecció aquí a la comarca del Baix Penedès. També necessiten un animador-animadora sociocultural per treballar al Vendrell, per realitzar les funcions d'animació sociocultural i estimulació cognitiva per persones de la tercera edat, realització de programació mensual i registre d'assistència. Horaris a convenir preferiblement pels matins. Són 10 hores a la setmana. I la incorporació doncs, seria cap al dia 19 d'aquest mes d'octubre. Aquesta seria la data d'incorporació orientativa. Demanen que aquesta persona candidata, persones candidates, almenys disposin del títol tècnic o un grau mitjà. Que domini el català i el castellà i, com dèiem, estan cercant aquest animador o animadora sociocultural per treballar al municipi del Vendrell. I acabarem explicant-vos que es necessita un conserge per una comunitat de propietaris de Calafell. La persona candidata ha de ser un conserge per tasques de neteja d'escales, control d'accés, petites reparacions i manteniment de piscina. Per treballar de dilluns a diumenge a jornada partida. En total serien 40 hores setmanals. La durada del contracte seria de tipus indefinit amb un mes de prova. El sou, segons l'oferta, serien 19.082 euros bruts anuals multiplicat o dividit en aquest cas per 14 pagues. La persona que pugui accedir a aquesta oferta, com a mínim, demanen que pugui expressar-se en castellà. Doncs aquestes són les 6 ofertes, ofertes noves, actuals, que podeu trobar al web de la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell, ocupació.calafell.cat. Podeu consultar tots els requisits d'aquestes ofertes i d'altres que encara estan en vigència, com dèiem, en aquest portal web. I a part de les ofertes de feina, també tenim formació. Anem a les que comencen de forma imminent, com per exemple una formació, un curs d'intel·ligència artificial aplicada a l'empresa, productivitat, creixement i automatització. Una formació que es farà entre el 6 d'octubre i el dia 15 de desembre. Demà mateix comença i l'horari seria dimarts de 4 a 7 de la tarda, presencial dijous de 4 a 7 en hores virtuals. El curs té una durada de 60 hores i és de modalitat semipresencial. Dimarts es fa formació 3 hores de forma presencial i els dijous de forma virtual. El
El preu és gratuït, és una formació gratuïta, com dèiem, sobre intel·ligència artificial aplicada a l'empresa. Engega demà dimarts. Per informació, ja ho sabeu, ocupació.calafell.cat. Tenim més formació sobre direcció i coordinació d'activitats de temps lliure infantil i juvenil. Es realitza a Calafell a partir d'aquest 14 d'octubre i fins al 15 de gener. Són 440 hores de formació en modalitat semipresencial i també de forma gratuïta. En horari de matí, presencial i adaptat a una aula virtual, és formació 100% subvencionada i amb priorització per persones en situació d'atur. També la informació la teniu a ocupació.calafell.cat. Encara més formació, perquè Vilarenc Zenit Connecta Networking és aquest espai per connectar-vos vosaltres i el vostre negoci de modalitat presencial. Aquesta formació es farà aquest dia 15, el 15 d'octubre, entre un quart de 10 i un quart de 12 del matí. Un espai per aprendre, connectar, compartir i crear amb altres persones emprenedores. Connecta Networking, pròxima edició, el 15 d'octubre, pel matí, a modalitat presencial. I tot això es farà al Centre Cívic Cinema Iris, en català i per persones emprenedores i empresàries. I també us volem anunciar que també es farà un escape room laboral el dia 22 d'octubre entre les 10 del matí i la 1 del migdia, 3 hores de durada de modalitat presencial i de forma gratuïta. Es farà en el Casal Jove de Segur de Calafell, en el Centre Cívic Montsi Civit del Port de Segur de Calafell, en català i adreçat a persones joves. També és a punt de començar una formació sobre vetllador, vetlladora, monitor, monitora de menjador, sobre la manipulació d'aliments, el transport escolar i tot això per majors de 45 anys. Capacitat per vetllar pel benestar dels joves en l'entorn escolar durant el transport, també aplicar normes d'higiene alimentària, potenciar habilitats socials i professionals i afavorir la reincorporació al món laboral mitjançant una formació pràctica i adaptada. A modalitat presencial, un curs totalment subvencionat al 100%, de 120 hores de durada, que es farà de dilluns a divendres, pel matí entre les 9 i les 2 del migdia. Organitza Cambra de Tarragona, per majors de 45 anys. Teniu tota la informació a la formació presencial del portal ocupació.calafell.cat. Doncs fins aquí també aquestes ofertes de formació. I com podeu accedir a totes aquestes ofertes que us hem explicat? Doncs la regidoria de treball de l'Ajuntament de Calafell, la regidoria d'ocupació, es troba a la Masia Vilarenc, al passeig de la Unió sense número de Calafell. Passeig de la Unió sense número de Calafell, Masia Vilarenc. El correu electrònic és treball@calafell.cat. treball@calafell.cat. I podeu contactar a través del telèfon una trucada al 977-699009. 977-699009 és el telèfon, la centraleta de l'Ajuntament de Calafell. Heu de demanar per l'extensió 2679-2679. I ja sabeu, tota la info a ocupació.calafell.cat. ocupació.calafell.cat.

l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Calafell Matí, a Calafell Ràdio. Aquí els clàssics, la música de la teva vida

0: Déu-n'hi-do, com m'agrada aquesta cançó. Moment de viatjar cap al record. Moment de recuperar aquesta gran cançó. What's Love Got to Do With It, del 1984, de Tina Turner. Un tema que, curiosament, no estava pensat inicialment per a ella i que ella mateix, doncs, dubtava a gravar, però va acabar convertint-se en el seu primer número 1 en solitari en els Estats Units i en el gran himne del seu renaixement artístic. A la gala dels Grammy 1985 es van dur 3 premis, entre ells Cançó de l'Any, Gravació de l'Any... Tina Turner en estat pur. Aquí li diem sempre Tina Turner, eh? Però és Tina, Tina Turner. What's Love Got to Do With It? Gran cançó per recuperar, per recordar. En aquest matí de pluja aquí a Calafell, al Baix Penedès. Estiguis on estiguis, vagis on vagis. Molta precaució al volant. I on, de la manera que sigui, eh? Perquè, déu-n'hi-do, aquests dies d'aquestes pluges... 10:23, fem una aturada, una pausa. Tornem de seguida en un moment... L'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera.
1: Ep, no badis. Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
2: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos. Oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
1: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
2: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Oh, oh, oh, oh, oh,
2: oh. Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 2 minuts i mig, arribem al punt de 11:15. Som a dilluns, dia 5 d'octubre de 2026. Anem per l'actualitat del dia en titulars. L'Avanç amb la Mireia Romaguera. Endavant, molt bon dia.
5: Molt bon dia. El nou hotel a l'antiga discoteca Lui Vega crearà més de 300 llocs de treball directes. El nou hotel de 5 estrelles reforçarà així el paper de Calafell com a destinació turística de primer nivell, amb una inversió de prop de 100 milions d'euros. El sergent de trànsit de la policia local de Calafell, Dani Galán, ens ha parlat a Calafell Ràdio de les noves normes de circulació que han entrat en vigor. Les novetats afecten conductors de patinets elèctrics, motos, bicicletes i altres vehicles. Cunit ha aprovat al ple iniciar la tramitació per crear una àrea bàsica de salut pròpia. La vacunació contra la grip i la Covid comença avui, 5 d'octubre. Es podrà rebre sense cita a partir del 16 de novembre. Salut prepara 1,8 milions de vaccins contra la grip i 1 milió contra la Covid-19 per protegir a la ciutadania. Un total de 95 persones moren en accident de trànsit fins al mes de setembre, un 16% menys que l'any passat. Baixen un 17% les víctimes mortals a les carreteres tarragonines. El Servei Català de Trànsit destaca que no hi ha hagut cap víctima mortal a l'AP7 en el tram de Tarragona. I els joves de Tarragona nascuts el 2008 podran acollir bitllets de tren gratuïts. El programa ofereix gairebé 41.000 bitllets pels joves de 18 anys per viatjar per Europa. I els castellers de Vilafranca tornen a guanyar el concurs de castells de Tarragona amb un històric 9 de 9 en folre i una actuació memorable. La colla vella dels Xiquets de Valls ho intenta fins al final i la jove de Tarragona completa el podi.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

0: Doncs vinga, suma dilluns i tots els dilluns, sempre que tenim programa aquesta temporada, tenim la pausa conscient. També ens acompanya la Roser Ribas. Roser, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: Però aquest és un espai que la responsable, podríem dir, que és la Sònia 3. Sònia, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: No us heu mullat per la pluja o què?
2: Sí.
0: Sí, almenys sí. El baixar del vehicle, només aquests metres entre el cotxe sí, i la porta.

0: la ràdio. Sí. Déu-n'hi-do, eh? Quins dies de pluja. Sí. De què parlarem avui, noies?
1: De què parlarem avui?
2: Avui parlarem del valor de dormir bé, que és molt important.
0: Ostres, sí.
2: I s'està perdent.
0: S'està perdent.
1: Sí.
0: Per on comencem? A veure, Sònia.
1: Pues bueno, pues el valor de dormir bé, tenint en compte que dormir no és tancar els ulls, sinó que és molt més important també de dormir X hores, i el que més important és la qualitat del son, de la son.
0: Vale. Clar, dormir és descansar, en definitiva, no? Hauria de ser així, hauria de servir per descansar.
1: No només és descansar, aquest és el tema, perquè descansar també pots tombar en el sofà sense dormir i estàs descansant, posició horitzontal.
2: Tenim una notícia, com sempre.
0: Sempre partim aquest espai d'una notícia que podem, ho hem pogut llegir en les últims dies i setmanes.
2: Que és relativament recent, és una notícia de juliol d'aquest any a El País. Diu que l'epidèmia nocturna dels boomers, que són el 70% dels boomers, pateix insomni per estrès laboral. Sònia, Ferran, en el vostre cas, sou boomers? Us podeu considerar boomers?
0: Sí, perquè a més la Sònia i jo som allò de la quinta, oi?
1: Sí, som del mateix any.
0: Som del mateix any, és veritat. Per la qual causa, sí, som boomers, potser.
2: Un estudi de la Universitat d'Edimburg revela que un alt percentatge dels professionals en edat madura pateix desvetllaments i alteracions nocturnes contínues a causa de la feina, encara que dormin les hores suficients. I una nova investigació liderada per aquesta universitat ha tret a la llum una autèntica crisi invisible a la salut laboral. Gairebé el 70% dels treballadors d'entre 50 i 66 anys pateixen problemes de son. O sigui, aquí tenim un problema evident i que cada cop s'està constatant més a través d'estudis. O sigui, la primera pregunta seria, com valorem això, Sònia?
1: Pues mira, des de la nostra mirada, de la pausa conscient, és un bon moment per reflexionar. Tot i que aquest estudi és molt concret i és una petita mostra, no?, de l'impacte que té l'estrès laboral en la son. Però jo aniria més enllà. La nostra reflexió hauria de ser en com és la nostra relació amb la son, amb el descans, i no quedar-nos en el que ha dit abans el Ferran de descanso i ja està, sinó, ni tampoc en el nombre d'hores, sinó en pensar o reflexionar què ens està impedint anar-nos a dormir i deixar-nos anar al final del dia, perquè no és el mateix dormir que descansar, com hem dit, no? Llavors, a vegades hem dormit 7, 8 o més hores i ens aixequem com si tinguéssim el cos baldat, i se suposa que hem dormit les hores que ens toca. Vale? Llavors, què ens està impedint anar-nos a dormir? Què estem fent que no ens deixem anar al final del dia perquè el cos pugui entrar en una son que sigui regeneradora, no? Llavors, aquesta és una reflexió que cadascú hauria de fer. Dormir és molt més que tancar els ulls. Pensem una cosa, quan dormim, la quantitat de processos que s'estan fent dintre del cos són molt importants. És a dir, no és dormo per recuperar energia, sinó que quan es dorm hi ha tota una regeneració hormonal, hi ha una regeneració del sistema immune, una regeneració metabòlica física, de la memòria, regulació emocional, inclús de drenatge. És a dir, necessitem drenar tot el del dia perquè el dia següent puguem estar un altre cop amb l'energia, amb les bateries, que dic jo, plenes, no?, per poder enfrontar el dia a dia. Clar, quines són les conseqüències de quan no descansem i no dormim bé? Pues, lo primer de tot és la sensació de cansament i de fatiga, la dificultat per concentrar-nos, la nieblina mental, la falta de poder-nos regular emocionalment, la irritabilitat, o inclús de gestionar l'estrès bo, que vam parlar l'altre dia, i de recuperar les nostres forces. Llavors, des de la mirada que tenim nosaltres en aquest espai, jo el que faria seria tenir en compte diversos punts. Un, com estem vivint el dia a dia, és a dir, com és el meu dia. El segon punt seria com pauso i com és la meva forma, la transició per anar-me'n a dormir. I la tercera, el lloc i com estic dormint. Llavors, les transicions són superimportants durant el dia. vam parlar de la importància de saber parar durant el dia, pues la transició per anar-nos a dormir també és igualment important, perquè al final som ritmes, la vida és ritme, la natura és ritme, el cos és ritme, i nosaltres tenim un ritme. Si trenquem aquest ritme, hi ha un impacte a l'hora de poder descansar. No tenim un botó que diem, ara estem actius, ara et relaxes i pum, sinó que el cos necessita una transició, diguéssim, no?
0: Tots aquests avantatges que explicaves ara, que ens aporta el dormir, el descansar, si no descansem i no dormim, el cos no els fa?
1: Correcte, és a dir, la importància del dormir bé és vital, no és necessària, és vital, perquè tu pots quedar-te sense menjar, però no pots estar sense dormir, perquè podries arribar a enfermar, inclús morir, no? Llavors, és important que tenim en compte la implicació del sistema nerviós en aquest tema. ¿Vale? I vaig a fer un petit incís, no? El sistema nerviós és la xarxa de comunicació del nostre cos. I llavors, té una central que està situada en el cap i en la medul·la i tota una sèrie de ramificacions. ¿Vale? Les neurones són les cèl·lules que a través de senyals elèctriques ens van comunicant el que és la part central amb la part perifèrica. Tenint en compte que la part central que està situada en el cervell i la medul·la s'encarrega de processar, s'encarrega d'emmagatzemar la informació, s'encarrega de prendre decisions, ¿vale? I la part del sistema perifèric és la que s'encarrega de, com aquest cablejat, metafòricament parlant, no? Jo vaig anar aprofundint dintre de lo que és el sistema nerviós perifèric, aquesta xarxa de cables, hi han com dues accions, la voluntària i la involuntària. La voluntària és la que estem fent ara, estem parlant, estem escrivint, s'estem movent, però hi ha la involuntària, que és el procés de respirar, del batec del cor, de la digestió. I dintre d'aquest sistema nerviós, diguéssim, autònom i involuntari, tenim el que és la part simpàtica i parasimpàtica. I aquesta és la verdaderament important, sobretot per al tema de la son, per tot, en general. El sistema nerviós simpàtic és aquella part del nostre sistema que ens permet actuar, que ens permet accionar, que ens permet defensar-nos davant d'una alerta. I el sistema nerviós parasimpàtic és el que ens permet regular-nos cap a un lloc més de relax. És, hi ha seguretat. Si aquests dos sistemes estan desbalancejats, tenim un problema durant el dia d'un estrès, d'un sobreestrès, i tenim un problema per la nit de no poder conciliar bé la son, perquè el ritme no està equilibrat. Llavors, és important reflexionar com estic vivint durant el dia i què faig abans d'anar-me'n a dormir. Se sap, i hi ha estudis també fets, que dues hores abans d'anar-te'n a dormir necessitem haver fet la digestió. És a dir, sopem com a mínim dues hores abans, perquè quan tu vagis a dormir, el procés de digestió ja estigui fet, precisament per poder permetre tota una sèrie de processos de regeneració durant la nit. Vale. Què més? Pantalles. Pantalles de mòbil, pel·lícules... ¿vale? Un altre que és molt comú, les converses amb la família. Si tens una discussió, mai te'n vagis a dormir. Llavors, què pots fer? Pues, pots anar-te'n a donar una dutxa d'aigua freda, sortir, caminar... És a dir, donar via a que aquesta emocionalitat tingui sortida. Anar com apagant el cos a poc, i sobretot també la ment. Una altra cosa que podem fer abans d'anar-nos a dormir és 10 minuts abans, posició horitzontal. És a dir, no me'n vaig a dormir i ja vull tancar els ulls i ja em vull quedar dormint, sinó permetre, vale, sentir-nos com pesa el cos i com la respiració també es va ralentint i la ment també es va ralentint.
2: Anava a dir, no sé si tu, Ferran, però jo fa temps ja, i jo crec que en aquest cas es troben moltes persones, fa temps, fa anys, que per anar a dormir necessito prendre'm una pastilla.
0: Mira, us volia preguntar què tal dormiu, perquè jo sóc de l'equip de la Roser, que haig de recórrer una mitja pastilleta d'un químic per poder conciliar la son, de poder adormir-me.
1: I què està fent aquest químic?
0: almenys salvar-me 6 hores de son.
1: Però més enllà, què està fent aquest químic?
0: Digue-m'ho
1: tu. Què està provocant en el teu cos? Intentar equilibrar aquest sistema nerviós simpàtic, parasimpàtic, t'està regulant a nivell cognitiu, t'està regulant el sistema nerviós, és a dir, t'està relaxant, no deixa de ser un relaxant. A vegades hi ha gent que es pren relaxants musculars, a vegades són comprimits especials, no?
0: Tenim una predisposició, les persones, per exemple, la meva família és que cap membre dels meus germans, dels pares, són gaire de dormir. Tenim una predisposició per no saber o no poder dormir.
1: Bueno, però una cosa, com hem dit abans, és el nombre d'hores que dors. Tu pots dormir 5 hores?
0: Sí.
1: I dormir-les del tirón i poder ser suficient per recuperar-te i aixecar-te amb energia. Pots dormir 8-10 hores i dir, estic fet caldo.
0: També depèn de l'etapa de la vida, depèn de l'edat, el cos et demana dormir més o menys, no?
1: Correcte. I depèn de l'activitat.
0: Exacte.
1: I depèn de lo que, tornem un altre cop, a lo que has fet durant el dia. I sobretot, també en les dones, depèn de l'etapa vital, sobretot en el tema de la menopàusia, perquè també hi ha una part hormonal. Jo sempre dic a les meves alumnes, tenim el rei i la reina. El rei és el sistema nerviós, la reina és el sistema hormonal. Han de tenir un bon matrimoni. Si aquest matrimoni no s'esdevé bé, hi han conseqüències, i una de les conseqüències és el problema de conciliar una son que sigui regeneradora i reparadora. No entraré específicament, perquè jo no soc professional específic de la son, però sí que és natural que el cos pugui anar-se'n apagant de forma natural sense haver de prendre una pastilla, que és una ajuda externa. Però a vegades, quan no hi ha un altre remei, pues tira de la pastilla. Hi ha una altra forma natural, que és el magnesi bisglicinato, que és un suplement que és com un relaxant muscular, que també ajuda.
2: Però no creus que realment, a banda del que puguem fer o no nosaltres, que estigui depenent de nosaltres mateixos directament, si el món va a un ritme tan accelerat que ja no estem vivint en consonància amb els nostres cicles circadians, que li diuen? O sigui,
1: bueno,
2: és un replantejament del sistema, potser.
1: Sí, no, és un replantejament del sistema, però al final comença per un mateix. És a dir, si cadascú agaféssim la responsabilitat d'intentar regular els propis cicles circadians en la mida en què es pugui amb la feina i equilibrar entre el fer i el descansar, potser jo em trobaria millor i crearia un impacte en el meu entorn. Si això s'assumés tothom, hi hauria un impacte social més gran. El tema és que en la vida en la que vivim, en la societat més occidental, estem amb un frenesí de fer, i això és un necessito per ahir, que l'estrès és un dels grans motius que impacten en no tenir un descans. Per què? Perquè quan arribes a l'hora de dormir, el teu cos no entén que això és segur, que ja estàs tranquil. I possiblement pots acabar derrotat físicament, però la ment segueix. I si la ment segueix, llavors, a què entén el sistema nerviós simpàtic? Que hi ha un estat d'alerta, que hi ha alguna cosa pendent de solucionar, de resoldre. Ja, llavors, ara farem el ritual, vale? Comentarem el ritual que jo proposo cada dia, que ja ho saps.
2: Què hem de fer? Què hem de fer? Un exercici.
0: Vinga.
1: Vinga, què hem de fer? El primer que hem de fer, seria prendre consciència de com és el meu dia a dia, això primer. Segon, estic disposat a donar-me una miqueta de temps abans d'anar-me'n a dormir, com un ritual, vale? I aquest ritual ha de passar per deixar els mòbils, deixar tot el que t'aprengui l'atenció cap en fora, intentar parar el que estiguis fent. Pots aprofitar per donar-te una dutxa. Si és d'aigua freda, millor, encara que em direu, com pot ser? Pues sí, està demostrat que una dutxa d'aigua freda en un principi pot excitar, però ajuda que puguis descansar millor per la nit. És a dir, tu pots fer-te la dutxa normal, però acabar sempre en un bany d'aigua freda. Després et pots rentar les dents, et pots netejar la cara, vale? Et pots posar el pijama, i és com un ritual que es fa cada dia. Llavors la ment ja comença a registrar, és temps d'anar apagant-me, sempre i quan se faci sempre sobre la mateixa hora. Quan estàs en el llit i et tombes en el llit, pots fer unes quantes respiracions. Estàs ja en posició horitzontal, on la ment, en teoria, vale, ha de començar a apagar-se. Si no, dormiríem de peu. Dormim horitzontal per algun motiu. Llavors fas unes quantes respiracions lentes, inhales connectant amb la sensació d'espai dins del teu cos i a l'exhalar doncs, vas afluixant, connectant amb l'afluixament de la musculatura de la mandíbula, dels ombros, de l'esquena, vale? Del cos. I te n'adones. I en aquell moment que te n'adones del cos, és possible que apareixin pensaments que estan doncs, ahí, coses pendents. En aquest moment agafes i escrius. Escrius i vomites tot el que estiguis pensant sense haver de resoldre res. Tens un pensament i l'escrius. Què estàs fent? Li estàs dient al cervell, ok, ho estic registrant, però fora de mi, ho deixo anar. Vale? No has de resoldre res en aquell moment, simplement pren consciència d'escriure. I llavors és una manera de buidar la ment. I un cop tu ja has escrit tot el que hi has descrit, doncs simplement quedes en posició horitzontal i penses en algo positiu que t'hagi passat durant el dia. Ha d'haver-hi algo positiu. Només pel fet d'estar viu ja és algo positiu. Estàs a casa teva, estàs en un llit, estàs en un lloc segur. Llavors, en algo positiu, encara que sigui petit, i sents la respiració mentre estàs notant aquesta part positiva d'agraïment. Connectar amb l'agraïment és vital, no? És molt important. I si et ve i se't creua un pensament, això pot esperar demà. Això pot esperar demà. Ara no s'ha de resoldre res. I és anar educant la teva ment. Requereix un esforç com qualsevol hàbit, perquè és un hàbit que s'entrena.
0: M'ho has llegit en la meva expressió.
1: T'ho he exigit.
0: Que fàcil que és dir-ho, que complicat fer-ho.
1: Però ens hem d'esforçar, perquè ens esforcem cada dia per fer coses que no ens agraden. Com pot ser que no siguem capaços d'esforçar-nos per fer coses que són beneficioses per la nostra salut? I això, com que us acabo de dir, aquest ritual és molt senzill i pot costar-te 10 minuts en total. I és algo que li vas indicant al teu cos que és un moment per anar apagant-se, no?
2: És un gest conscient, Sònia, sí. En definitiva.
1: Sí, correcte.
2: Hem de sortir de l'estrès del dia a dia?
1: Bueno, no és fàcil, però sí que donar-nos compte de que parem per donar-nos compte de que estem estressats, per tant, donar-nos moments de transició durant el dia. Què hem de fer després? Hem de saber que abans d'anar-te'n a dormir has de tenir un procés també de transició, d'anar baixant les revolucions, i després connectar amb la respiració, amb el pes del cos, i si hi ha algú pululant pel cap, escriure-ho i ja demà t'encarregaràs d'això.
0: Tant de bo això funcionés, eh?
1: Funciona. Qui ho fa, funciona. I si no, li podeu preguntar a les meves alumnes, perquè jo els hi dic, soc molt pesada amb això,
0: sí.
1: I quan ho fan, funciona. Per exemple, quan fan una meditació guiada o quan fan un ioga nidra, aquella nit descansen molt millor. I tinc testimonis escrits d'això, eh?
0: Hem d'anar acabant. Una reflexió final, una conclusió, un missatge pel que
2: ens emportarem. I una pregunta, sobretot.
1: Pues, potser dormir bé no comença quan tanquem els ulls. Dormir bé comença quan aprenem a tancar el dia amablement. I potser el descans també és una forma d'autocura. La pregunta és, com és el meu dia a dia i com em vaig a dormir?
0: Tu dones bé, llavors, Sònia?
1: Jo cada dia.
0: Quantes hores?
1: Quantes hores què? De dormir?
0: Sí.
1: 7 hores. Sí, 7 hores. Sí, normalment.
0: Quantes aconsegueixes dormir, tu, Roser?
2: Jo? Si jo m'adormo, sí. Jo puc dormir perfectament 12 hores.
0: Sí.
2: El problema tinc a l'hora de dormir-me. Sí. Que em prenc la pastilla i la segona cosa que deia és que no puc dormir si no em poso un podcast. Això em relaxa i permet que els meus pensaments s'apaguin i només aparegui el que estic escoltant.
1: Té el seu ritual, ho veus?
0: És que jo també tinc el meu, i és, doncs, amb continguts, però no d'escoltar, sinó de veure. I això jo sé que la Sònia em renyarà. Jo sé que la Sònia em renyarà. Però a mi m'entra la son a base de veure continguts audiovisuals mentre jo al cansament se'm van tancant els ulls i al final l'apago la tablet, bueno, i m'adormo.
1: Ok, l'important aquí és fer la pausa conscient de dir quin tipus de contingut està entrant directament al teu subconscient a través dels ulls. Quin tipus
0: intento
1: contingut.
0: Que sigui tranquil, però a vegades no ho és.
1: Correcte, i llavors per això també t'acondiciona la son.
0: Doncs els dilluns fem la pausa conscient amb la Sònia Tré, també amb la Roser Ribas. Gràcies, noies, i esperem que pugueu dormir i descansar, que és el més important.
1: Sí, un plaer.
2: Fins aviat.
0: Bona setmana.
1: Bona setmana.

0: Déu-n'hi-do, però quin bon rotllo que té aquesta, l'última, la nova cançó de Bruno Mars, és el The Romantic, això es diu On My Soul. Després de la relaxació que hem assolit després de la veu conscient, o la pausa conscient, amb la veu tranquil·la de la Sònia 3, arribem a les 10:53. Per cert, m'he acomiadat de la Sònia dient que ens veurem la pròxima setmana, dilluns vinent, però és que és dia 12, 12 d'octubre, dia de la Hispanitat, dia de les files, i serà festiu, no tindrem programa. Vinga, moment de fer una aturada. Arriben a les 10:54 minuts, anem camí de les 11. En un moment, la pausa, el temps amb Josep Miró. I tot seguit, esfícies i paisatges de Calafell amb la Núria Martínez. Tot aquí, a Calafell Ràdio, és el Calafell Matí.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o el 628-91-07-71. També per WhatsApp, el 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
2: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Doncs ara mateix, 2:30, arribem a les 11 del matí. Vinga, anem a actualitzar-nos pel que fa al temps, la crònica, i amb Josep Miró, a l'altre costat del telèfon. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Diem bon dia per dir alguna cosa, perquè ha plogut, està plovent, ara ja amb menys intensitat des de primera hora d'aquest matí.
1: Sí, ha començat a ploure de matinada, una mica abans, entre 5 i 6 de la matinada, ja amb un primer xàfec bastant intens, que ha deixat 11 litres abans de les 7 del matí, i després ha anat plovent de manera continuada i en alguns moments amb notable intensitat, el que ha fet que portem acumulats ara mateix 42 litres al carrer Manuel Saler a Calafell Poble. Per tant, puja molt ben caigut, fins i tot superior a la que va caure el dissabte a la nit quan hi havia les pitjors alertes. Avui també s'ha enviat fa poc un avís d'Esalert, però aquí ja estem en l'extrem sud de l'afectació d'aquesta línia de precipitació i, per tant, sí que encara continua plovent, però ja li veiem que amb les imatges de radar pot durar una horeta i creiem que al voltant de les 12 doncs podria deixar de ploure. Després ja veuríem si de manera definitivament o seria només una pausa perquè hi ha més taques de pluja dintre del mar, però que sembla que apuntaran més cap al nord que no cap a nosaltres. Per tant, sí que esperem pluja que anirà caient de manera ja més feble, com deies, fins a les 11 del matí o puntualment moderada. Amb unes temperatures que la mínima ha baixat fins als 17 graus, ara en tenim 18, avui sí que hi ha un ambient molt més fred després de les temperatures altes d'ahir, que hi vam tenir una treva amb les precipitacions i, per tant, va donar lloc a una pujada de temperatures. Avui esperem que la màxima doncs, no passi dels 22 o 23 a tot estirar, amb una humitat que serà alta. Sí que quan deixi de ploure, entre mig matí i mig dia, després n'hi ha obrint algunes clarianes i esperem que a la tarda ja no tinguem pluges i s'obrin clarianes i amb algunes ullades de sol. Amb unes temperatures, com dèiem, podran arribar fins als 22 o 23 graus de màxima, amb humitat alta i amb vents febles i variables entre Xaloc i Garbí, fent que la mar avui estigui moguda amb maró. De cara a demà tindrem una pausa en les pluges, ja que el temps serà variable, al matí amb alternança de sol i núvols, i amb tendència que els núvols es vagin imposant a partir de migdia i durant la tarda, quan el cel es taparà, i tornarem a tenir pluges, però ja serà al final del dia, a partir del vespre i entrada a la nit. Pluges o un ruixat d'una certa intensitat, però res a veure ni amb tempestes fortes ni amb el que ens han caigut avui. I amb unes temperatures que aquesta nit es mantindran agradables, fresquetes, podríem dir, entre 17 i 18 graus de mínima, mentre que demà la màxima pot posar una mica i està arribar fins als 24, amb una humitat moderada al matí i més alta a la tarda. Vents febles de Xaloc fins a migdia i de Garbí més reforçat a la tarda, fent que la mar estigui una mica al límit entre marejol i maró, potser més marejol al matí i a marees de maró a la tarda. Avui tindrem maró pràcticament tot el dia. I de cada dimecres també esperem algunes pluges, però això ja ho confirmaríem de cara a demà.
0: Doncs veig que en el temps d'aquesta setmana es van alternant això, jornades de més plujoses i d'altres que no ho seran tant, eh? Ho anirem anunciant, confirmant, no?
1: Les pluges es mantindran fins dijous.
0: Val.
1: Després dijous entrarà un front que canviarà la procedència de l'aire, vindrà vents de més de component nord i a partir de dijous i sobretot de cara a divendres el temps s'estabilitzarà i baixaran força les temperatures, tant que podríem parlar de cada divendres i el cap de setmana de mínimes de 11 o 12 graus.
0: Doncs déu-n'hi-do, aquells que s'han resistit fins a última hora a fer canvi d'armari, doncs sembla que finalment ho hauran de fer, per aquesta baixada de temperatura, Josep.
1: Bueno, encara podem esperar una miqueta, els que som calorosos i que trobem gustet a la fresqueta després d'un estiu tan càlid, haurem de veure que perquè després la setmana que ve podria remuntar una mica, per tant, el canvi de roba encara és justet, encara és massa aviat.
0: Ho anirem explicant des de l'Espai del Temps amb Josep Miró. Gràcies, Josep. Bona setmana i fins demà.
1: A vosaltres, fins demà.
0: Adéu-siau.

0: Les 11 i 3 minuts. I a partir d'avui dilluns, aquesta serà la sintonia que donarà pas a Espècies i Paisatges de Calafell amb la Núria Martínez al capdavant d'aquests micròfons. Ja oberts per tu, Núria, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: Per dir alguna cosa, t'agrada la pluja?
1: Doncs sí que m'agrada, però clar, mullar-me massa tampoc. Eh?
0: Ah, per això ho deia. Sí que és veritat que la pluja ben caiguda sí, és necessària.
1: Sí, i tant.
0: I que caigui això de forma continuada, que vagi fent, i no com la que ha caigut, per exemple, la jornada d'ahir. Aquesta vegada ens hem tornat a salvar, però el barcelonès, el Maresme, part del Vallès i més amunt, doncs que no ha caigut amb la mateixa forma que aquí. I amb conseqüències greus, i fins i tot amb víctimes mortals, que això és el pitjor.
1: Això
0: és
1: no
0: el,
1: sabia.
0: El pitjor de tot. Dues persones i una tercera persona desapareguda. Estàvem fent la recerca. A hores d'ara estic desconnectat de l'actualitat fent el programa, però no pinta la cosa gaire
1: bé.
0: Si no s'ha confirmat del tot, eh?
1: Em sap molt greu.
0: Doncs sí, sí, exacte. I per tant. Això deia, eh? Important que vagi caient, que vagi plovent, però...
1: La veritat és que a casa meva, a partir de les 7 del matí, ha caigut una que jo me'n vaig a recordar del que deien de l'huracà, perquè era una cosa exagerada.
0: Doncs sí, sí. 42 litres, que ens ha dit des de quarts de 7 del matí el nostre meteoròleg, que han caigut aquí a Calafell, en un dels jocs que van acumulant aigua i que tenim aquests registres. Doncs avui parlarem de plasticitat a veure, ho diré, fenotípica.
1: Exactament.
0: Hem de posar l'accent allà on cal, eh? Sí. Fenotípica, plasticitat fenotípica. Doncs de fet, sí. És un tema que ja ha anat sortint aquí en aquest espai. Parlem d'això i parla'ns primer, què és aquesta plasticitat fenotípica pels que encara puguin estar perduts.
1: Doncs sí, mira, vam parlar dels lleons que
0: tenien... Mira, fem una cosa, s'ha parat una miqueta el micròfon més endavant, és a dir, més allunyat, perquè si no et sona com molt, molt saturada la teva veu.
1: Doncs això que dic, que vam parlar quan els lleons, que tenen la melena més fosca o més clara, en funció de si fa més fred o més calor. I això és una qüestió de plasticitat fenotípica. I com que no ens havia donat temps d'explicar-la una mica més, he pensat que aquest programa el podíem fer d'aquesta característica que tenim tots els organismes vius i que és molt interessant perquè ens permet adaptar-nos als canvis de l'ambient. La plasticitat fenotípica, concretament, és la capacitat que té un genotip, és a dir, els gens d'un individu, d'expressar-se de diferents maneres. O sigui, vol dir que amb els mateixos gens pot canviar diferents parts del seu cos, el comportament, inclús la seva fisiologia. I clar, això és molt interessant.
0: Parles que tots els éssers vius ho podem
1: sí, fer? Sí, clar, i a més, en un context de canvi climàtic com el que estem ara, aquí els tres mesos aquests d'estiu que hem passat amb 37 graus, molts dies de temperatura, que això jo mai a la vida ho havia vist i ja tinc uns quants anys, o sigui, si no és per això... I aquí, mira, tinc un exemple del bosc mediterrani, de com s'ha adaptat gràcies a aquesta capacitat de plasticitat fenotípica. El nostre bosc mediterrani, de fet, ja està adaptat a la calor de l'estiu, perquè els estius normalment són bastant secs, però, per exemple, té les fulles són perennes, les té tot l'any, no les perd, en principi. Són esclerofiles, que vol dir que són molt dures i resistents, normalment tenen una capa de cera per sobre, la cutícula, per no perdre aigua. Són a més petites, perquè clar, si són més petites, doncs no perdeixen tanta aigua també, al ser més petites les fulles, quan fan la fotosíntesi. Vaja, que té una sèrie de característiques que ja el fan resistent a la calor, però això no vol dir que quan es disparen les temperatures no pateixi també. I de fet, jo he vist com ha patit molt aquest estiu. I què ha fet? Un exemple, dos. Un, aquestes enfiladisses que s'enganxen als arbres, que són així una mica, es diu arrinxol a Catalunya, i em sembla que en castellà es diu uva de perro o sarsaparrilla també. Uh-huh. Doncs aquestes s'han assecat totalment. Jo les he vist completament seques, completament marrons. Però s'han mort per això? No. El que ha fet és que ha agafat i ha deixat morir tota la part aèria per aguantar l'arrel, que és un rizoma gruixut i que s'enterra profundament al sol, que està ple d'aigua i de nutrients. Així, quan arriben les primeres pluges, de seguida surten les fulles novament. De fet, aprofita la seva part morta per enfilar-se un altre cop als arbres.
0: Per la qual cosa, que encara que aparentment sembla una planta morta, no ho està del tot.
1: Exactament.
0: Sinó ho està fent per protegir aquesta part que està enterrada en el sol, com ens deies, i quan vinguin temperatures millors, doncs tornarà a reviure.
1: Sí.
0: Clar, aquesta transformació està passant perquè ara les condicions meteorològiques doncs són adverses, no són les més recomanables, no? per la vida d'aquestes plantes. Estem parlant ara d'aquests boscos, d'aquest paisatge natural de Calafell, per exemple, però, clar, els estius no eren tan crus.
1: Exactament.
0: Abans com els d'ara. Mica en mica s'han tingut que anar adaptant, no?
1: Sí.
0: Amb aquestes condicions, malgrat que entenc que alguns arbres, que veiem les muntanyes, que alguns arbres aquests estan totalment morts, els veiem
1: alguns
0: secs,
1: sí,
0: i morts, perquè suposo que no han pogut superar aquest procés.
1: De fet, i això em sorprèn molt, perquè el 2023 van morir molts pins, i això és molt estrany, perquè els nostres pins tenen la capacitat de viure en un pam de terra, sobre la roca, un pam de terra, i viuen perquè tenen unes arrels radials i superficials, o sigui, en horitzontal, i així poden agafar molta aigua i nutrients del voltant, no? Però el 2023, no sé què va passar, va ser també un estiu molt sec, i van morir molts, i no només aquí a Calafell, que també, sinó a tota la serralada litoral i a tota Catalunya, de fet, van morir molts. Però aquest any no ha sigut així. I què és el que han fet els pins? Han deixat caure moltes petites acícules, que són les seves fulles aquestes que semblen agulles, les ha deixat morir. Per què? Perquè ha absorbit l'aigua que tenien aquestes acícules de la part de sota, se'ls han assecat, evidentment, i han caigut al terra. I estaven tots els camins per aquí, per la muntanya, que semblaven amb una catifa vermella, i eren totes les acícules dels pins que havien caigut. Han sigut moltes, eh? Jo estava preocupada. Però
0: entenc que anteriorment això no ho havies observat, no, i no s'havia produït aquesta magnitud.
1: Exactament. Es produeix, però amb aquesta magnitud jo no ho havia vist tampoc mai. I, de fet, lo més bonic de tot, el punt final aquest de la plasticitat fenotípica, és que només van caure les primeres pluges, de seguida el bosc es va tornar més verd, no? Perquè també una qüestió que els ajuda a sobreposar-se a aquestes temperatures és que perden la color aquesta verda intensa i es posen una mica verd grisenc, un glauc, que això fa que puguin reflexar millor l'energia solar, no? I no absorbir tanta calor.
0: Deies al començar que aquesta plasticitat fenotípica afecta els éssers vius. Parlàvem ara dels vegetals, dels boscos, no? Però també els animals també tenen aquesta capacitat d'adaptació.
1: I tant. Els animals també.
0: Entenc que els éssers humans també.
1: Sí, sí, els tenim tots. El que passa que en diferent mida, no? No tots tenim tanta plasticitat o segons, no? I cada organisme ho fa una mica a la seva manera. També dintre de la nostra pròpia espècie. Això és una característica que tenim els individus, de qualsevol espècie, animal, vegetal, que sigui, no? És característica de l'espècie, però no és... O sigui, la que la fan possible són els organismes individuals.
0: Entenc,
1: no?
0: Llavors, que no amb la mateixa capacitat en tots els individus.
1: Exactament, per la variabilitat genètica que hi ha.
0: Correcte.
1: Dintre de totes les espècies.
0: Posaves exemples en els boscos, posem exemples també per entendre-ho millor en els animals, Núria.
1: Doncs sí, mira, l'animal que a més és el que tots coneixem perquè l'hem vist inclús aquí a la platja és el porc senglar.
0: El porc senglar,
1: el porc senglar. Les femelles de porc senglar no tenen una edat per començar a criar. Allò, als 6 mesos comencen a criar. No. Elles comencen a criar segons les circumstàncies ambientals que tinguin del medi. Pot ser quantitat d'aliments o més o menys quantitat d'aliments, de recursos del que sigui, no? Pressions també d'altres animals o de nosaltres mateixos. I llavors, per exemple, si un any hi ha molta producció de glans, doncs només que agafen una miqueta de grossor, no?
0: Sí.
1: Doncs llavors ja crien, encara que siguin molt jovenetes, o al contrari, encara que ja siguin més grans, si hi ha molt poca producció de glans, si ha plogut molt poc a la temporada de pluges i hi ha molt poc aliment al bosc, doncs encara que siguin més grans, doncs no crien.
0: És curiós això, que puguin, no sé si de forma automàtica, segons les condicions, els recursos, no? Si hi ha aliment, doncs tindrem més cria en aquella època, no?
1: Això és totalment inconscient i automàtic.
0: És automàtic i inconscient.
1: Sí.
0: No és a dir, doncs mira, aquest any, doncs mira, no seré, no tindrem la mateixa fertilitat i no tindrem més, tantes cadellades.
1: Sí.
0: El que
1: sí que és més conscient és els canvis de comportaments, i això també ho fan els animals i especialment els mamífers, canviant de comportament per adaptar-se a unes condicions de l'ambient.
0: Això puc entendre-ho. Això puc entendre-ho, que depèn de les condicions adapten el seu comportament.
1: Exactament.
0: Comportaments com quins, per exemple?
1: Com quins, sí. Per exemple, les guineus, en principi, no són animals nocturns. Eren animals diurns, i els mateixos porcs senglars també. Però s'han adaptat a sortir només per la nit, o a quan comença a fer-se fosc, per evitar-nos a nosaltres, ni més ni menys. Sí, això ho fan expressament, no? Canvien un comportament que potser ells en altres ambients més salvatges, que no hi hagi tanta gent, doncs igual campen pel dia que per la nit, o només pel dia, i a la nit dormen, això. En canvi, aquest és un canvi de comportament per una pressió antròpica, no? I de fet, els porcs senglars, el que dèiem de les femelles, també això són uns estudis que s'han fet fa uns anys, però no tants, i és que s'han adonat que quan més pressió tenen de les batudes de casa, perquè a veure, hem d'explicar això, les batudes de casa, què són els senglars que més moren en aquestes batudes? Els que són més adults, més grans, perquè es deixen veure millor, perquè a més protegeixen a les cries i estan més. Llavors moren els adults. Llavors queden poblacions molt joves, no?, de porcs senglars. I què fan? Doncs crien més aviat les femelles, molt jovenetes. I això que provoca moltes cries, moltes poblacions de senglars, però molt joves, que tenen una mortalitat també més alta i a més provoca més accidents. Per què? Doncs perquè els mamífers no només venim amb el que hem de fer, no sabent el que hem de fer de forma automàtica, sinó que aprenem dels nostres pares. I en aquest cas, elles no saben, per exemple, quins camins han de passar per arribar a l'aigua, per trobar una riera, no? Quan a l'estiu s'asseca tot, l'aigua no queda, aigua superficial, inclús els cocons aquells que es formen a la roca s'acaba també secant l'aigua, no? Doncs han de trobar on troben aigua, arran de mar, perquè és on es pot fer algun toll i que poden allà anar a veure. I també les rieres són més riques en aliments perquè la humitat permet fer arrels més sucoses, no? I coses d'aquestes. Doncs resulta que, clar, els animals no saben, no troben els camins, són massa joves, no ho han après dels seus, no han tingut temps d'aprendre-ho dels seus pares, i llavors pues, creuen per on qualsevol. I, clar, nosaltres anem conduint i ens topem amb...
0: I malauradament que poden provocar aquests importants accidents, en aquest cas de trànsit. Té límits aquesta plasticitat fenotípica? És a dir, això té un límit?
1: Sí, té uns límits, perquè...
0: S'acaba, això?
1: Imagina, no?, l'exemple que hem posat dels pins i de la rinxola aquest, no? doncs potser han aguantat aquests 37 graus de molts dies d'aquest estiu, però potser si arribem als 40, doncs ja perden tantes fulles i tanta... s'arriben a secar les arrels i ja moren perquè ja no tenen energia per fer la fotosíntesi.
0: Clar. A més, cada any és més de rècord, no? Cada any, any que passa, any que anem superant els registres dels anys anteriors, per la qual cosa això sembla ser que va malauradament a més, i cada vegada doncs això han de patir conseqüències o situacions més vulnerables per a ells.
1: Jo espero també, jo tinc molta confiança en l'autoregulació del sistema Terra, no? I d'alguna manera aquestes pluges tan fortes i aquests huracans es fan per quan arriba tanta temperatura al Mediterrani, agafa tanta temperatura, una manera que té el sistema Terra de disminuir aquesta temperatura és amb aquestes tormentes tan fortes, no? Perquè cau molta aigua, bueno, primer absorbeix molta aigua calenta, vapor d'aigua calent del mar, i després, clar, es formen aquests núvols tan enormes i els deixa caure i cauen. Però, tot i que per nosaltres és dolent, perquè passa això, no? Hi ha morts i tal, però és una manera d'autoregulació del sistema Terra perquè no sobrepassi certs rangs de calor i d'això. No ho sé, però jo penso...
0: Hem d'anar acabant, Núria.
1: Molt bé.
0: Alguna conclusió final?
1: Doncs la conclusió és una mica el que estava dient ara, no? Que el conservacionisme, la conservació de la natura, de la biodiversitat, tenim molta por de que els animals, no? Que la biodiversitat no es pugui adaptar a aquestes noves condicions climàtiques i que acabin morint tots i que, bueno, que sigui un desastre la sexta extinció, no? I, bueno, no ho sabem, perquè són coses que realment poden passar, no? Ja han passat, ja han hagut altres extincions, no causades per nosaltres, però han hagut extincions. Però a mi, de totes maneres, aquesta plasticitat que tenim els organismes vius em dona esperances.
0: Sobre aquests canvis, aquesta qüestió preocupant de la conservació de la biodiversitat, has escrit un article, oi?, que podem llegir?
1: Sí, de fet, sí. Ara fa poc, la setmana passada, crec que me'l van publicar, sí, a Jotdown.
0: Com podem llegir-lo? És a dir, on hem de buscar aquest article?
1: Mira, podeu buscar, si poseu un buscador, el títol, que es diu...
0: Sin frenos y a lo loco, la aceleración de los cambios.
1: Exactament.
0: Sin frenos y a lo loco, la aceleración de los cambios.
1: Sí.
0: A Jotdown.
1: Exactament, sí.
0: En el cercador que posin aquestes paraules i sortirà l'article que has escrit, doncs, vinculat, no?, a aquests canvis, no?, i que preocupen per la conservació de la biodiversitat.
1: Sí, té relació, és una mica crític amb tot, però també... ho deixa tot obert perquè no tenim boles màgiques per saber què passarà d'aquí a X temps, no?
0: Ens agraden els ponts, ens agrada fer diversos dies de festa, però és que dilluns vinent tornem a tenir un altre pont.
1: Ah!
0: És el 12 d'octubre.
1: Ai, és veritat.
0: Per la qual cosa...
1: De dilluns en dilluns.
0: Anem de dilluns. La setmana passada també teníem festiu, fèiem el pont per la festa de Sant Miquel, festiu local, i la setmana vinent tampoc ens veurem.
1: Bueno, doncs
0: per la qual cosa està bé fer caps de setmana una miqueta llargs, però també ens priva de comptar amb la vostra col·laboració aquí a la ràdio. Ens retrobarem d'aquí dues setmanes, la Núria Martínez, al capdavant d'Espècies i Paisatges de Calafell. Doncs que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Ferran.
0: Fins
1: i a tots
0: propera.
1: Vosaltres. Gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Aquesta és la nova cançó dels Arrasolses, el Ginestar, al costat del Nil Moliner, amb aquesta col·laboració que ens encanta. Amb qui estaràs? També tenim música en la nostra llengua, en català. Música que compartim aquí a les 4 hores del Calafell Matí, aquest magazín que combina l'actualitat, l'entreteniment. Bona música compartint aquest dilluns. Dilluns passat per aigua, 5 d'octubre de 2026. Anem camí del punt de 2:15. En un moment arriba l'espai de salut amb la Lourdes Alonso, també l'abans informatiu.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, de 9 a 1. I els dissabtes d'11 a 1 amb el més destacat de la setmana. Calafell Matí, amb

Podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Segons arribem al punt de 11:45 del matí, som a dilluns, dia 5 d'octubre de 2026, i aquestes són en titulars les notícies més destacades que ens expliquen avui des dels serveis informatius la Mireia Romaguera. Endavant, molt bon dia.
4: Molt bon dia. El nou hotel a l'antiga discoteca Lui Vega crearà més de 300 llocs de treball directes. El nou hotel de 5 estrelles reforçarà així el paper de Calafell com a destinació turística de primer nivell, amb una inversió de prop de 100 milions d'euros. El sergent de trànsit de la policia local de Calafell, Dani Galán, ens ha parlat a Calafell Ràdio de les noves normes de circulació que han entrat en vigor. Les novetats afecten conductors de patinets elèctrics, motos, bicicletes i altres vehicles. CUNIT ha aprovat al ple iniciar la tramitació per crear una àrea bàsica de salut pròpia. La vacunació contra la grip i la Covid comença avui, 5 d'octubre. Es podrà rebre sense cita a partir del 16 de novembre. Salut prepara 1,8 milions de vaccins contra la grip i 1 milió contra la Covid-19 per protegir a la ciutadania. Un total de 95 persones moren en accident de trànsit fins al mes de setembre, un 16% menys que l'any passat. Baixen un 17% les víctimes mortals a les carreteres tarragonines. El Servei Català de Trànsit destaca que no hi ha hagut cap víctima mortal a l'AP7 en el tram de Tarragona. I els joves de Tarragona nascuts el 2008 podran acollir bitllets de tren gratuïts. El programa ofereix gairebé 41.000 bitllets pels joves de 18 anys per viatjar per Europa. I els castellers de Vilafranca tornen a guanyar el concurs de castells de Tarragona amb un històric 9 de 9 en folre i una actuació memorable. La colla vella dels Xiquets de Valls ho intenta fins al final i la jove de Tarragona

0: 11:31. Seguim a l'antena del 107.9 de la FM. Som Calafell Ràdio, som l'emissora municipal de Calafell i aquest és el programa que us acompanya fins la 1 i des de les 9. 4 horetes del Calafell Matí. Els dilluns, a partir d'aquesta hora, tenim l'espai de salut amb la metgessa Lourdes Alonso. Metgessa, molt bon dia.
1: Molt bon dia, jubilada per això, eh?
0: Però metgessa, sí, en definitiva.
1: Sí, sí, sí.
0: Per la qual cosa, els coneixements pràctics i teòrics de tota aquesta vida, sí, doncs també la volquem, aquesta experiència aquí en aquest espai, sí, radiofònic.
1: Sí, sí.
0: Què tal? Com va tot, Lourdes?
1: Bé, bé, bé.
0: Ben abrigada ja, eh? Una
1: sí,
0: miqueta abrigada de, sí, de tardor.
1: Sí.
0: Jo vaig amb màniga curta encara, per això. Mira quina casualitat que avui, a l'espai de 11:15, a la pausa conscient, parlàvem del valor de dormir bé.
1: Mm.
0: I parlant de dormir bé, avui parlarem de l'apnea obstructiva del son.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Què és això, Lourdes?
1: Doncs és la persona que quan dorm fa pauses en la respiració. Se li para la respiració per tot el que és la zona de la gola, el nas, etc. Es para la respiració. I llavors normalment s'acompanya llavors d'un ronc en el moment de recuperar.
0: A veure, roncar, moltes persones, no sé si totes, però moltes en ronquen.
1: Sí.
0: Jo segur que sí, malgrat que no m'escolto, però el fet de roncar vol dir que tinguem apnea obstructiva del son?
1: No, no.
0: Val.
1: Hi ha molta gent que ronca, bastants d'ells fan apnees, alguns no, i també hi ha gent que fa apnees i no ronca.
0: Ah, compte, una cosa va vinculada a l'altra, o potser no, eh?
1: Molt sovint sí,
0: sovint sí, però no sempre obligatòriament.
1: No.
0: Què és això? Sí, digues,
1: sí, digues.
0: No, anava a preguntar, doncs, què és això de roncar, no?
1: Doncs mira, el ronc és el soroll que es fa, no? Quan passa l'aire per la gola, fa vibrar tots els teixits tous que tenim, el vel del paladar, les cordes vocals, una mica tot, i acabes roncant, no? I no té per què afectar la respiració. Continua passant l'aire d'una forma constant, estable, i no deixes de respirar.
0: A vegades també la posició amb la que dormim també va vinculada, sí, una miqueta a aquests roncs siguin més grans o més petits, eh?
1: A veure, roncar en si no fas apnees, no suposa cap risc per la salut,
0: Val.
1: El que sí que afectes a les persones del voltant.
0: Sí. Dormim en parella és una mica molest.
1: Sí.
0: Parlem de l'apnea de la son i què és?
1: L'apnea és quan hi ha un blocatge a l'aire i llavors les vies respiratòries es tanquen. No, i no passa l'aire potser durant 10 segons, a vegades més.
0: Compte.
1: I aleshores la respiració s'atura, queda aturada del tot o es redueix molt durant aquells segons i després ve un silenci, un sotragui i una agafada d'aire, un buf, no? O un ronc. I llavors l'apnea, en canvi, sí que té risc, perquè clar, és on estones mentre dormim molt sovint que ens quedem sense oxigen. Llavors baixa l'oxigen de la sang, al cervell li falta oxigen, a més perdem la qualitat de la son perquè el cervell fa microdespertars, clar, si tu t'està faltant l'aire, el cervell fa un microdespertar per poder tornar a respirar i llavors això es va repetint tota l'estona mentre la persona dorm i tota la nit o totes les hores de dormir l'oxigen en sang és molt baix.
0: Clar, jo preguntaria per què passa això.
1: Per què passa això? Doncs perquè es tanca la via respiratòria per diferents motius. Es tanca la via respiratòria i la pressió que fem per respirar és menor que la que tanca la via. I per això passa.
0: Les causes poden ser vàries.
1: Sí.
0: I repercussions?
1: Clar, a la falta d'aire, què passa? Primer, el son no és reparador. Llavors la persona no descansa prou i durant el dia té molta son i s'adorm a qualsevol lloc. I això pot pots suposar ja de per si molt de risc, perquè et pots dormir conduint, per exemple. O a vegades en una sala de mi, una vegada se'm va dormir un senyor assegut a la cadira davant meu a la taula, mentre jo mirava una mica la història, me'l vaig mirar i s'havia dormit a la cadira. Vull dir que això són persones que s'adormen a qualsevol lloc, però clar, sobretot una persona que estigui manegant maquinària o conduint, etc., llavors això té molt de risc d'accidents, eh? Aquest és el risc més imminent, però n'hi ha d'altres. I, per exemple, a llarg termini, aquesta falta d'oxigen afecta el cor, fa que puguem tenir un infart, a la tensió sanguínia, a la circulació en general del cos, a la memòria i a, també a l'estat d'ànim.
0: I, doncs Déu-n'hi-do,
1: sí,
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí.
0: Com podem saber si tenim apnees de la son?
1: A veure, si algú que et coneix et diu que fas pauses mentre respires, o bé durant el dia estàs molt adormit, tot i que has dormit les hores necessàries, però tu després segueixes tenint molta son, t'adorms a qualsevol lloc. Llavors es fan proves per saber, es fa un estudi de la son i es mira si fas apnees.
0: Entenc que quan això passa, quan les persones deixen de respirar durant aquest temps i de sobte recuperen la respiració, fins i tot s'arriben a despertar, possiblement.
1: A veure, es fan microdespertars. No, no, normalment...
0: No són conscients, llavors?
1: No, no, no, què va, què va. No, no. Ho pateix la persona del costat que diu, ai, no respira, i llavors, espera, espera, torna a respirar, i va fent així, saps? La persona del costat potser ho pateix més.
0: Això et anava a dir, disculpeu, però si jo tingués una persona que dorm així, jo estaria patint i no descansaria pendent de que aquesta persona pugui tenir una apnea de la que estem parlant avui. Clar, per verificar que es té això, es fan unes proves, oi?
1: Sí, mira, es fa la polisomnografia, que és vas a un centre, normalment és un hospital o una clínica, allà durant tot dorms una nit, es fa un registre i es veu. I després també es pot realitzar a domicili, amb un aparatet i es mira. Segons el cas, fa una cosa o una altra, però sí, és el mateix.
0: Es poden tenir apnees de tant en tant?
1: Sí, no té importància.
0: És a dir, llavors aquell dia vaig a fer-me una prova i els resultats doncs detecten que tot està bé, però potser de tant en tant faig alguna apnea?
1: No. El problema de la persona que fa apnees és aquella que fa 30 apnees per hora, per exemple.
0: Compte.
1: N'hi ha que en fan 60.
0: Déu-n'hi-do.
1: Diuen, això és... Una vegada vaig conèixer un i l'especialista li va dir que era un pata negra. Perquè, Déu-n'hi-do.
0: Això té un tractament? O com es tracta per millorar o per intentar que desapareguin aquestes apnees? Seria el més recomanable, no?
1: A veure, primer, abans d'entrar ja en aparells i demés, el primer és tornem al de sempre, vida saludable. Si una persona té sobrepès, que és un dels factors que fa que la via aèria, perquè per dins també tenim greix, la via aèria es tanca també. Doncs si una persona té sobrepès, especialment si té panxa també, perquè la panxa, quan estàs estirat, fa que pressiona sobre el pulmó, sobre la via respiratòria.
0: Ai, les panxes.
1: I llavors, si perds pes, simplement amb això ja pot passar. Si perds greix, ja, una vegada que vam fer la xerrada del pes ja vam parlar del sobrepès, que diem pes, però en realitat el que importa és el greix, no? Si perds tot aquest greix que et sobra, pots millorar, i amb això vas a la infermera del teu equip d'atenció primària i et pot ajudar, Després, una cosa molt important, dormir de costat. Si tu ets una persona que tens tendència a roncar o a fer pauses mentre dorms, dormir de costat ajuda molt. Són molt més freqüents les apnees quan es dorm panxa amunt. Jo me'n recordo fa molts anys, clar, fa anys les coses es feien una mica més pedestres, no? I me'n recordo que hi havia un pneumòleg que la gent que feia pauses o roncava molt els deia que per dormir de costat, clar, un cop t'adorms després ja no saps com t'has posat. I aleshores els deia que agafessin una pilota de tennis, la posessin en una bosseta de roba i l'enganxessin a l'esquena del pijama. I aleshores, quan estaven dormits i es posaven panxa amunt, allò molestava i es tornaven a posar de costat.
0: Bueno, una tècnica que podria servir.
1: Sí, això ja et dic, home, no sé, era molt pedestre, però bueno, segur que ajudava a no dormir panxa amunt. Després és molt important tenir un horari de son regular, a dormir les hores suficients. També no anar a dormir amb la panxa plena. Mm. Això serveix per moltes coses, però també per no molestar, perquè també un estómac ple també està comprimint els pulmons. Evidentment, deixar el tabac, perquè això inflama totes les vies respiratòries, facilita roncar, facilita les apnees, tot. Evitar l'alcohol i també els estimulants, tot això empitjora el problema. Evitar la medicació per dormir tant com es pugui. Això a vegades ho hem parlat, per uns dies, per una situació puntual, sí. Però si no, pot fer que la qualitat de la son no és la correcta, perquè el son, nosaltres pensem que no fa res, però el cervell fa molta feina mentre dorms. I si tu li has donat unes pastilles, el cervell queda out i et sembla que estàs fent la feina i no. Llavors, després et falla la memòria, perquè també mentre dorms el cervell ordena els pensaments i ordena totes les coses que recordes. I clar, si tu li has donat una pastilla, després ja no tens bé, no, perds memòria. Doncs, per tant, doncs, evitar-la. I després, en els casos més greus, com aquest que et deia, un que faci més de 30 apnees, etc., s'utilitza un aparell que és per dormir, que fa que es posa una cosa connectada al nas i a les vies respiratòries, i aquella persona dorm amb allò, que li injecta aire a pressió. Cada vegada que la persona deixa de respirar, li bufa aire a pressió, amb pressió positiva. Per això es diu CPAP, té a veure amb la pressió positiva, això del CPAP.
0: Si seguim al peu de la lletra totes aquestes indicacions i de saludable, etc, etc, etc, deixarem de tenir apnees?
1: No tothom, però es millora molt, eh? És que això de... A veure, tots una mica, com que vivim amb un... tenim tant menjar com volem, i si treballes a casa el tens molt a mà, i si ja estàs jubilat ho tens sempre tot allà a mà, doncs és molt fàcil que te sobregreix el cos, perquè has anat acumulant, i mira, és molt còmode estar al sofà, la tele, el sofà, tota la tarda, etc. Tot això fa... Dius, bueno, és molt còmode, ja m'està bé, però resulta que després això té un cost de salut en molts aspectes, i també en la qualitat de la son, també, perquè una persona que hagi fet exercici natural, sense passar-se, però amb senderi al matí, que mengi saludable, que estigui de bon un feliç, amb bon rotllo, etc., a l'hora d'anar-se'n a dormir, doncs segurament descansarà millor que un que hagi anat menjant de més, que hagi begut, que hagi fumat, que li penja la panxa, no sé què, etc. Entens? És que, clar, volem tot, tenir-ho tot i, a més, estar sans. Almenys, doncs, un s'ha de cuidar una mica.
0: I també un altre tipus de salut seria el benestar emocional, que també l'estrès, el ritme de vida, les preocupacions també afecten el son i també poden provocar aquestes apnees, eh?
1: Sí, una persona que tingui molta angoixa, és possible que això, que tingui moments que, com que li falta, la sensació de que li falta l'aire. Però això ja és una altra cosa, eh? Són crisis d'angoixa o semblant, o molt suaus, no? Això ja és diferent, però sí.
0: Entenem que en el moment que es detecta alguna apnea i es millora la qualitat de vida, doncs això pot arribar a baixar, però també s'ha de fer algun tipus de control de tant en tant, eh?
1: Sí, la persona que li detecten que té apnees, i més si et diuen que has d'utilitzar l'aparell de la CPAP, el CPAP, per això es diu CPAP, C seria CPAP, no? S'han de seguir els controls a atenció primària, a pneumologia, te miraran la tensió també, perquè és una de les coses que a vegades s'afecta, no?, quan un fa apnees, un electrocardiograma, aquestes cosetes. I només s'ha de fer el control del compliment de les coses que et recomanen, i en tot cas de l'aparell se n'ocupa l'empresa que l'ha subministrat, el manteniment d'això.
0: I sobre aquesta apnea tenim fulls per pacients?
1: Sí, tenim un
0: full. Jo sempre acabo aquest espai preguntant fulls per pacients.
1: Sí, els fulls per pacients de la CAMFI, que tots, mira, el teniu al mòbil, al cercador que tinguis, normalment sol ser Google, però el que tinguis, tu poses fulls pacients i allà hi són. I allà hi ha un de les apnees de la son, i explica aquestes cosetes, aquest full.
0: Doncs temes sobre la salut, sobre el dia a dia també de les amnees, parlant amb la Lourdes Alonso, que és metgessa jubilada i que ens acompanya els dilluns aquí a la ràdio. Una de les satisfaccions, ara que parlem de la son, és poder dormir fins a més tard, un dilluns, que sigui festa.
1: Exacte.
0: I el dilluns vinent tindrem festa. No sé si dormiré fins a més tard o no, però ho dic perquè no ens veurem dilluns vinent. Ens retrobarem d'aquí dues setmanes, Lourdes.
1: Exacte, molt bé, molt bé.
0: Volíem caminar cap
1: que
0: aquí.
1: Que gaudim tots del dia de festa.
0: Bona setmana, Lourdes, gràcies.
1: Igualment.
0: Fins aviat, adéu-siau.

0: Aquesta és la versió remesclada de la cançó del Tom Odell. Això que es diu Another Love, i amb aquesta versió que en el seu dia va fer Tiesto. Cançons que van desfilant per la nostra antena i que anem compartint al llarg de les 4 hores de programa. Ara mateix 11:50 minuts. Anem camí de les 12 en un moment. Singlish. Seguirem aprenent anglès amb la Laura Bandoyo i amb, a través de cançons.
1: Aquí escoltes tots els èxits del pop, totes les novetats i les cançons més recents. El Calafell Matí.
0: I ens apropem a les 12 abans d'una pausa amb clàssics. I aquesta que m'encanta, déu-n'hi-do, a aquestes hores, escoltar aquesta cançó és un plaer en un dia gris com aquest. Missing You. La trobem molt a faltar. John Waite ens la cantava ja fa anys enrere, un dels clàssics que pots escoltar avui dilluns en el Calafell Matí.

0: Aquí els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.
1: Ep, no badis. Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
2: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
1: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
0: Els 70. Els 80. I'm so excited, and I just can't hide it. I els 90. This is the rhythm of the night. Oh, yeah. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
2: T'espero tots els diumenges per la nit de 10 a 11 a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes, de 10 a 11 de la nit, a Calafell Ràdio.
4: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
5: Primera llista amb Marc Clapés.
4: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Dos minuts i arribem a les 12 en punt del migdia. I arriba una setmana més, un dilluns més, Singles, amb la Laura Bandoyo, i ho dic bé, i a més de memòria. He estat fent feina, he estat estudiant. Laura, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran, i gràcies per fer feina.
0: Més que res, perquè jo sóc especialista en canviar-li el nom a moltes persones.
1: No passa
0: res. Aquesta temporada t'ha tocat a tu, i espero, doncs, revertir aquesta confusió. Com estàs? Com va aquest inici de setmana?
1: Pluja i pluja, anem fent.
0: Sí, anem fent.
1: Bueno, rain, rain, go away.
0: Doncs a través de la música, de les lletres, de les cançons, quants i quants hem après almenys aquestes frases per entendre millor les cançons que ens agrada escoltar, i a través de la música d'aquestes cançons que ens proposa la Laura, doncs vinga, cada dilluns anem analitzant la lletra d'aquestes cançons. La cançó per avui triada quina és, Laura?
1: La cançó d'avui es diu Hot and Cold, per Katy Perry, i este és del 2018. O sigui que ja...
0: Sí, ja té uns anyets. A què parla aquesta cançó?
1: Aquesta cançó explica la frustració de mantenir una relació imprevisible, amb altibaixos, amb una parella indecisa o immadura, i tot passa per un moment de crisi, o això ho sembla, quan ella explota i li diu de tot.
0: Doncs avui escoltarem música que parla de desamor. Aquests contrastos, hot and cold, de seguida comencem a esbrinar o a dir què hi ha al darrere d'aquesta lletra. Si et sembla, començarem pel primer dels fragments que hem preparat,
1: Exacte, anireu caçant les paraules, com sempre, i potser alguna sona, alguna la expliquem. I veurem què
0: doncs
1: passa.
0: Doncs vinga, anem pel primer fragment. Perfecte.

0: Doncs aquest és el primer fragment d'aquesta cançó de la Katy Perry, Hot and Cold.
1: A veure, què hem sentit i què vol dir? You change your mind. Tu canvies d'opinió. Like a girl changes clothes. Com una noia canvia la roba. Yeah, you PMS like a bitch. Aquí ve una paraulota bastant durita, però abans de la paraulota ve aquest grup de lletres PMS que fa referència al síndrome premenstrual. Quan suposadament n'hi ha canvis d'humor i no va gaire bé la cosa. I l'altra paraula que volem analitzar és això, like a bitch. Bitch, bàsicament, és una femeia de gos, o sigui, una gossa. Però potser que pel seu comportament de vegades agressiu es fa servir molt en anglès i vol dir que life is a bitch, o sigui, la vida no és una gossa, seria una dona de mala vida o de vida alegre, per no dir paraulotes a la ràdio.
0: Doncs si prefereixes estalviar-te la paraula, doncs no la direm.
1: Seguim.
0: Em sembla que per les explicacions ha quedat clara, de quina paraula es tracta.
1: Sí, i s'escolta molt a les pel·lícules, és un insult que s'escolta. I would know, hauria de saber-ho, and you overthink, you sobreanalitzes. Aquest overthink vol dir que li dones voltes a l'assumpte, penses massa... Always speak cryptically. Sempre parles en clau, en enigmes. Sembla com un missatge criptat d'un cap a l'altre, costat al costat. I should know, hauria de saber, that you are no good for me. Que no ets bo per a mi. Que no m'aportes res de bo.
0: Que no em convenç.
1: Això també.
0: Doncs aquesta és la primera part, el primer fragment, la primera part d'aquesta cançó, però a més tenim més. No sé si vols, sobre el que hem parlat ara, vols entrar alguna cosa més?
1: Alguna cosa més? De moment crec que hem parlat una mica del tot que volia dir. Change your mind, canvies d'opinió, PMS, premenstrual syndrome, el síndrome premenstrual.
0: Correcte.
1: Beach, que la... no és beach, la platja, és un petit canvi
0: beach,
1: de l'altre.
0: No, és beach, sinó beach amb una sola vocal.
1: Però sona molt semblant.
0: Sí, però no estem parlant de la platja, evidentment.
1: Quasi homòfones, com I que es diuen.
0: Overthink seria
1: overthink
0: l'altre.
1: Overthink és una paraula composada de dues paraules, over and think. O sigui que sobrepasses, sobrepenses.
0: Doncs aquella era la primera part, però entrem ja al que seria la tornada, oi?
1: Exacte, la més coneguda, la que més ens sona i que es treballaria en una classe molt bé.
0: Doncs vinga, som-hi.

0: Doncs aquest és el fragment de la tornada. Vinga, anem a analitzar què diu aquesta lletra.
1: Aquí apareixen les paraules contràries, els contrastes. Cause your hot when you're cold, perquè ara ets calent, llavors ets fred. Your yes when you're no, ara ets sí, llavors ets no. Your in when you're out, ara hi ets dintre, llavors ets fora. Potser que això vol dir que és dintre de la relació o vol sortir de la relació. No ho tens clar. You're up when you're down. Ara ets animat, up, no amunt. Llavors ets desanimat, down, no avall. En aquest cas, up and down seria animat i desanimat, no només amunt, avall. Després, you're wrong when it's right. T'equivoques quan és correcte. It's black and it's white. És negre i és black. We fight, we break up, discutim, trenquem, ho deixem, això vol dir break up. Fight no és lluitar-se com una lluita física, és més, a més aviat discutir.
0: Val.
1: Tenir un argument. We kiss, we make up. Ens fem petons i ens reconciliem. Make up, aquest és divertit perquè el traductor pot posar maquillatge. No, és un altre sentit de make up. You don't really want to stay. No, tu realment no vols quedar-te, no. But you don't really want to go, però tampoc vols marxar-te. Tot i que estem repetint really aquest, es pot traduir com realment, però com s'està repetint, el traduïm amb tampoc la segona vegada, no és realment és tampoc. You don't really want to stay, no vols quedar-te en realitat, però tampoc vols marxar-te. You don't really want to go. De la relació o d'algun lloc.
0: Sí, sí, doncs aquests contrastos com el títol de la cançó, fred sí. O calent o fred, és el hot
1: sí,
0: and cold.
1: Sí, hot and cold.
0: Anem avançant en la cançó.
1: Sí, abans repetim els contraris per no quedar-nos perquè potser que m'he enrotllat una miqueta tot explicant-ho tot. Sí, tenim hot, que és el títol de la cançó, i calent. Hot, cold, calent i fred. Seria el significat original d'aquesta cançó. In, out, dintre, fora. Up, down, a dalt, a baix. En la cançó seria animat o desanimat.
0: Correcte.
1: Però el sentit dels adverbis és aquest. You're wrong, it's right. Equivocat, correcte. Black, white, potser que ja el van fer algun dia.
0: Sí, suposo que sí, sí. Aquest negre i blanc.
1: Aquest negre i blanc. Fight, barallar. Kiss, petó. Break up, trencar. Make up, reconciliar-se. I llavors tenim stay, quedar-se, and go, marxar-se o sortir de la relació.
0: Doncs aquestes serien les paraules així més destacades d'aquesta tornada, de la cançó de la Katy Perry. En tenim més, anem pel següent fragment.
1: Sí,
0: que seria així.

0: I fins aquí, la segona part d'aquesta cançó. Vinga, anem a analitzar el que acabem d'escoltar, perquè, clar, la cançó, i amb aquest anglès, doncs moltes paraules potser els que ens poden passar desapercebudes, doncs anem a refrescar-la.
1: I com a més són les que s'assemblen molt, ja...
0: És que com canvia, d'escoltar-la, tenir el text aquí escrit, ho veus tot molt més clar.
1: Sí, i tant, però potser que els oients no ho tenen endavant.
0: Exacte.
1: I, però, bé, després
0: per això estàs
1: podem...
0: tu per refrescar-nos ara el que acabem d'escoltar.
1: Exacte, sempre s'ho podem mirar després una altra vegada. We used to be just like twins. Solíem ser com bessons. So in sync, tan sincronitzats. The same energy, now's a dead battery. La mateixa energia és ara una bateria morta. Used to laugh about nothing. Abans rèiem de res. Now you are plain boring. Ara ets molt avorrit. I should know, hauria de saber, that you are not gonna change. Que no canviaries. A veure, què vol dir tot plegat? És una comparació i fa veure com eren abans com a parella i com són ara. Same energy era abans, now a dead battery. I ara estan una bateria morta, o sigui que l'energia va cap al zero i baixant. Abans acostumava a riure, perquè sigui, per no res, i ara estan avorrits, molt avorrits.
0: Però avancem.
1: Avancem, i tant.
0: Anem pel següent fragment. Vinga, anem a escoltar-lo.

0: Doncs fins aquí.
1: Fins aquí són només quatre línies més.
0: Mm-hmm. Està enfadada, eh? Perquè és una cançó que, a més, amb la veu aquí, jo ara estava deduint que està...
1: Sí, és molt intensa.
0: Sí, sí, està enfadada, la Katy Perry.
1: Molt enfadada, i al vídeo es pot veure una mica més com comença el vídeo, com una parella a punt de casar-se.
0: Sí.
1: Ell arriba un pelín tard.
0: Imagina't el dia del
1: casament. I sembla una mica indecis, que es queden mirant-se una a l'altra, i què vols dir ara? Dius que sí o que no?
0: Clar.
1: Normalment, si has arribat fins aquí, hauries de dir que sí.
0: Clar.
1: Però, com fa aquesta pausa, sembla que no ho té clar.
0: No ho té gaire clar.
1: I és el moment quan ella està allà i li diu això de tot, i comença tot el vídeo amb les dones més en força i va repetint you, amb ràbia, així. Mm-hmm. No...
0: Vinga, anem pel tercer fragment que hem escoltat.
1: A veure, què vol dir? Someone call the doctor. Que algú truqui al metge. Got a case of love bipolar. Tinc un cas d'amor bipolar. Stuck on a roller coaster. Atrapat en una muntanya russa. Can't get off this ride. No puc baixar d'aquesta cursa. Bueno...
0: Tot això a què? A què fa referència?
1: Això fa referència a aquesta relació que és complicada.
0: Mm-hmm.
1: Fa servir love bipolar, que fa referència al trastorn bipolar, una condició de salut mental que provoca canvis extrems en l'estat d'ànim, o sigui, nivells alts d'energia o activitat d'una persona, o seguits de ànims baixos, i, o sigui, que passen del màxim al mínim, tot el contrari, hot and cold, yes and no, in, out. Això va una miqueta a la cançó, i bueno, com que ja fa servir el síndrome premenstrual, això de love bipolar, fem una referència al Dia Mundial de la Salut Mental.
0: Uh-huh.
1: Aquest any es celebra aquest dissabte, el 10 d'octubre, i suposo que faran algunes activitats per enmarcar-lo i tot això. No tinc ninguna per promoure.
0: Sí, sí, però en qualsevol cas és el Dia Mundial i,
1: sí,
0: i evidentment, sempre doncs, per commemorar aquestes jornades es fan activitats doncs, per prendre consciència.
1: Està bé que es parla, exacte, que aprèn per prendre consciència i que es parli d'un tema que és molt important a les nostres vides, no?
0: Mm-hmm.
1: I tornant a la cançó i què vol dir aquesta relació, que és una sensació d'esgotament i de trampa. Tot això stuck, que està com atrapada en un roller coaster, vol dir muntanya russa, i no pot baixar. És que se sent atrapada en un bucle repetitiu, sabent que la persona que li fa mal i vol trencar el cicle i no pot. I per això, call a doctor, ajuda externa, perquè no, it's no good for me, you're not good for me. I d'això va.
0: No és que algú truqui al metge, que diu en aquesta frase, en aquest fragment que hem escoltat amb la Katy Perry, Hot and Cold, aquesta cançó de contrastos, també parlant d'aquesta persona, no?, que deia en algun moment que té un comportament bipolar. Doncs per acabar aquest singlist d'aquest dilluns amb la Laura Bandoyo, doncs ho deixarem amb la, si et sembla, amb la tornada de la cançó, amb
1: perfecte,
0: la part final de la cançó.
1: I així aprovem per repassar-ho.
0: Ens retrobem d'aquí dues setmanes, dilluns vinent, és dia 12 d'octubre, un altre dia que us allibera perquè no tindrem programa, per sort, en el sentit que descansarem.
1: Bueno, podem posar sempre deures per repassar.
0: Exacte.
1: I escoltar de nou el que s'ha parlat fins ara.
0: Doncs, Laura, ens retrobem d'aquí dues setmanes. Ens quedem amb la Katy Perry.
1: So, see you in 2 weeks.
0: Exacte. See you. Que vagi bé.
1: Igualment.

0: Així sona la nova cançó, la última de la britànica Ellie Goulding. Això que acabes d'escoltar es titula For You Entertainment. Home, ja arribem a les 12:19 minuts, camí de la una, tram final, últims minuts al Calafell Matí, aquest dilluns. Som a 5 d'octubre de 2026, sembla ser que ha parat de ploure aquí a Calafell i fins i tot s'està aclarint una miqueta el cel, eh?
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres, de 9 a 1. I els dissabtes d'11 a 1, amb el més destacat de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: I sempre al tram final del programa tenim l'agenda cultural, l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Ho repassem d'aquí un moment. Serà a partir de 4:45, aproximadament d'una del migdia. Ara arriba Save Your Tears amb el canadenc The Weeknd, que sempre és molt bona proposta per escoltar aquí, a la ràdio, la nostra música.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Go, go, go, go, go.

0: Plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: En 2 minuts i escaig arribem al punt de 2:15 del migdia. Com sempre, quan arriba el punt de 2:15 a cada hora en el programa, ens ocupem de l'actualitat. És en titulars, les notícies més destacades d'aquest dilluns, dia 5 d'octubre, que d'aquí una horeta ens explicarà la Mireia Romaguera a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio. L'abans informatiu, Mireia, hola de nou.
3: Molt bon dia. El nou hotel a l'antiga discoteca Lluï Vega crearà més de 300 llocs de treball directes. El nou hotel de 5 estrelles reforçarà així el paper de Calafell com a destinació turística de primer nivell, amb una inversió de prop de 100 milions d'euros. El sergent de trànsit de la policia local de Calafell, Dani Galán, ens ha parlat a Calafell Ràdio de les noves normes de circulació que han entrat en vigor. Les novetats afecten conductors de patinets elèctrics, motos, bicicletes i altres vehicles. Cunit ha aprovat al ple iniciar la tramitació per crear una àrea bàsica de salut pròpia. La vacunació contra la grip i la Covid comença avui, 5 d'octubre. Es podrà rebre sense cita a partir del 16 de novembre. Salut prepara 1,8 milions de vaccins contra la grip i 1 milió contra la Covid-19 per protegir a la ciutadania. Un total de 95 persones moren en accident de trànsit fins al mes de setembre, un 16% menys que l'any passat. Baixen un 17% les víctimes mortals a les carreteres tarragonines. El Servei Català de Trànsit destaca que no hi ha hagut cap víctima mortal a l'AP7 en el tram de Tarragona. I els joves de Tarragona, nascuts el 2008, podran acollir bitllets de tren gratuïts. El programa ofereix gairebé 41.000 bitllets pels joves de 18 anys per viatjar per Europa. I els castellers de Vilafranca tornen a guanyar el concurs de castells de Tarragona amb un històric 9 de 9 en folre i una actuació memorable. La colla vella dels Xiquets de Valls ho intenta fins al final i la jove de Tarragona completa el podi.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: Doncs ara mateix en punt, 2:15, que ràpid se'ns està passant també aquest matí, migdia ja, del dilluns, dia 5 d'octubre de 2026. Des de l'emissora municipal de Calafell, aquest és el Calafell Matí, espai que combina actualitat, entreteniment i bona música. Bones cançons aquí a la ràdio. Com aquesta, Bye Bye Bye, amb NSYNC.

0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: I 34, anem per l'agenda d'activitats amb tot allò que s'ha programat per aquesta setmana a Calafell. Moment d'entrar en el web municipal calafell.cat a la seva agenda. I anem el divendres, dia 9 d'octubre, perquè a partir de les 5 de la tarda a la Ciutadella Ibèrica, Misteris de Calafell, el llinatge de la Ciutadella. Una energia desconeguda ha activat una força que manté ocult i protegit un exvot sagrat, una peça ritual imprescindible per als cultes comunitaris. Sense aquest exvot, la tribu no pot celebrar el ritu anual de la renovació que manté l'equilibri amb els esperits del territori. Els joves són convocats com a representants de clans antics per recuperar-lo. Per fer-ho, hauran de recórrer la Ciutadella Ibèrica resolent proves rituals i trobant fragments d'un mapa i paraules sagrades. Aquest mapa els permetrà localitzar la zona protegida per l'energia sagrada. Una activitat per a joves a partir de 12 anys, el màxim per torn és de 25 participants. Els adults acompanyants, en cas que vulgueu acompanyar el vostre fill menor, caldrà també que feu una inscripció i participeu de l'activitat. Cal fer inscripció prèvia per assistir a l'activitat. Més informació a www.joventut.calafell.cat www.joventut.calafell.cat. Com dèiem, es prioritzaran els joves a partir de 12 i fins als 35 anys. Misteris de Calafell, el llinatge de la Ciutadella Ibèrica, aquesta activitat per joves, aquest pròxim divendres a partir de les 5 de la tarda, activitat gratuïta a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. I si us agrada la pintura, atenció, perquè aquesta proposta cultural que us expliquem ara, doncs segur que us interessa. Al Centre Cívic Cinema Iris s'hi podrà visitar l'exposició de pintura a l'oli Jovis fins quan, de l'artista Joaquina Vizcaíno. Una mostra que ens permet descobrir diferents obres de l'artista amb una pintura molt personal, plena de color, formes i paisatges. L'exposició s'inaugurarà aquest dissabte, dia 10 d'octubre, a les 5 de la tarda, i durant el cap de setmana es podrà visitar dissabte des de les 11 del matí a les 2 del migdia i des de les 6 fins les 8 del vespre, també diumenge en aquests mateixos horaris. També estarà oberta divendres, dia 9, de 6 a 8 de la tarda, i dilluns, dia 12, des de les 11 del matí fins les 2 del migdia i de 6 a 8 de la tarda. I una dada important, l'exposició romandrà oberta fins al 17 d'octubre, coincidint amb l'horari habitual del centre, sempre que la sala no tingui cap altra activitat. Per tant, si aquests dies us ve de gust visitar i fer una parada davant de bones pintures i descobrir l'univers de la Joaquina Vizcaíno, ja ho sabeu. Jovis fins quan? Al Cinema Iris de Calafell, al carrer Vilamar, una proposta més de cultura i d'art que podeu trobar aquests dies al nostre municipi, a Calafell. I aquest divendres, dia 9, a partir de 5:45 de la tarda i durant 2 hores, taller de cuina, coques dolces i salades en el Centre Cívic Cinema Iris del carrer Vilamar 21, i serà a càrrec de la Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistró Gastroteca. Serà en el Centre Cívic Cinema Iris, prepararéu diverses receptes combinant ingredients de temporada, tant en versions dolces com salades, perquè pugueu sorprendre la família i els amics amb elaboracions casolanes, versàtils i també ideals per qualsevol ocasió. Cal inscripció prèvia, es prioritzaran els joves d'entre 12 i 35 anys. Recordeu, coques dolces i salades al taller de cuina d'aquest divendres per la tarda amb la Mari Herrera del Petit Bistró de Seguda Calafell. I aquest cap de setmana pròxim, dissabte dia 10 i diumenge dia 11 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni 2026. Jornada de portes obertes al Castell de Calafell, a la Ciutadella Ibèrica, al Centre d'Interpretació La Confraria i a la Casa Barral. Dissabte 10 d'octubre, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 6 de la tarda, al Castell i la Ciutadella. I de 17 a 20 hores a la confraria i al Museu Casa Barral. També diumenge 11 d'octubre, només pel matí de 10 a 2, en tots aquests elements del patrimoni històric de Calafell. Així doncs, jornada de portes obertes amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni aquest pròxim cap de setmana també a Calafell. I aquest dissabte, dia 10, ruta literària Carlos Barral, vivint la mar domèstica. És una ruta literària per descobrir el calafell literari d'en Carlos Barral i els escriptors. Visitareu la casa d'en Carlos Barral amb aquesta ruta, vivint la mar domèstica, un itinerari pel barri marítim de Calafell. El punt de trobada és el Museu Casa Barral i està adreçat a tot el públic en general, però concretament més cap al públic adult. Places limitades, cal fer reserva prèvia al 977-69-46-83, 977-69-46-83. També per correu electrònic, calafellhistoric@calafell.cat, calafellhistoric@calafell.cat. Això serà aquest dissabte, dia 10, pel matí. Vivint la mar domèstica, aquesta ruta literària d'en Carlos Barral. I la maquinilla en acció. Serà la confraria de pescadors aquest pròxim dissabte, a partir de 6:15 i fins a les 7. A la confraria es posarà en funcionament aquest giny mecànic que aquest 2026 compleix 100 anys i que està catalogat com a bé singular per la Generalitat de Catalunya. Una activitat gratuïta en ocasió de les Jornades Europees del Patrimoni. Places limitades, cal fer reserva prèvia al 977-69-46-83, 977-69-46-83 o per correu electrònic a calafellhistoric@calafell.cat, calafellhistoric@calafell.cat. I diumenge, taller de mosaics al Castell de la Santa Creu. També amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni. Veniu a crear el vostre mosaic. Activitat gratuïta amb places limitades. Serà aquest pròxim diumenge entre les 11 i les 12 del matí. Activitat gratuïta. Places limitades, cal fer inscripció prèvia al 977-69-46-83, 977-69-46-83 o per correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat, calafellhistoric@calafell.cat. Doncs veniu totes a aquestes activitats a l'agenda cultural. Heu d'entrar al web municipal calafell.cat a la seva agenda i aquí podreu consultar tot el que s'ha programat per aquesta setmana a Calafell. Vinga, seguim endavant.
0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell. Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Balló.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Doncs vinga, 8 minuts, arribem al punt de la una del migdia. Tanquem edició d'aquest dilluns, del Calafell Matí, dilluns que hem començat bàsicament la jornada amb pluja i que fa una estoneta ja ha deixat de ploure. Veurem, perquè tenim el temps últimament molt revolucionat, eh? En qualsevol cas, aquí estarem, al capdavant del 107.9 de la FM, tots els matins de la setmana, de dilluns a divendres, de 9 a 1, també els dissabtes amb el TV Moments d'11 a 1. Compartint actualitat, entreteniment, bona música. Demà dimarts aquí estarem a partir de les 9. El Calafell Matí, salutacions del Ferran Boquer. Tot un plaer acompanyar-vos cada dia en directe. Marxem amb música per apropar-nos a la 1 amb Teddy Swims, la nova, el Break Up in Reverse, o amb Lady Martínez, també la nova, Quédate en su voz. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat de la ràdio i fins demà a les 9. Que tingueu molt bon dilluns.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns, 5 d'octubre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: El nou hotel a l'antiga discoteca Louis Vega de Calafell crearà més de 300 llocs de treball directes. El nou hotel de 5 estrelles reforçarà el paper de Calafell com a destinació turística de primer nivell, amb una inversió de prop de 100 milions d'euros. En parlem d'aquí uns minuts, serà després de repassar altres notícies del dia. El sergent de trànsit de la policia local de Calafell, Dani Galán, ens ha parlat de les noves normes de circulació que han entrat en vigor. Les novetats afecten conductors de patinets elèctrics, motos, bicicletes i altres vehicles. Cunit aprova el ple i inicia la tramitació per crear una àrea bàsica de salut pròpia. La vacunació contra la grip i la Covid comença avui 5 d'octubre i es podrà rebre sense cita a partir del 16 de novembre. Un total de 95 persones moren en accident de trànsit fins al setembre, un 16% menys que l'any passat. Al setembre s'han registrat 10 morts, 5 menys que en el mateix any del 2025. Els joves de Tarragona nascuts el 2008 podran aconseguir bitllets de tren gratuïts. El programa ofereix gairebé 41.000 bitllets pels joves de 18 anys per viatjar per Europa. Baixen un 17% les víctimes mortals a les carreteres tarragonines respecte al 2025. El Servei Català de Trànsit destaca que no hi ha hagut cap víctima mortal a l'AP7 en el tram de Tarragona.

0: Els castellers de Vilafranca tornen a guanyar el concurs de castells amb un històric 9 de 9 en folre i una actuació memorable a la Tarraco Arena, a Tarragona. La colla vella dels Xiquets de Valls ho intenta fins al final i la jove de Tarragona completa el podi.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament ha iniciat els tràmits urbanístics necessaris per a la construcció d'un nou hotel de 5 estrelles als terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega. El projecte preveu un establiment de 450 habitacions amb capacitat per generar més de 300 llocs de treball directes, principalment per a persones del municipi i amb una activitat prevista durant tot l'any, amb una inversió propera als 100 milions d'euros. La implantació d'aquest nou equipament hoteler suposa, segons l'Ajuntament, una oportunitat per situar a Calafell entre les principals destinacions turístiques de Catalunya, reforçant un sector que ja és un dels principals motors econòmics del municipi. La possibilitat de desenvolupar un gran establiment hoteler en aquest àmbit no és nova. Recordem que el POM de Calafell, aprovat l'any 2011, ja contemplava la construcció d'un hotel i d'un palau de congressos als terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega. En aquell moment es tractava d'una proposta de futur, però ja posava de manifest la necessitat d'ampliar l'oferta hotelera i de potenciar l'activitat econòmica vinculada al turisme. L'objectiu era donar resposta al creixement demogràfic previst i aconseguir que aquest creixement anés acompanyat de noves oportunitats laborals i econòmiques, evitant que Calafell esdevingués una ciutat dormitori. Un dels principals objectius del projecte, per tant, és contribuir a desestacionalitzar l'activitat turística. L'arribada de nous visitants durant tot l'any ha de permetre reforçar sectors com el comerç, la restauració i els serveis, alhora que ampliarà la projecció turística de Calafell. El projecte també preveu la creació d'uns 300 llocs de treball directes. En aquest sentit, es destaca la necessitat d'equilibrar el creixement de la població amb la capacitat del municipi per generar ocupació. Donem més detalls d'aquesta notícia. La proposta preveu mantenir i posar en valor tant la pineda existent com l'edifici catalogat i protegit de l'antiga discoteca Louis Vega, obra de l'arquitecte Alfred Arribas i guardonada amb un premi FAT pel seu disseny original. Per preservar aquests elements i alhora garantir una àmplia superfície lliure d'edificació, el projecte aposta per concentrar l'edificabilitat en un edifici de certa alçada, d'unes 15 plantes. Aquesta solució permetrà alliberar espai a nivell de terra i al mateix temps donarà a l'establiment una característica singular, unes àmplies vistes sobre el paisatge marítim de Calafell. El projecte hoteler incorpora també un palau de congressos amb l'objectiu d'obrir Calafell a un segment turístic fins ara poc present al municipi, el turisme de negocis i congressos. El nou establiment estarà especialment orientat a empreses i visitants internacionals, principalment dels Estats Units i la Xina, però també podrà acollir empreses estatals i d'altres països que busquin espais per celebrar reunions, convencions i trobades cooperatives. El palau de congressos permetrà més acollir congressos, festivals i altres esdeveniments, tant empresarials com culturals, esportius o de caràcter ciutadà. L'objectiu, diu l'Ajuntament, és ampliar l'activitat de Calafell més enllà dels mesos d'estiu. Calafell ja és seu a l'actualitat del Festival Hike Rockabilly, del Congrés Internacional d'Arqueologia, del Congrés Carlos Barral, el Congrés Immobiliari i el d'Intel·ligència Artificial. A més, acull nombrosos esdeveniments com la Fira de l'Ocupació, torneigs esportius i el Carnaval. Per tant, més enllà del projecte hoteler, l'actuació planteja una transformació urbana més àmplia d'aquest àmbit, amb la voluntat de convertir un dels grans buits urbans existents entre Calafell i Segur en una nova centralitat, tal com hem explicat en darreres edicions dels informatius. L'objectiu, per tant, és crear un nou punt de trobada que permeti connectar els barris, generar activitat urbana i reforçar el comerç i la restauració, alhora que es crearan noves oportunitats d'ocupació, nous recorreguts, espais de convivència i nous usos permetran connectar millor el mar, el patrimoni, els espais verds i els diferents àmbits urbans. El projecte preveu prop de 40.000 metres quadrats de zones verdes i jardins que contribuiran a convertir aquesta nova centralitat de Calafell en un important refugi climàtic.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Seguim endavant amb més notícies del municipi. El sergent de trànsit de la policia local de Calafell, Dani Galán, ens ha parlat de les noves normes de circulació que han entrat en vigor. Les novetats afecten els conductors de patinets elèctrics, motos, bicicletes i altres vehicles. Així ho ha explicat.
2: Com a introducció, podria dir també que és una normativa que protegeix els col·lectius vulnerables. Mm. Motocicletes és un d'ells. Motocicletes, ciclistes, vianants... Recordem que a Catalunya, malauradament, el 60% de víctimes mortals són d'aquest tipus de col·lectius, començant per les motocicletes, no? Que és el principal. Llavors, en aquest tema, què ve a dir la normativa? Doncs reforçar tot el tema de seguretat. Seguretat passiva, el casc... A partir d'ara serà obligatori portar guants. Guants a la via interurbana, fora de poblat, i aviat ho posaran també dintre. No diu què tipus de guants, si han de ser en protecció, si no, de moment deixa moratòria per portar els típics guants, no?, que trobem de moto. El casc haurà de ser homologat, que fins ara no deia res la llei, deia, bueno, que estiguessin certificats, et podies comprar a Xina un, però ara haurà de portar l'etiqueta, la E d'homologació d'Espanya, o la CE, però sí que ens hem de fixar els cascs que tenim a casa i, si no, anar canviant. Què més? Ah, el calçat. El calçat, a partir d'ara, això d'anar amb xancles, no, s'ha acabat.
0: La Direcció General de Trànsit ha actualitzat, per tant, el Reglament General de Circulació per adaptar-lo a l'evolució de la mobilitat les últimes dues dècades. Entre les mesures destacades, com deia el sergent de trànsit de Calafell, hi ha l'obligatorietat de guants de protecció i calçat tancat per a motoristes i passatgers en vies interurbanes. Casc obligatori i edat mínima de 15 anys pels usuaris de vehicle de mobilitat personal, com els patinets elèctrics, i casc ineludible per a tots els ciclistes amb armilla reflectant per als riders. Les autoescoles han adaptat la formació, actualitzant el material, el contingut digital i els testos en temps rècord. Escoltem més informació que ens facilita des de la policia local de Calafell, el Dani Galán.
2: Doncs aquí, com sempre, és un hàndicap, no?, el tema dels patinets a tot arreu. I què ha passat? Doncs Calafell ens vam avançar, molta intel·ligència, vam posar el casc, ja ho sabeu, fa 2 o 3 anys ja, i ara sí que serà a tot Espanya. Casc obligatori a tot arreu d'Espanya i l'edat també l'han unificat a tot Espanya, 15 anys. Nosaltres la teníem a 16 anys, aquí l'ordenança, però unifiquem, 15,
0: no?
2: Clar. La norma estatal, doncs, preval i hem d'unificar-ho.
0: Molt bé.
2: I això és el més important en quant a patinets elèctrics. A partir d'ara també haurem de portar l'armilla, que ja ho deia, la llei, però sempre quan sigui de nit. I els repartidors, els típics riders, no, que van amb el globo i tal, sempre han d'anar amb l'armilla.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Doncs sí, anem ara cap a la comarca Baix Penedesenca. La proposta d'alcaldia dona resposta a la petició de la Generalitat per iniciar formalment el procediment de segregació de l'actual ABS compartida amb Cubelles. El ple de l'Ajuntament de Cunit ha aprovat la proposta d'alcaldia per iniciar la tramitació per a la creació d'una àrea bàsica de salut pròpia al municipi de Cunit. Recordem, actualment integrada a l'ABS compartida amb Cubelles. L'acord suposa el primer pas formal de Cunit per avançar en la segregació de l'actual àrea bàsica de salut i respon a la petició del Departament de Salut de la Generalitat, que ha demanat als ajuntaments l'aprovació plenària de les corresponents propostes per poder iniciar la tramitació. La iniciativa parteix de l'evolució demogràfica de Cunit i de l'increment de les necessitats assistencials. En els darrers anys, el creixement de la població ha comportat també un augment de la demanda de serveis públics, especialment en l'àmbit de la salut, fet que planteja la necessitat d'adaptar l'organització de l'atenció primària a la realitat actual i a les previsions de creixement. Amb aquest acord, l'Ajuntament de Cunit demana avançar cap a un model d'atenció primària que permeti disposar d'una estructura organitzativa, una direcció i uns equips professionals diferenciats, així com d'una cartera de serveis adaptada a les necessitats de Cunit. La proposta també planteja la necessitat de reforçar els recursos humans i materials del CAP amb l'objectiu de millorar la capacitat d'atenció, reduir les llistes d'espera i garantir d'una major continuïtat dels equips professionals. Entre les demandes municipals també hi ha que el CAP de Cunit pugui ampliar l'horari d'atenció i oferir servei els 7 dies de la setmana, així com que pugui acollir el servei d'urgències que actualment es presta a Cubelles, de manera que els ciutadans de Cunit puguin disposar d'aquest servei en el mateix municipi. L'acord aprovat al ple permet donar, per tant, continuïtat a les gestions que l'Ajuntament de Cunit ja havia iniciat amb l'ICS, l'Institut Català de la Salut i el Departament de Salut. A partir d'aquest primer acord formal, es planteja que el Departament de Salut elabori els estudis tècnics i de planificació per determinar els recursos humans, materials i assistencials que requeriria la futura ABS de Cunit, així com un calendari per a la seva implantació. L'Ajuntament també proposa la creació d'una taula de treball amb la Generalitat que permeti analitzar necessitats sanitàries actuals i futures. La iniciativa s'emmarca a la petició conjunta de Cunit i Cubelles perquè l'actual ABS compartida es divideixi i cada municipi disposi de la seva àrea bàsica de salut.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Seguim a la comarca, anem ara al Vendrell, perquè 352 assistents han estat a la quarta edició de l'Speed Job Dating d'Indústria i Logística del Baix Penedès, que ha tingut lloc. 19 empreses del territori han participat a una nova edició de la jornada que ha facilitat el contacte directe amb empreses amb necessitats de contractació i persones en recerca de feina. La quarta edició de l'Speed Job Dating d'Indústria i Logística, que s'ha celebrat a l'edifici Tavares de Coma-ruga, ha reunit 352 persones en recerca de feina i 19 empreses consoliden una jornada com un punt de trobada entre el teixit empresarial i les persones que busquen noves oportunitats laborals a la comarca Baix Penedesenca. El format de l'Speed Job Dating es basa en entrevistes de curta durada, d'uns 5 minuts, que permeten establir un primer contacte entre empresa i candidat de manera àgil. Les persones participants han pogut realitzar diverses entrevistes i conèixer en un mateix matí diferents oportunitats laborals vinculades principalment al sector industrial, logístic i del transport, també manteniment, producció i serveis. Les empreses han ofert oportunitats per perfils molt diversos, des de personal de magatzem, producció i manteniment industrial, fins a conductors, mecànics, personal administratiu i logístic, responsables de trànsit, professionals d'obra i altres perfils tècnics. Aquesta diversitat permet que l'Speed Job Dating no funcioni únicament com un espai de selecció per cobrir unes vacants concretes, sinó també com una oportunitat perquè les empreses coneguin nous perfils professionals i perquè les persones participants puguin descobrir ocupacions o empreses que inicialment potser no havien contemplat. Una de les principals característiques de la Safe Job Dating és la possibilitat de substituir en una primera fase l'enviament tradicional del currículum per una conversa directa entre candidat i empresa. Les entrevistes realitzades durant la jornada és un primer contacte. A partir d'ara, les empreses podran continuar els processos de selecció amb aquells perfils que consideren més adequats a les seves necessitats.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Obrim la plana general del dia. La campanya de vacunació contra la grip i la Covid comença 5 d'octubre. Es podrà anar sense cita prèvia, però a partir del 16 de novembre. Es tracta d'una de les novetats d'enguany, ja que el pla es divideix en 3 fases. Amb l'inici dilluns, amb l'administració a grups específics, majors de 60 anys, persones de risc i personal de serveis essencials. La segona, a partir del 26 d'octubre, s'obrirà a la població en general. El govern ha destinat 13 milions d'euros per adquirir 1,8 milions de dosis contra la grip i 1 milió contra la Covid-19, amb l'objectiu de protegir la ciutadania. Escoltem les declaracions de la cap de Servei de Medicina Preventiva, Montse Martínez. Assenyala que enguany hi ha vacunes noves perquè hi ha 3 soques noves i els vaccins s'han hagut d'adaptar.
3: Tenim vacunes completament noves, tant de grip com de Covid. Recordem que la vacuna de grip ja des de l'any passat és trivalent, si us en recordeu una mica, els que porteu una mica més de temps, hem tingut vacunes trivalents, després tetravalents i ara hem tornat a tenir trivalents. Doncs des de l'any passat tornem a tenir trivalents i aquest any és molt novedós perquè les tres soques s'han modificat, s'han adaptat i són totalment noves. I a més, com ja han comentat també el secretari, també i l'Albert, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres i ja hem començat a distribuir des de fa dies als centres sanitaris per poder començar la campanya, són vacunes adaptades.
0: El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, espera una campanya semblant a la del 2024-2025 i no espera que hi hagi un augment de les hospitalitzacions.
4: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior, d'acord? La línia verda. I sobre la virulència del virus, sabem que és un cladocà, el coneixem, estem vacunant, o sigui, començarem a vacunar, i l'any passat realment va ser molt infecciós, però va tenir molt poques, no va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI. Per tant, seria una campanya, esperem, a vegades potser d'aquí unes setmanes hem de rectificar, esperem que no, una campanya molt semblant a la 24-25.
0: Destaca la importància de vacunar-se i indica que això contribueix a la vacunació espontània que es va engegar l'any passat, però matisa que la cita prèvia és la que ha de permetre augmentar el nombre de vacunats.
4: Aquest objectiu que és incrementar les cobertures com a objectiu de govern, no? El que hem de fer és ajudar a la població a protegir-se. És una decisió individual, evidentment, però és una decisió col·lectiva i una decisió que volem promoure des del govern, especialment en la gent gran i especialment en els nens, no? I totes les persones vulnerables. Per tant, amb aquest inici animem a demanar cita prèvia, mantenim la vacunació espontània a partir del 16 de novembre. Important, pensem que va contribuir a augmentar la cobertura en la campanya passada, però evidentment la cita prèvia a través de La Meva Salut ha de ser l'instrument que ens permeti augmentar el nombre de persones vacunades al país.
0: Aina Valverde, usuària d'un centre de salut de Catalunya, explica per què es vacuna.
5: Bueno, em vinc a vacunar perquè, bueno, primer per protegir-me a mi i el meu entorn més proper, no? I perquè tinc una nena petita amb 3 anys, estic embarassada, no? I per prevenir una miqueta.
0: Ella diu que segueix les recomanacions dels doctors, és, en aquest cas, la Cristina Palomas.
6: Amb la vacuna, pues, ajuda que no es compliqui a vegades que agafa alguna bronquitis o alguna cosa, i la pneumòloga també ens ho va recomanar, i llavors cada any fem la vacunació de la grip.
0: Les injeccions s'administraran bàsicament als CAPs de Catalunya, tot i que també en hospitals, COAP i centres sanitaris. El secretari de Salut Pública ha avançat que ja hi ha 120.000 cites demanades. La voluntat de Salut és concentrar el màxim d'activitat vacunal fins abans de l'època nadalenca. En aquest sentit, s'ha augurat una campanya semblant a la del passat any i es confia que, doncs, es comenci a vacunar la població i no hi hagi un impacte en hospitalitzacions ni ingressos a les UCI. La campanya passada es van administrar més d'1.524.000 dosis de vacuna antigripal i 934.309 contra la Covid-19. Per tant, doncs, es destaca que la nova variant del SARS-CoV-2, la vacuna actual ja està adaptada i per aquest motiu s'ha trigat uns dies més a començar amb la vacunació.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Un total de 95 persones han mort en 91 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al setembre. Són dades provisionals del Servei Català de Trànsit. La xifra representa un 16% menys que en el mateix període de l'any passat, on van morir 113 víctimes mortals en 105 sinistres. En comparació amb l'any 2019, que és l'any de referència per al compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 41 víctimes mortals menys, un fet que representa una reducció del 30%. Dels 95 morts, 77 eren homes i 18 dones. Al setembre s'han produït 10 morts, quan l'any passat en van ser 15. D'altra banda, s'han registrat 561 ferits greus, un 15% menys que els 661 del mateix període del 2025. Gairebé un 57% de les víctimes mortals eren vulnerables, 54 de 95. En total, 36 eren motoristes, dos menys que l'any passat. Enguany, aquest és el col·lectiu del conjunt d'usuaris que registra més morts. A més, hi ha hagut 9 vianants morts i 9 ciclistes. Pel que fa a les carreteres, on s'han produït accidents mortals, continua la dispersió. Tot i això, les vies han registrat més víctimes són la P7, amb 12 morts, la 2, la Nacional 340 i la Nacional 260 amb 4, i la C25 amb 3 morts. El tipus d'accident més freqüent ha estat la sortida de via, amb 30 casos, i el xoc frontal, amb 28.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Hem donat dades d'àmbit general de Catalunya, però ara parlem, doncs, del Camp de Tarragona. Les dades per demarcacions. A Tarragona s'han comptabilitzat 20 víctimes mortals fins al 30 de setembre, 4 menys que en el mateix període de l'any passat, el que suposa un descens important en el nombre de morts del 17% comparat amb l'any 2019. El descens arriba al 40%. A més, cal destacar que en el que portem d'any no hi ha hagut cap víctima mortal a l'AP7 en el tram de Tarragona, quan el 2019 i durant el mateix període n'hi va haver 7 i l'any passat 11. Per tant, doncs, en aquest sentit, des del Servei Català de Trànsit, es fa una crida a extremar al màxim la prudència a la conducció i s'apel·la a la corresponsabilitat de tots els usuaris per tal de contenir la sinistralitat mortal. Així mateix, es recorda la importància de tenir en compte i evitar els principals factors de risc, com la velocitat inadequada, les distraccions i el consum d'alcohol o drogues.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Els joves de Tarragona nascuts l'any 2008 tenen una nova oportunitat per viatjar per Europa de manera gratuïta. La Comissió Europea ha obert una nova convocatòria del programa que ofereix gairebé 41.000 bitllets de tren gratuïts a joves que compleixin els requisits. La convocatòria està oberta als joves de 18 anys dels estats membres de la Unió Europea i també dels països associats al programa Erasmus: Islàndia, Macedònia del Nord, Noruega, Sèrbia i Turquia. Per participar-hi, els candidats han de completar un qüestionari sobre la Unió Europea a través del Portal Europeu de la Joventut. Els bitllets s'assignaran en funció de la puntuació obtinguda pels participants. Els joves interessats se poden presentar la seva candidatura fins al proper 15 d'octubre. Les persones seleccionades podran viatjar durant el màxim de 30 dies entre el març del 2027 i el maig de 2028. A més del bitllet de tren, els participants rebran la targeta europea de la joventut, que ofereix descomptes al transport públic, activitats culturals, allotjament, gastronomia i esports. Com a novetat d'aquesta convocatòria, les 250 persones amb millor puntuació obtindran també una nit d'allotjament gratuïta en un hostal adreçat a joves. El programa també reforçarà enguany la seva dimensió cultural amb una nova ruta centrada en els llocs que formen part del patrimoni europeu, espais considerats símbols dels valors, de la història i de la integració europea. Els joves que vulguin participar-hi poden completar el qüestionari a través del Portal Europeu de la Joventut abans del 15 d'octubre.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Ho avançàvem en els titulars. Els castellers de Vilafranca han tornat a guanyar el concurs de castells de Tarragona. Els Verds ho han fet amb una actuació memorable que han culminat descarregant per primer cop a la història el 9 de 9 en folre. L'han acompanyat anteriorment amb el 3 de 10 en folre i manilles i el 4 de 10 en folre i manilles, que els ha permès sumar 14.635 punts. Els oferim les declaracions del cap de colla dels Verds, Àngel Grau.
7: Sí, bueno, ha sigut un concurs molt complicat perquè, tot i començar molt bé les altres dues primeres rondes, el Pilar Arau aquell, que tenia molta confiança, m'ha estat a res de carregar-lo, però després poder fer aquest 9 de 9 i descarregar-lo, doncs és espectacular.
0: explica que marxen feliços després de revalidar el títol de guanyadors al concurs de Castells de Tarragona.
7: Feliços, marxem feliços i contents i amb ganes d'anar al Figuerot, de sopar una mica, celebrar una estona i demà serà un altre dia.
0: També ha valorat el canvi d'hora del concurs.
7: Bueno, sabem que hi havia algú que a la tarda no ha pogut venir per tema d'horaris, però bueno, al final l'organització ja entenc que és un paper molt difícil el que té, perquè muntar tot això cada dos anys és molt complicat i a sobre que et plogui amb les alertes crec que no ho van tenir gens fàcil. Però bueno, ha sortit un concurs que suposo que poden estar molt contents.
0: Ha reconegut, per últim, l'actuació de la Colla Vella.
7: L'actuació de la Colla Vella és per treure's el barret, vull dir, 4 de Naunet, 4 de 10 carregats i aquest 3 de Naunet, que és una bogeria que només han fet ells i les dues colles de Valls, doncs és espectacular, vull dir que hem d'estar molt, molt contents.
0: El duel amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha estat agònic. Els rosats ho han intentat fins al final, després de buscar descarregar quarta ronda el 4 de 10 amb folre i manilles, que havien carregat a la segona tanda. A banda, han carregat el 3 de 9 sense folre i han descarregat el 4 de 9 sense folre. El podi l'ha completat la jove de Tarragona.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Hem arribat al final de l'edició informativa del dia. Avui és dilluns, 5 d'octubre. Qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció, com sempre. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Nou matí crític per la pluja, ara amb Granollers com a zona zero dels estralls. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Nou matí des d'Alers, a tot el litoral i prelitoral centrals, des del Garraf i l'Alt Penedès fins a la Selva, però amb el focus molt posat en el Vallès Oriental, on directament s'ha arribat a dictar el confinament, Joan Bota.
2: Les inundacions han agafat per sorpresa molta gent a primera hora del matí perquè cap model preveia pluges d'aquesta magnitud, però avui, com ha admès el mateix govern, a partir d'ara l'episodi hauria d'anar a la baixa.
0: Connectem amb el Centre de Coordinació d'Emergències, Miquel Jarque.
3: Bon dia. Aquí ara mateix reunit el comitè tècnic i després reunió del comitè assessor presidits pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Aquí tothom ha reconegut, Santi Segalà el primer, el cap de predicció del Meteocat, que aquest sistema convectiu mesoscalar els ha arribat de forma inesperada. No el tenien previst.
4: De manera explosiva, aquesta matinada, doncs, aquest sistema convectiu s'ha desenvolupat a la Mediterrània, entre les Illes Balears i Catalunya, i ràpidament han arribat els primers aiguats a tocar a terra a primera hora del matí.
0: De fet, ara mateix s'ha enviat un nou S-alert, en aquest cas a Santa Cristina d'Aro, a Castell d'Aro, a Platja d'Aro, a S'Agaró i a Sant Feliu de Guíxols, perquè hi ha risc d'increment del riu Daura i els barrancs propers. És a dir, que la situació continua sent molt complicada en segons quines zones del país. Els problemes més greus al matí, però, com dèiem, han estat a Granollers i als municipis del seu entorn, amb conductors atrapats i amb baixos negats en Alfonso.
5: A Granollers no hi ha hagut danys personals, però sí molts desperfectes materials i s'ha hagut de fer rescats de conductors atrapats als seus vehicles. L'alcaldessa Alba Barnosell demana no moure's de casa.
6: Evitar desplaçaments, perquè necessitem que la ciutat estigui lliure perquè tots els serveis puguin actuar el més ràpidament possible.
0: En teoria, la situació hauria d'anar a millor. Preguntem-ho.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
8: Bon dia.
0: Què ha de passar a partir d'ara?
8: Doncs, en principi, hauria d'anar millor. Queda aquesta zona del Baix Empordà, efectivament, on s'ha enviat aquest S-alert. Per què? Doncs perquè és un terreny saturat, va ploure moltíssim ahir, i ara mateix hi ha, amb una certa tendència a estar estàtic, allà un aiguat notable. No cap cosa excepcional, però sí que el terreny és xop. És l'última zona que queda per menys inestabilitat aquesta tarda, o com a mínim la més tropicalitzada arran de costa, on els aiguats han caigut amb més força. El que pot caure aquesta tarda ha de ser irregular en terra ferma, punts de la Catalunya central i el nord-est, localment amb intensitat, però no amb la virulència de les últimes hores. Tot i així, amb la sorpresa d'aquest matí no esperada, convé continuar vigilant amb aquest mar tan calent que tenim.
0: Gràcies, Francesc, bon dia.
8: Bon dia.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Com acostuma a passar, la pluja torrencial impacta de ple en els transports públics i també en la mobilitat. Estació de Sants i equip viari, Joan Garcia i Marilut Garcia.
9: Tenim tota la R1, la línia del Maresme aturada, la R2 i la R2 Nord sense servei al Vallès Oriental, l'R4 sense servei al Vallès Occidental, i no hi ha trens en Girona. S'ha d'agafar l'alta velocitat o els autocars. I indignació entre els usuaris, sobretot a primera hora, abans ja del temporal, perquè no coincidia el que deien les pantalles amb el servei real.
10: Pel que fa a les carreteres, globalment un volum inferior al que és habitual, segurament a causa de l'alerta de protecció civil. Tres vies del Vallès es mantenen tallades, B140 Santa Perpètua de Mogoda, comarcal 352, la Ronda Granollers entre les Franqueses i Canovelles. En canvi, s'ha reobert la comarcal 1415A, que estava tallada a l'altura de Castellar del Vallès. També tallades entrades i sortides de l'AP7 a Cardedeu. També afectacions diverses per les llavissades, caiguda d'arbres o inundació a carreteres del Barcelonès, els dos Vallès, el Maresme i la Selva. I d'altra banda, l'aeroport del Prat, el temporal ha obligat a cancel·lar una trentena de vols aquest matí.
0: Doncs aquesta és la situació que de seguida ampliarem, per cert, una conseqüència també d'última hora. Ocas Grasses acaba d'ajornar el concert que estava previst per aquest vespre. El primer dels quatre que havia de fer l'Estadi Olímpic s'ajorna a dijous, que era el dia lliure que tenien. Per tant, si teníeu entrades per avui per Ocas Grasses, el concert passa a dijous. I tot això el dia en què Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades pel dia 29 de novembre.
2: El govern espanyol aprovarà demà en Consell de Ministres el primer decret d'habitatge que el Congrés li va tombar divendres, aprofitant que amb les eleccions convocades qui l'ha de validar és la Diputació Permanent, on Junts no és determinant. Les eleccions poden coincidir amb el retorn de Puigdemont un cop se li apliqui l'amnistia. A Esquerra creix la incertesa sobre el paper de Rufián en aquests comicis.
0: I, com sempre, quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports, però abans hem d'anar a Madrid per tenir més informació sobre aquesta convocatòria anticipada. Paula Brujats.
5: Bon dia, sí, perquè Pedro Sánchez s'ho jugarà al tot o res el 29 de novembre. S'agafa la crisi de l'habitatge per aconseguir una gesta més, però l'aposta aquest cop és arriscada i necessitarà mobilitzar els votants d'esquerres per donar la volta a les enquestes. Avui Sánchez ha cridat a votar i ha plantejat les eleccions com un plebiscit entre ell o l'extrema dreta.
11: Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada.
0: Quan faltin 20 minuts, potser una mica menys, per arribar a les 3, als esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
0: Amb la golejada del Barça i el Clàssic.
12: Dia per assaborir avui la victòria per 7-0 davant el Madrid al Camp Nou. Sentirem la gran protagonista de la nit, Clàudia Pina. El masculí i l'equip ha tornat als entrenaments. Eric s'entrena amb el grup. Joan García, Rafinha i De Jong segueixen un pla específic. Repassarem al Catalunya Migdia les afectacions que ha tingut les pluges en l'esport català. I avui s'han sortejat els primers partits de la Copa del Rei de Futbol i destaca el duel entre dos equips catalans, Manresa i Sant Andreu.
0: Passen gairebé 7 minuts de les 2. Aquest matí, que es preveia matí de balanç pels estralls dels aiguats el dissabte, s'ha convertit en matí caòtic per unes pluges torrencials que ningú no esperava. El Vallès Oriental i la seva capital, Granollers, on Protecció Civil ha demanat que la població es confinés, s'ha convertit en la zona zero d'aquest episodi d'avui. La consellera d'Interior, Núria Parlon, admet que els nous aiguats no estaven previstos, però treu pit de la capacitat de reacció. Els bombers, que continuen buscant l'home desaparegut a Pineda de Mar, han fet més de 300 sortides avui. Anem cap a la seu del Departament d'Interior. Allà hi ha reunit el Comitè Tècnic de Protecció Civil. Miquel Jarque, bon dia.
13: Hola, molt bon dia. Sí, comitè presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i on s'ha decidit possiblement la suspensió d'aquest confinament a Granollers que comentaves. La consellera Núria Parlon ha reconegut que l'episodi ha estat del tot imprevist, però que tots els equips d'emergència han reaccionat a temps.
14: Quan tenim escenaris de pluges torrencials que no estan predits ni indiciàriament en els models, hem de treballar molt des d'aquesta vigilància continuada per poder reaccionar amb tots els recursos, com hem fet des de primera hora del matí.
13: Sobre la marxa dels serveis d'emergència, s'han hagut d'adaptar a les incidències que s'anaven generant. Els més delicats, els que han fet els bombers de persones atrapades als seus vehicles.
15: Bàsicament són salvaments, patologies de l'edificació i situacions, algunes d'elles en risc vital imminent. En total, des de les 6 fins a les 12, fins a les 3 quarts d'una, han tingut un total de 330 serveis, dels quals 35 han estat salvaments en vehicles, salvaments urgents en què hem tret persones que havien quedat atrapades en vehicles.
13: Pel que fa a l'evolució d'aquest episodi, el cap de previsió del Meteocat, Santi Segalà, pronostica que la tarda es desfarà aquest segon sistema de tempestes, però no hi ha treva, n'apareixeran de noves.
16: A la tarda esperem que tota aquesta part més organitzada, més intensa, vagi desapareixent, vagi afluixant, però per contra vagin sorgint nous xàfecs, noves tempestes a d'altres punts de Catalunya, no només del litoral i del prelitoral, sinó també de la Catalunya central i també de l'interior de les comarques de Girona.
13: D'aquesta reunió, d'aquest comitè tècnic que s'està fent al Centre de Coordinació d'Emergència, s'espera que decaiguin també les mesures a les comarques del litoral i prelitoral, entre el Penedès i la Selva.
0: Com dèiem, el Vallès Oriental ha estat una de les comarques més afectades per aquestes pluges aquest matí. S'han suspès les classes a la capital de la comarca, Granollers, però també a La Roca, a Canovelles o a Vilanova del Vallès. A més, l'Hospital de Granollers ha tornat a patir inundacions. L'alcaldessa d'aquesta ciutat demana als ciutadans que es quedin a casa per deixar via lliure als serveis d'emergència. Granollers, Ana Alfonso, bon dia.
5: Bon dia. Sí, la ciutat de Granollers i tot el Vallès Oriental han tornat a quedar negats per les pluges. De fet, aquest matí des de l'Ajuntament de Granollers estaven treballant treballant per arreglar ja les destrosses d'ahir quan els ha sorprès un nou episodi de pluges torrencials. Només avui a la ciutat han caigut més de 100 litres per metre quadrat i sumats als d'ahir ja en són gairebé 350. No hi ha hagut danys personals, tot i que sí que s'han hagut de fer rescats de gent atrapada en vehicles i Protecció Civil ha ordenat el confinament de la població a la comarca. L'alcaldessa de Granollers, Salva Barnosell, ha demanat als ciutadans que es quedin a casa.
6: Evitar desplaçaments, perquè necessitem que la ciutat estigui lliure perquè tots els serveis d'emergència, de seguretat, de neteja, de manteniment puguin actuar el més ràpidament possible. Per tant, necessitem mobilitat lliure. Per això aquest missatge.
5: Avui a Granollers les escoles estan tancades, també a Vilanova, Canovelles i La Roca, i la mobilitat és molt complicada. Ens hem trobat molts accessos tancats i moltes cues. L'alcaldessa apuntava els punts més crítics.
6: Ronda Sud, el pont sota l'estació del Nord, el pàrquing de Ramon Llull i després ha aparegut un esvoranc al carrer de Josep Umbert. No hi ha veïns afectats, no hi ha danys personals.
5: Els altres punts crítics de la ciutat són l'estació de Rodalies de Granollers Centre, on han quedat atrapades moltes persones que venien de fora de la ciutat, l'hospital, que ha patit danys materials i noves inundacions als baixos, i també el Centre Vallès, on hi ha l'escola d'adults, que està tancat per una esllavissada.
0: I és que durant el matí els bombers han hagut de rescatar diverses persones, la majoria d'elles conductors, que havien quedat atrapats dins del cotxe en carreteres inundades. Al centre de comandament dels bombers de Granollers hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
17: Hola, bon dia. Doncs sí, un matí molt complicat, complicadíssim a tota la comarca i sobretot, com deies, els accessos a la capital, a Granollers. Tot i això, els bombers diuen que no han viscut cap situació d'especial perill aquí, però sí moltes trucades demanant serveis. Claudi Gallardó és el cap d'intervenció.
18: Quan ha començat a pujar el nivell de l'aigua d'una forma sobtada, doncs han sigut serveis de salvaments, com hem vist aquests darrers dies, no? De persones que es quedaven doncs, en els vehicles, pujades sobre els vehicles i demés. I ara doncs, estem començant a donar resposta a tots aquells serveis d'assistències tècniques que en diem, és a dir, arbres caiguts, patologies de l'edificació i demés. El servei més rellevant que tenim ara mateix actiu són dos esvorancs.
17: Els conductors que anaven en direcció Granollers, encara de nit, s'han trobat amb moltes dificultats. A la rotonda de la Torreta l'aigua anava pujant de nivell com si s'omplís una piscina i els conductors s'han aturat sense saber massa què havien de fer. Com la Míriam, que venia de Vilanova i portava els nens a l'escola, o el Càndido, molt enfadat amb els conductors imprudents.
19: Nosaltres quan hem sortit de casa queien quatre gotes, o sigui, començava a ploure, però no pensaves això, perquè l'alerta tampoc estava donada per aquest matí. Molta aigua, jo veia molta aigua baixar per aquí, pels costats, i em feia bastant respecte.
20: Ostres, si tothom agafem i tothom es fica cap aquí, clar, és que no, són uns conscients. He quedat al puto puesto i quedat aquí quiet i ja està.
21: No es pot passar i lo millor és estar parat i esperar que et diguin el que sigui. Jo m'he acollonit, molta aigua.
17: En aquests moments no plou, però sí que hi ha hagut moltes estones de pluges torrencials un altre cop durant tot el matí.
0: Doncs aquesta ha estat la situació a Granollers, insistim, la ciutat més afectada per aquestes pluges, però, per exemple, els barris de muntanya de Barcelona també intenten recuperar la normalitat després de la tromba d'aigua que els ha caigut a sobre i de les rierades que baixaven de Collserola. Però els efectes dels aiguats encara són prou evidents. Connectem amb Canyelles, a Nou Barris. David Àngela.
22: Bon dia. Imatge insòlida als barris propers a Collserola, on els veïns han vist com ha baixat mig metre d'aigua pels seus carrers. Ara mateix en queden les restes. Fang, brossa o branquillons són els testimonis dels efectes de l'aiguat. La Diana, una treballadora del supermercat, recorda que aquesta setmana ja han passat per aquestes circumstàncies.
23: Ha baixado por de la riera, de la montaña. Ha bajado, ha llovido, ha empezado a llover y se ha inundado la calle. Pues bueno, mira, no se veía ni el paso de cebra. Barro, mira, de todo. Piedras, bolsas de basura... Sí, la segunda vez.
24: La tercera.
23: La segunda vez ya que lo vemos, sí.
25: Esta semana es la tercera vez.
23: La semana pasada. Con normalidad nos hemos quedado sin luz, no podemos atender al cliente.
22: A diversos punts del barri ha marxat la llum. Per exemple, al mercat municipal, on només quatre parades es mantenien obertes a l'espera d'uns clients que no han acabat d'arribar. Els comerciants es queixen de desinformació i de falta d'atenció per part de les elèctriques.
0: banda de tot això, les pluges també han afectat la xarxa de centres de salut del país, Mònica Mas.
1: Sí, hi ha hagut inundacions a l'Hospital Vall d'Hebron, segons informa el Departament de Salut, perquè el clavegueram municipal no drena i això ha provocat inundacions que han afectat alguns serveis de l'hospital. Per exemple, una part del servei de ressonàncies magnètiques, l'àrea quirúrgica, la sala d'extraccions de sang, problemes de filtracions a façanes i finestres de traumatologia, neonats i pediatria, entre d'altres. També hi ha hagut problemes diversos en centres d'atenció primària de la zona de Vall d'Hebron. Pel que fa a la resta de zones sanitàries de Barcelona, hi ha hagut afectacions en centres d'atenció primària, el Bon Pastor, la Guineueta, Ciutat Vella, el Poble Sec, el Raval, el Clot, Nou Barris i el Fòrum. Fora de Barcelona, com sentíem i explicàveu, també s'ha inundat l'Hospital de Granollers, a les plantes del soterrani, les urgències i l'àrea de farmàcia. Laura La Huerta és directora d'infermeria de l'hospital.
3: Tenim una mica d'aigua, hi ha una mica d'inundació. L'hospital continua treballant i els professionals estan preparats per donar resposta a les necessitats dels pacients. I estem adaptant l'activitat a les circumstàncies per garantir, per damunt de tot, la seguretat dels pacients i dels professionals.
1: L'heliport de l'Hospital de Mataró està sense servei. A l'Hospital de Blanes no està operatiu encara el servei de ressonància magnètica. El cap de Tordera s'ha tornat a inundar i el d'Arbúcies estan sense internet. A la resta de Catalunya, normalitat a les xarxes de salut.
0: I ho dèiem en començar, les pluges també compliquen i molt la circulació dels trens. L'R1, la línia del Maresme, està aturada a hores d'ara. També ho està parcialment l'R2 Nord. De fet, tot el servei de Rodalies funciona a mig gas, sobretot, com us estem explicant, les línies de la costa i del Vallès Oriental, que són els punts més afectats per la pluja aquest matí. Hi ha nombrosos trams que els passatgers han de fer per carretera, però els aiguats també han complicat el servei alternatiu amb autobusos. Des de primera hora hi ha indignació entre els usuaris que s'han trobat amb informació incorrecta o amb cap informació directament a les andanes. A l'estació de Sants de Barcelona hi tenim durant tot el matí el Joan García. Joan, bon dia.
4: Bon dia, Òscar.
0: Primer de tot, ara mateix com està el servei?
4: Doncs amb la caiguda de la R1, que marca l'última hora d'un matí molt complicat a Rodalies. Avui és d'aquells dies que els usuaris no tenen cap certesa de quan els arribarà el tren, perquè la planificació d'avui ja molt complicada s'hi ha afegit el temporal d'aquest matí. A mig matí també ha rebut l'R2 i l'R2 Nord, que encara està rebent. Havia començat el servei a Granollers i s'ha limitat ara de Sant Andreu a l'aeroport i de Sant Andreu a Castelldefels. No hi ha tram nord de la R4. Les connexions amb el Vallès Occidental s'han de fer en ferrocarrils de la Generalitat fins a Sabadell i Terrassa. I tampoc trens regionals cap a Girona i autocars. El que sí que s'ha de resoldre, per sort, és una incidència de senyalització entre Sagrera i Sants a l'alta velocitat, i els avant amb Girona i Figueres ja tornen a funcionar. Tot això a Rodalies, a ferrocarrils. S'ha normalitzat el servei perquè a mig matí s'havia suprimit l'L7, la de l'avinguda Tibidabo, i a metro tenim tres línies amb problemes. L'L3, la verda, tallada de Passeig de Gràcia a Vall d'Hebron i amb l'estació de Liceu fora de servei. L'L9 Nord, tallada d'11 de setembre a Bon Pastor, i l'L10 Nord, tallada d'11 de setembre a Llefià.
0: I tot aquest embolic, Joan, els usuaris com el viuen?
4: Ara amb la clàssica resignació i frustració, però a primera hora hi havia indignació, perquè entre 6:15 i 6:45 no hi havia encara informadors i les pantalles anunciaven trens inexistents, que no corresponien amb la planificació que va fer ahir prop de la mitjanit Renfe. Escolteu aquest usuari que marxava indignat després d'haver esperat trens que no li han arribat.
8: Ja el primer tren no ha arribat. N'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació, que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball.
4: El que complica avui molt tota l'operació aquí a Barcelona és que no es pugui fer servir el túnel de Plaça de Catalunya. Alguns trens, els que passen, ho fan pel de Passeig de Gràcia. Però aquest túnel de Passeig de Plaça de Catalunya ja vam veure ahir que va quedar fora de servei per la gran quantitat d'aigua que hi va entrar.
0: Al matí hem estat molt pendents de Granollers, Vallès Oriental, també part del Maresme, la ciutat de Barcelona, però dèiem en començar, quan començàvem amb aquest Catalunya Migdia, que s'enviava un S-alert en una zona concreta de l'Empordà perquè hi ha perill amb un dels rius, el riu Daura, sobre el terreny, i tenim la Laia Claret a Platja d'Aro. Laia, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Quina doncs el que hem sentit aquí, mira, doncs durant l'informatiu ho deia, no, que aquí plou sobre mullat perquè el riu, l'acabem de veure fa 3 minuts aproximadament, no baixa molt cabal, però què passa? Que aquest riu ahir es va desbordar a la zona sud, al carrer Toses. Per tant, aquest matí el que vèiem era que hi havia molts bombers, molts operaris treballant per treure aigua de soterranis de just aquesta zona del riu Ridaura, direcció cap al sud, a Platja d'Aro, a la zona sud. Per tant, plou molt sobremullat. Aquest matí ha estat un matí tranquil, però ara a Platja d'Aro hi plou amb força. Veiem carrers força abnegats d'aigua, alguns vehicles on l'aigua els arriba fins a la roda, l'avinguda S'Agaró. Per tant, sí, precaució aquesta zona aquí al voltant del Ridaura.
0: Doncs aquesta és la situació on ara mateix hi ha més problemes. En aquesta zona, Platja d'Aro, Castell d'Aro, a S'Agaró, ara mateix és on acaba de bessonar aquest és alert anunciant de la perillositat d'aquest riu, el riu d'Aura, que podria desbordar-se. Durant el matí, en un programa especial del matí de Catalunya Ràdio, encapçalat per Ricard Ostrell, hem estat pendents de les afectacions, especialment a Barcelona i a Granollers. Allà hem pogut sentir a molts ciutadans afectats i també molts equipaments entre escoles i centres de salut que també es veien afectats per les pluges.
1: Sí, a primera hora moltes escoles i instituts han vist que era impossible fer classe, ja sigui per afectacions d'aigua com per problemes per arribar a l'escola. Sentim en Pau, de l'escola Jacint Verdaguer de Canovelles i la directora també de l'Institut de Granollers.
7: Des de l'escola Jacint Verdaguer no hem pogut obrir com tots els centres de Canovelles. Els accessos estan impossibles i un grau de col·lapse que, vaja, és paterrant. Ha començat a pujar aigua i realment ha estat molt, molt complicat.
9: Però realment no es podia venir ni a peu i al final s'han anul·lat les classes. El tenim tancat a nivell lectiu, però la majoria de centres tenim professorat i personal d'administració i serveis i de neteja traient aigua de les zones que s'han cobert d'aigua.
1: A la zona de Barcelona i Rodalia també hi ha hagut inundacions a escoles. Sentim l'Ernest Casaponsa de l'escola Salle del Raval i la Montse Roca de l'escola Bressol de Sant Adrià de Besòs.
10: Bueno, ens ho veiem una mica perquè servim a 450 alumnes i, clar, podem permetre el luxe de tancar-lo. Però, bueno, hem baixat mans, hem baixat professors, alumnes, moltes galledes, totes les escombres i recollidors que hem trobat i a cargar aigua.
24: Però la qüestió és que a la que ha plogut una mica torna a entrar una altra vegada tota l'aigua que havíem tret. Quan hem arribat tot el mobiliari, els mòduls de psico, totes les estances plenes d'aigua, tots els mobles fets malbé.
1: El rector de la parròquia de Sant Anna de Barcelona, Peyu Sánchez, ha decidit obrir les portes per les persones sense llar.
25: En tenim oberta a l'església una únicament com el menjador social, sinó també l'acollida entre el dia. De fet, ara tenim aproximadament 200 persones acollides dintre de l'església i després també per la nit. Sonen les alarmes i diu, refugia't a casa. I què passa quan els que no tenen casa? On se refugien?
0: Doncs aquesta és la situació que s'ha viscut durant el matí, de la qual n'hem estat pendents a Catalunya Ràdio. Ara falten 8 minuts per arribar a 3 de la tarda. Estem pendents d'una compareixença al Departament d'Interior per tal d'actualitzar la situació i les recomanacions. La sentirem en directe aquí al Catalunya Migdia. Ara, però, fem una pausa per la publicitat i, de seguida, l'altra notícia del dia. I és que tenim eleccions generals anticipades, ho ha anunciat Pedro Sánchez aquest matí.
26: Catalunya Migdia.
27: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
28: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
27: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
28: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
27: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
28: Apialia, la força de vendre junts.
29: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
30: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
31: Si vols fer la compra bé, estan a carrer.
32: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb els Carrefour Days només fins al 7 d'octubre. Com el rentavaixelles a màquina Finish Ultimate Plus de 72 càpsules. Si en compres 3, la càpsula et surt a 16 cèntims.
31: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
33: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
34: Aquí el tens.
33: Ja?
35: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
5: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
6: D'acord.
5: Quin és l'autèntic operador 100% català?
6: Vera.
5: I el més ben valorat pels usuaris?
6: Vera.
5: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
6: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
5: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
6: Vera.
5: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
11: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 5 minuts seran 2:45. Pedro Sánchez s'agafa a la crisi de l'habitatge per aconseguir una gesta més, la que pot ser l'última. S'ho jugarà tot a les urnes el 29 de novembre.
12: He decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado el momento de que decidáis qué futuro queréis.
0: Així, el president del govern espanyol dona per acabada la legislatura 9 mesos abans del que tocava i planteja les eleccions com un plebiscit entre el seu govern progressista i el d'una coalició d'extrema dreta on situa el Partit Popular i Vox. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
13: Què tal? Bon dia. Si Pedro Sánchez ha trobat el marc idoni, vol fer de l'habitatge el seu salvavides, però la jugada es pot convertir en el seu final polític. Necessitarà mantenir viva la crisi durant 54 dies per mobilitzar l'esquerra. Vol repetir la difícil jugada del 2023 i per això posa la gent en aquesta dicotomia, triar entre ell o entre una coalició del PP i Vox.
12: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura i de justícia social.
13: El govern espanyol s'ha quedat sense marge al Congrés, la paràlisi és total i Sánchez assumeix que necessita més suports per poder governar.
12: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites.
13: I durant la seva compareixença a la Moncloa ha assumit que no pot anar més enllà, també ha reconegut errors i que ha incomplert promeses en habitatge, però n'ha culpat l'oposició.
12: Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática.
13: Sánchez se la juga, però té una campanya molt difícil al davant, pràcticament totes les enquestes en contra, la incertesa també amb la candidatura a l'esquerra del PSOE, la crisi a Ceuta és lluny de tancar-se i hi ha també la incògnita de què passarà als jutjats amb les investigacions per corrupció contra els socialistes. Avui Sánchez no n'ha dit ni una paraula.
0: I Paula, com que el govern espanyol vol mantenir calenta, podríem dir, la campanya, tornarà a aprovar el paquet de mesures per l'habitatge per arribar a les eleccions amb els desnonaments suspesos i amb el preu dels lloguers congelat.
13: Sí, exacte, ho rescatarà demà el Consell de Ministres. Es tornarà a aprovar un paquet de mesures per prohibir desnonaments i congelar els lloguers i aquest cop sí que hauria de tirar endavant el Congrés perquè amb les Corts dissoltes el ple té una majoria diferent i no caldrà el vot de Junts per Catalunya. Avui Sánchez els ha culpat directament.
12: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear convencer.
13: La complicada relació amb Junts i no tenir el seu suport garantit per aprovar cap llei a partir d'ara també ha precipitat la decisió de Sánchez d'avançar eleccions.
0: Doncs ràpidament, des que s'ha conegut la notícia, hi ha hagut reaccions de tota mena. Qui fa temps que reclamava unes eleccions són el Partit Popular i Vox, que arriben a l'avançament electoral com els millors situats segons les enquestes. Feijó i Abascal coincideixen a celebrar que, per fi, diuen ells, els ciutadans podran votar i es veuen ja a la Moncloa per revertir les polítiques del govern.

0: que pugui sortir de les causes judicials que l'afecten. Vox, en una lectura similar, és el partit que més creixeria, segons les enquestes, després de la crisi de Ceuta i enmig d'una onada d'extrema dreta a nivell europeu i global. Santiago Abascal aplaudeix així l'inici, l'anunci.
1: Y por eso yo creo que es no una buena noticia, sino una excelente noticia poder decir que por fin tenemos elecciones.
0: I ja marca les línies del futur govern amb el PP: prioritat nacional, menys regulació i reemigració, és a dir, l'expulsió de migrants. Mentre tant, Abascal com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso tornen a alimentar la tupinada electoral i parlen d'alteració del cens. Sánchez és capaç de tot, diu el líder de Vox, i Ayuso directament demana que ningú voti per correu.
2: Doncs ja veieu les reaccions del Partit Popular i de Vox. Ara de seguida en sentim més, per exemple, des de l'Esquerra i també dels equips catalans, dels partits catalans, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, però us dèiem que estàvem pendents d'una compareixença al Departament d'Interior per tal d'actualitzar la situació provocada per les pluges. Imma Soler, de Protecció Civil, era a punt per fer la compareixença, però sembla que li donen alguna última informació. Estem pendents, sembla que torna cap al micròfon. Insisteixo, Imma Soler, recordeu que s'ha enviat un S-alert a la zona de Santa Cristina d'Aro, de S'Agaró, de Platja d'Aro, pel perill de desbordament del riu Ridaura. En canvi, segons les prediccions, a partir de les dues, i ara passen pràcticament 30 minuts de les dues, havia de normalitzar-se la situació al voltant del Vallès Oriental, del Barcelonès i del Maresme, que és on aquest matí hem estat molt pendents de l'efecte de les pluges. Imma Soler, que es troba davant dels micròfons del Departament d'Interior, a punt per tal de fer la compareixença ara mateix.
3: Mar, quan tu vulguis.
2: Senyals horaris de 2:45 de la tarda en directe a Catalunya Migdia. Imma Soler, Protecció Civil.
3: Un segon només, doncs. Començarem en seguida.
2: Està parlant amb els companys que són a la sala. Que li demanaven alguna cosa. I sembla que encara trigarà uns segons a actualitzar la situació. Insisteixo, en directe, Departament d'Interior de la Generalitat, Imma Soler, directora de Protecció Civil.
3: Sí?
2: A punt per actualitzar. Comença.
3: Doncs moltes gràcies a tots. Us passem la informació del darrer reunió que hem tingut del comitè tècnic del Pla Inuncat, que com bé sabeu ens mantenim encara en emergència amb aquest pla, amb aquesta fase, i hem fet aquesta reunió com a punt de coordinació i com a punt també d'informació per anar veient com seguíem les actuacions dintre del pla. La previsió de la meteorològica continua sent la mateixa que ens ha explicat el servei meteorològic aquest matí, continua la mateixa situació que ens han, comentat. Per tant, ara a partir d'aquesta tarda esperem ruixats que puguin ser més aïllats i dispersos. No vol dir que no deixi de ploure i que no pugui haver-hi algun punt on pugui ploure amb intensitat, però no tindrà aquesta estructura tan compacta com ha tingut aquest dematí en aquestes comarques del litoral, malgrat que, si em permeteu, recordo que el que ens han explicat era que podien haver-hi pluges i ruixats intensos amb aquest punt i que calia també anar-ho seguint i ser vigilant amb les activitats a l'exterior i amb els desplaçaments, però no d'una manera com aquest dematí tan intensa que hem tingut. Per aquest motiu, el que preveiem és que aquestes mesures que hem demanat al matí i que les havíem enviat a través d'una alerta en els mòbils que tenien aquesta finalització a les 2:00 PM, doncs finalitzessin en l'aspecte d'aquesta intensitat, no en l'aspecte de que no sigui necessari continuar mantenint la precaució i la vigilància, sobretot aquesta tarda, per aquests ruixats que poden ser intensos en algun punt, com comento, d'una manera aïllada, i per aquest motiu doncs ser molt vigilant d'allà on es puguin produir per mirar d'aplicar mesures, com sempre diem, d'autoprotecció i no posar-nos en risc. Seguirem amb aquesta vigilància, com bé diem. Com heu vist avui, doncs hem fet uns avisos i una intervenció a reacció de l'observació que anàvem tenint pel servei meteorològic, que ens anava indicant quina era la situació que anava veient, donat que no teníem previsió, però sí que s'ha anat seguint i anava veient quina era la incidència que tenien les pluges en el territori, i aquesta és la voluntat de continuar-ho fent també aquesta tarda, continuar-ho fent ja sempre habitualment, no ho fem, però més insistent avui que tenim aquests avisos amb color taronja a la major part del territori fora de la part de Ponent, i continuar-ho mirant perquè si calgués alguna indicació al llarg de la tarda perquè veiéssim que s'agreugés o que es fos més intens en algun punt, doncs fer aquest avís de cara a la població. Sí que farem un enviament d'una alerta avui perquè a nivell de territori hi ha el grup d'intervenció que està sobre el terreny, Bombers ens ha comentat que veien que no calia ja aquesta indicació de confinament que havien fet sobre el Vallès Oriental, perquè la situació ja a nivell de gestió de l'emergència

0: doncs era millor, i per tant doncs no calia mantenir aquesta ordre de confinament, aquest avís de confinament que havíem fet al matí al Vallès Oriental. I ara el que sí que faríem seria avisar a través d'una alerta en els mòbils de que aquest confinament ja no és necessari. Ja sabeu que sempre canviem una alerta, intentem posar el temps que durarà aquesta alerta, perquè així amb una les persones ja coneguin quin serà el temps que tindran. En aquest cas, com que aquest dematí no teníem la previsió de quant temps podia durar, doncs no ho hem pogut indicar, i per aquest motiu doncs ara veiem que el més correcte és enviar-ho perquè es pugui donar aquesta informació a la població. A partir d'ara el que farem és aquest seguiment, com us comento, a partir de les 5 de la tarda tindrem una altra reunió i anirem fent aquesta vigilància durant tota la tarda. El fenomen continua actiu, seguim tenint incidències i també trucades al número 112. Ara ens comenten els companys del número 112 que en aquests moments d'avui, del dia d'avui, s'han rebut 1.444 trucades, i per tant, doncs, continuem amb aquest seguiment. Només per avisar també que ho conegui la gent que es trobi afectada, doncs també en les reunions ha comentat Edistribució que en aquests moments tenien uns 10.000 abonats que no tenien llum, majoritàriament del Vallès Oriental i del Maresme. També encara n'hi quedaven alguns que estaven afectats per les incidències de Barcelona i del Baix Llobregat, del Barcelonès, disculpeu, i del Baix Llobregat d'anteriors, que ja venien d'ahir, i aquestes estaven intentant doncs que tinguessin solució el més aviat possible, possiblement durant el dia d'avui. La resta estan treballant, i ens ha comentat que són 360 persones treballant amb aquestes incidències que es donen al territori. Tenen 20 grups electrògens instal·lats i que aniran seguint per anar valorant que sigui el més ràpid possible la resolució d'aquestes incidències, poc tant que n'hi ha algunes que fins i tot doncs han tingut afectació a el que són les infraestructures, i per tant hi tindran una feina a fer. No m'extenc més, si teniu alguna pregunta doncs a la vostra disposició. I ara, si em permeteu, els operatius que estan sobre el territori, bombers i també el SEM, doncs us faran una actualització de la situació que tenen en aquests moments.
1: Doncs ens quedem amb el titular, s'aixequen les restriccions, tot i que durant la tarda Protecció Civil estarà molt pendent de la situació perquè hi poden haver noves pluges, no tan torrencials com les que hem tingut aquest matí, i ara els diferents cossos d'emergències doncs, que faran el repàs d'això que jo us hem explicat aquí al Catalunya Migdia, de quines han estat les actuacions que han tingut durant el matí. Per tant, quedeu-vos amb aquest titular, s'aixequen les restriccions que s'havien obert fins a les dues, tot i això recordeu que hi ha hagut un es alert fa mitja hora a la zona de Platja d'Aro per el perill del desbordament del riu Daura. Ara mateix és la situació que amoïna més, però a l'àrea metropolitana de Barcelona, al Vallès Oriental, al Maresme, on el matí ha estat especialment complicat, ara s'aixequen les restriccions, tot i que hi pot ploure aquesta tarda, no serà amb les quantitats i amb la violència amb què ho ha fet aquest matí. Passen 6 minuts de 2:15. I estàvem amb les reaccions dels partits polítics a l'anunci d'eleccions anticipades per part de Pedro Sánchez. Ja havíem repassat la del Partit Popular i de Vox. A l'esquerra del PSOE s'activa el compte enrere per triar quin cap de cartell tindran a les eleccions. Els partits que aglutinen Sumar es refundaran sota una nova marca, Front Ampli, però a hores d'ara no tenen candidat. I quan falta un mes i mig per les eleccions, tampoc no se sap si es presentaran plegats juntament amb Podem, Albert Prat.
2: El soci minoritari del govern espanyol se li ha tirat el temps a sobre. L'avançament electoral l'ha enxampat en ple debat intern per reorganitzar-se i definir el seu futur. De moment, Sumar només ha decidit que passarà a dir-se Front Ampli, i fins ara s'havia marcat el 17 d'octubre per presentar el nou projecte. Ara mateix hi ha tres noms que sonen amb força. Són la ministra Mònica García, que fa només uns instants s'ha tornat a postular, també el ministre Pablo Bustinduy i l'exalcaldessa de Colau, que no convenç a més Madrid. I al marge d'aquest debat intern hi ha Podem, que falta per veure si acabarà encaixant aquí dins. Avui l'eurodiputada Irene Montero ha mogut fitxa i ha proposat a tot l'espai fer una votació per triar el candidat.
3: Ofrezco unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social que quiere que acabe el negocio de la vivienda y que quiere que baje el precio de los alimentos, el coste de la vida, el precio de la energía.
2: I a aquesta hora compareix en roda de premsa la cúpula de Sumar, pendents de com encaixin aquesta proposta de Podem.
1: Esquerra Republicana tampoc no té encara el candidat decidit. L'actual líder del partit al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, s'ha agafat uns dies de reflexió per valorar si es torna a presentar o no com a cap de llista d'Esquerra a Madrid. Després de l'avançament electoral, Rufián ha tornat a apostar per una aliança entre les esquerres espanyoles i sobiranistes per combatre el Partit Popular i Vox. Coincidint amb aquest procés de reflexió de Rufián, hi ha alguna veu dins d'Esquerra que defensa que el candidat de les eleccions podria ser el mateix president del partit, Oriol Junqueras. Marta Corbalán.
4: Fonts de l'entorn de Rufián asseguren que ell està escoltant a tothom per decidir què acaba fent, si torna a encapçalar o no la candidatura d'Esquerra a Madrid. Rufián creu que el moment és greu i que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest temps juntament amb les espanyoles en un acte de generositat i col·laboració, un front comú però que els republicans sempre han rebutjat. Tot i els dubtes, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha tornat a reivindicar Rufián com el millor candidat.
5: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat. Avui comencem el procés intern, que ja estava regit per la nostra organització, i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
4: Rufián no tindrà molt temps per reflexionar, perquè qui vulgui ser el candidat d'Esquerra només té 5 dies a partir de demà per recollir els avals necessaris de la militància. Enmig dels dubtes de Rufián, hi ha veus dins d'Esquerra que aposten perquè el cap de llista a Madrid sigui Junqueras, tot i que abans se li hauria d'aixecar la inhabilitació. Alemanya ha volgut deixar clar, però, que Junqueras només té un objectiu.
5: Oriol Junqueras sempre ha manifestat que el que vol ser és candidat a la presidència del govern de la Generalitat.
4: Esquerra ha acusat Junts de torpedinar la legislatura espanyola i els republicans també han carregat contra el president Salvador Illa, a qui veuen més preocupat de defensar el PSOE que no pas els interessos de Catalunya, després que la carpeta del finançament autonòmic hagi quedat en paper mullat.
1: I les eleccions poden coincidir amb la tornada de Carles Puigdemont, que aquest matí s'ha reunit a Waterloo amb el nucli de confiança de la direcció de Junts per Catalunya. Des de Bèlgica, Míriam Nogueras ha acusat Pedro Sánchez de voler aprofitar el problema de l'habitatge per treure'n rèdit electoral, Jordi Corbalán.
6: Junts va investir Pedro Sánchez fa 3 anys i ara ha precipitat les eleccions. Puigdemont ha citat aquest matí a Waterloo la direcció permanent per analitzar el nou escenari polític. Míriam Nogueras ha retret a Pedro Sánchez que hagi actuat, diu, només per interessos partidistes.
7: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria. Ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Ara ja no decidirà Pedro Sánchez i els seus socis. Ara ens toca decidir als catalans quin país i quin model de societat volem.
6: Les eleccions agafen Junts, pendent de la tornada de Carles Puigdemont. Demà el Tribunal Constitucional ha d'aprovar els primers recursos d'empara que aplanaran el camí perquè el Suprem aixequi l'ordre de detenció que l'ha tingut 9 anys a l'exili. La direcció juntaire espera el retorn de Puigdemont, que serveixi de revolució per remuntar les enquestes. La convocatòria d'eleccions espanyoles pot fer que tingui ja un paper actiu en la campanya, encara que es dona per fet que Míriam Nogueras repetirà com a candidata el 29-N.
1: Qui ja ha aclarit qui serà el seu cap de cartell és el PSC. Els socialistes aposten per l'exalcalde de Barcelona i actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de cartell a les eleccions espanyoles, segons que ha avançat l'Agència Catalana de Notícies. Ara haurà de ser ratificat, però Jordi Hereu s'apunta com a cap de llista del PSC a les eleccions del 29 de novembre. Aquesta convocatòria d'eleccions no canvia el full de ruta del sindicat de llogateres, que manté les mobilitzacions i la crida a una vaga general. L'organització celebra, però, que demà el Consell de Ministres intenti recuperar els decrets d'habitatge, tot i que considera que les normes només paren el cop de la crisi de l'habitatge, Núria Jarr.
8: Sí, el sindicat de llogateres desvincula la seva lluita del calendari electoral, però són conscients que les reivindicacions sobre habitatge han arribat a un punt d'inflexió. La seva portaveu, Carme Arcarazo, ha demanat mesures estructurals.
9: De vegades només calen 6 dies per canviar absolutament l'agenda política d'un país i avançar en coses que semblaven impossibles. L'última setmana ha començat la veritable legislatura de l'habitatge.
8: El sindicat de llogateres manté la seva intenció de convocar vaga general. Encara no hi ha data, però diuen que l'aturada és imminent. També mantenen la manifestació d'aquesta tarda a les 7 a Urquinaona. A Madrid, per cert, la justícia ha tombat les cautelaríssimes que ha demanat la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso. Això vol dir que la policia no desallotjarà per ara l'acampada de la Puerta del Sol.
1: Un Una altra de les conseqüències de l'avançament electoral és que lleis claus de la legislatura, com ara el nou finançament o la condonació del deute del Fla, acabaran en paper mullat. Les seves tramitacions acaben de cop i haurà de ser el nou govern espanyol qui decideixi o no reactivar-les, Raül Flores.
10: Quan es dissolen les Corts, totes les tramitacions cauen i per recuperar-les caldria tornar-les a activar amb la nova legislatura. És el que li passarà, per exemple, a la llei que condonava 17.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic, el Fla. La llei estava a pocs passos d'aprovar-se al Congrés, però a partir de demà acabarà en un no-res. O el traspàs de Rodalies, en tots els casos lleis pactades amb Esquerra. I en una situació molt similar hi ha també el nou sistema de finançament. En aquest cas no havia ni arribat al Congrés, estava pendent encara d'aprovar-se al Consell de Ministres de manera imminent. PSOE i Republicans havien aconseguit un acord després d'excloure la hisenda pròpia i el mateix Sánchez l'havia reivindicat com un dels temes claus de la legislatura.
11: Vamos a plantear un nuevo sistema de financiación autonómica que será buena para Cataluña, como lo será para el conjunto de pueblos y territorios de nuestro país.
10: I un altre dels temes que acaba en via morta, l'oficialitat del català a Europa, una de les condicions de Junts per investir Pedro Sánchez. El govern espanyol l'ha portat a 3 reunions de ministres europeus, però ha topat sempre amb el no de diversos estats, com Alemanya i Itàlia. El que prometia el ministre Almares...
12: Lo que sí está claro es que serán oficiales, no tengo la menor duda.
10: Doncs ara haurà d'esperar.
1: Un apunt de la informació internacional perquè l'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'enfrontarà a Lula da Silva per la presidència del Brasil en una segona volta electoral d'aquí a 3 setmanes. El fill de Jair Bolsonaro s'ha imposat en la primera volta amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula, que no s'esperava quedar en segona posició. São Paulo, Joan Biosca.
13: Alegria entre els bolsonaristes, que ja veuen Lula da Silva fora de la cursa electoral. Del sud del Brasil és d'on més han arribat a les urnes els vots a favor de Flavio Bolsonaro, vots que en realitat són més anti-Lula i contra el seu Partit dels Treballadors. És així com el líder de l'extrema dreta brasilera, Flavio Bolsonaro, el fill de l'expresident conservador del Brasil, Jair Bolsonaro, condemnat en presó domiciliària per intent de cop d'estat, derrotava electoralment el líder de la coalició de centre-esquerra, Lula da Silva, en un recompte de vots electritzant en què Bolsonaro ha anat per davant tot l'escrutini.
14: Són quasi 56 milions de brasileiros i brasileiras que deron esse voto de confiança.
13: Flavio Bolsonaro agraïa, ara el sentíem, els quasi 56 milions de vots que rebia. Això passava a Brasília, al mateix temps a São Paulo. Lula da Silva reconeixia obertament que ell ja es veia com a president per quarta vegada guanyant en aquesta primera volta.
15: Eu confesso para vocês que eu estava convencido que hi hagués les eleccions per turn.
13: Segona ronda electoral o balotatge el 25 d'octubre.
1: Són 3:15 de la tarda, estem en temps dels companys d'esports, però avui amb la informació tan atapeïda els hi hem pres una estona. Per tant, fem una pausa i de seguida un parell de punts de cultura.
16: Catalunya migdia.
17: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
18: Del 13 al 18 d'octubre posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
19: Per què ens cal avui desencadenar el present?
18: Atura't, pregunta't i reflexiona.
19: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
18: Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
20: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
21: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
22: Sex.
21: Francesc.
22: ¿Cómo?
21: Francesc.
23: ¡Fàbregas! ¡Que no me sale!
24: O cada uno me llama como quiere.
20: La tarda de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
1: Passant 2:45. Anxiety, keep on trying. Les artistes nord-americanes Doechii, Phoebe Bridgers i Hayley Williams i també els irlandesos Fontaines D.C. encapçalen la 25a edició del Primavera Sound, que tindrà lloc del 2 al 6 de juny de l'any que ve al Parc del Fòrum. Montse Mas.
25: El cartell liderat per artistes femenines també destaca per artistes com Underwall, Anoni, Arca i la veterana cantautora britànica de 81 anys, Vashti Banyan. En total, el Primavera Primavera presenta 151 propostes amb noms destacats com la britànica FKA Twigs, Robin, Pavement o The Chemical Brothers, que debutaran al certamen. També serà la primera vegada per a Massive Attack, pares del trip-hop, que juntament amb la catalana Bad Guy Gyal podran fer el seu concert després que la pluja obligués a cancel·lar-lo en l'edició anterior. El festival també acollirà Skrillex, Caroline Polachek, Juana Molina o els canadencs Engin de Poitrine, molt famosos a internet. Les jornades principals seran del 3 al 5 de juny, però si han de sumar la jornada inaugural gratuïta del dimecres 2 i la festa electrònica de clausura del diumenge 6, protagonitzada pels DJs Richie Hotting, Four Tech i Dixon, que s'alternaran els plats durant 8 hores.
1: I atenció si teníeu entrades per avui.
0: Fer-te feliç tot el que vull.
1: Perquè després de tot un matí d'incertesa, a causa de la pluja, Ocas Grasses ha decidit finalment posposar fins aquest dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les quatre actuacions en què la banda usonenca s'acomiadava aquesta setmana dels escenaris.
25: Sí, aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i els problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. Les entrades d'avui seran, doncs, vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar en podrà demanar la devolució. Ocas Grasses actuarà, doncs, quatre nits consecutives de dimecres a dissabte amb un repertori que repassarà totes les seves etapes amb èxits com In the Night, Sta Guai o La gent que estimo.
20: Catalunya migdia.
1: 11 minuts i seran les 3. Temps per la informació esportiva. Us hem robat molts minuts. Laia Tudel, bona tarda.
2: Comprensible i ens adaptem. Bona tarda.
1: Amb el Barça, que passa novament per sobre del Madrid al clàssic de la Lliga Femenina.
2: 7-0 van guanyar i el Madrid, que segueix sense escurçar distàncies amb les blaugranes.

0: Santiago es plantejava si el Madrid havia retallat distàncies amb el Barça femení, la resposta és clara.
1: Xiula al final del partit. Maria Planes, golejada d'escàndol al Camp Nou. Barça 7. Barça 7. Madrid 0.
0: El clàssic segueix evidenciant una diferència escandalosa entre el Barça femení i el Real Madrid, la golejada més gran dels clàssics. Marcos García.
2: El sostre fins ara era un 6-0, ara la xifra és de 7-0. 26 clàssics en l'històric de les competicions des que el tacón va passar a ser el Real Madrid. Fixa't, 25 victòries del Barça, només una del Real Madrid, 99 gols a favor de l'equip blaugrana i només 12 en contra. Ahir 5-0 al descans, 7-0 final, 4 de Pina, 1 de Graham, 1 de Payor i un gol Nicolás de Schenterleib. Sentim Pina, Romeu i Aitana.
3: Ha arribat un, ha arribat un altre, ha arribat el tercer, però ja el quart, sincerament, era com una mica estrany. Poder marcar 4 gols avui aquí a l'Spotify Camp Nou contra el Madrid, la veritat que un somni i molt feliç.
4: Sí, sí que ens agradaria que no només al Madrid, tots els equips, perquè joder, nosaltres ens ho passem molt bé aquí, 7-0, però el que volem és competir i crec que a tothom m'agradaria veure una lliga competitiva, que cadascú es faci responsable dels canvis que pot fer.
5: Super, super content amb els 90 minuts que hem fet avui, amb el joc mostrat, amb el ritme mostrat, amb les ganes i motivació de fer-ho cada jugada. Molt, molt bé, podem estar super contents.
2: Més de 40.500 espectadors al Camp Nou, xifra de rècord d'assistència a la Lliga F. A la Lliga el Barça és líder, té 18 punts, 5 més que el Madrid Club de Futbol i el Real Madrid, segon i tercer respectivament. L'Espanyol femení és 7è i el Badalona Women 8è, tots dos amb 8 punts.
0: El Barça femení que goleja el Madrid i l'equip masculí que ha tornat avui als entrenaments després d'una setmana de festa. Amb quines novetats, Ramon Salmurri?
6: Doncs bàsicament en la sessió d'entrenament d'avui ha participat Eric García, mentre que Joan García, Rafinha i Frenkie de Jong han fet treball al marge. En el cas de Frenkie, per això, continua avançant i fent progressos i ha fet també treball de camp.
0: I a les últimes hores hem sentit una reflexió interessant i autocrítica del defensa del Barça, Jules Koundé.
6: Des de la concentració de la selecció francesa. En aquesta temporada, Jules Koundé ha estat titular en un dels 7 partits que ha jugat al Barça. I en França va ser titular en el primer partit de l'aturada de seleccions, però després 16 minuts contra Bèlgica ni Itàlia. Koundé aixeca la mà i assumeix responsabilitat.
7: Non, ce sont des choix de mon entraîneur. Je me sens très bien physiquement, pas de blessure.
2: No, són decisions del meu entrenador. Jo em trobo bé físicament i no tinc cap lesió. Que jugui menys també té relació amb la temporada passada, en què vaig estar força per sota del meu nivell. Així que també és una conseqüència, és un desafiament que accepto de bon grat. Hauré de treballar més i dependrà de mi recuperar les millors sensacions, perquè sé que quan estic bé aquesta posició és la que ocupo i podré jugar.
7: Dans mes meilleures dispositions, cette position c'est une position que j'occupe et j'aurai du temps de jeu.
0: I Koundé precisament serà avui un dels protagonistes de la jornada de seleccions, perquè hi ha partit de França a la Nations League i ahir també va haver-hi altres protagonistes com Cancelo o Xavi Hernández. Audal Serra.
8: Dels partits d'avui de la Lliga de les Nacions destaca el França-Bèlgica, en què Jules Koundé segurament serà titular, l'Itàlia-Turquia i també l'Ucraïna-Hongria, que amb el davanter gironí Banat. Ahir, victòria als Països Baixos davant Sèrbia per 2-1, que situa els de Xavi Hernández com a líders del seu grup amb 8 punts. De moment, en l'estrena de Xavi com a seleccionador neerlandès, 2 victòries, 2 empats i cap derrota.
9: I'm satisfied, of course, I'm happy.
10: Estic satisfet i estic content perquè ara ja coneixem més els jugadors. La seva condició humana és realment admirable. Saben patir el camp, corren, la seva actitud és molt bona i per això tenim ja 8 punts. Hem d'atacar i defensar, millor encara, però és un bon començament.
9: But it's a nice beginning.
8: També jugats ahir, Grècia 0, Alemanya 0 i Portugal 2, Noruega 1. Els portuguesos continuen guanyant sense Cristiano Ronaldo. Ahir amb un altre gol del blaugrana Cancelo. Per cert, la polèmica a Portugal continua encesa després que ahir el seleccionador Jorge Jesus assegurés que ell no s'ha de disculpar per res amb Cristiano Ronaldo després de tot l'embolic de la setmana passada.
0: Més a futbol. Avui s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei i, Marcos, tindrem un enfrontament entre catalans.
2: El Manresa contra el Sant Andreu. El Sestao River, de la primera federació, rebrà l'Espanyol. El quart de tercera federació tindrà la visita del Girona. L'Utebo, de segona federació, rebrà el Sabadell. El Calamotxa, també de segona federació, contra l'Europa. El Reus rebrà el Baracaldo, de la primera ref. I el guanyador del Sant Rafael Balear contra l'Eprat jugarà contra l'Atlètic Club. Els balears no van poder viatjar pel mal temps al partit de tornada, però és que els catalans pràcticament segur que seran els rivals de l'Atlètic Club, i és que a l'anada el Prat ja havia guanyat per 1-5.
0: Doncs aquest ha estat el resultat del sorteig de Copa del Rei que s'ha fet fa poca estona. Hi ha un apunt més de futbol. David Tubà, que a segona divisió aquest cap de setmana han jugat el Girona i el Sabadell. Empat sense gols ahir del Girona i el Sabadell a la vuitena jornada. David Tubà.
10: El Girona va ensopegar, va empatar a casa davant del Mallorca, 0-0. Per tant, un resultat que deixa els gironins cinquens a la classificació amb 14 punts, o el que és el mateix, a 6 dels llocs d'ascens directe. Això sí, l'equip de Quique Álvarez va encadenar la sisena jornada sense perdre a la categoria de plata. El Sabadell, per la seva banda, també va firmar un 0-0 a casa a la nova Creu Alta contra l'Andorra, la qual cosa deixa el conjunt de Ferran Costa setè amb 13 punts, un menys que el Girona, però després de la primera ensopegada a casa de la temporada.
0: Menys de 5 minuts i a les 3 de la tarda. Fem una pausa i seguim.
11: Catalunya migdia.
12: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
13: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
12: Entrades ja a la venda.
14: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
15: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
14: Entrades a auditori.cat.
16: Ferran Adrià, com està?
17: Bé, tranquil.
16: Però què et passa, que tots xalats, o què?
17: Escolta, mira, no em cridis, eh?
16: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
17: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa.
18: No crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
19: Això no és bo per la cuina catalana.
16: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
17: Que si el bulli cau, caiem tots.
20: Gènesi, últims capítols. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
21: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
22: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
23: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
23: Som 3CAT.
0: I a la Lliga CB de bàsquet, ahir derrotes del Barça i del Girona, UCAM Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78. I mentrestant, Joan Laporta, el president del Barça, que es reuneix aquests dies amb responsables de l'NBA, Ernest Macià. Són reunions definitives?
24: A veure, sí, et deia, les reunions seran al llac de Como. Estem parlant, per tant, doncs, d'unes reunions que tindran el Barça. De fet, l'expedició del Barça marxa aquesta tarda i la reunió és demà a les 10. I, finalment, em diuen que no hi assistiran representants de la NBA ni de la FIBA i, per tant, seran totes les franquícies... Perdó. Totes les llicències A de l'Eurolliga, és a dir, els equips que tenen plaça fixa, que es convertiran en franquícies, i a més, en aquesta reunió es parlarà de deixar entrar noves franquícies, com per exemple Londres, Dubai, que només té una plaça provisional, Hapoel, que també, París, que també, és a dir, que és una ampliació de l'Eurolliga, transformar aquestes llicències A en franquícies, i sí, es parlarà d'aquesta oferta de l'NBA, però sense representant de l'NBA ni de la FIBA, perquè s'entén que de moment aquest tema encara està verd.
0: doncs de moment que no és més una reunió d'Eurolliga, com ens diu l'Ernest Macià, d'ampliar, d'aquesta possibilitat d'ampliar l'entrada a l'Eurolliga d'altres clubs i d'altres franquícies, com ens deia el Macià. Seguirem aquesta qüestió de l'NBA i de l'Eurolliga amb l'Ernest Macià aquí a Catalunya Ràdio. Abans d'acabar, David, un apunt més. Aquesta matinada ha començat el Mundial d'Hoquei Patins Femení a Paraguai.
10: Amb victòria de la selecció espanyola femenina, amb majoria de jugadores catalanes, s'ha imposat clarament 8-0 contra França. Aquest vespre, nit, hora catalana, segona jornada, una Espanya-Xile a partir de 3:15 de la nit.
0: I un apunt més dels campionats del món d'aigües braves.
10: Perquè el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha presentat aquest migdia a l'INEF de Lleida la marca conjunta dels campionats del món d'aigües braves, com deies, Laia, que se celebraran l'any que ve, a Sort i a la Seu d'Urgell.
0: Doncs fins aquest repàs ràpid a l'actualitat esportiva del dia. A partir de les 7, més esports a Catalunya Ràdio amb el Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
4: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
12: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
13: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
12: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: Cadis. Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari. Let's go.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista. Amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: és els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
7: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
12: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Badis. Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio. Hey.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
11: A punt de frena amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
13: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
13: Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva. Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
1: Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
0: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns, 5 d'octubre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: El nou hotel a l'antiga discoteca Louis Vega de Calafell crearà més de 300 llocs de treball directes. El nou hotel de 5 estrelles reforçarà el paper de Calafell com a destinació turística de primer nivell, amb una inversió de prop de 100 milions d'euros. En parlem d'aquí uns minuts, serà després de...

0: avui 5 d'octubre i es podrà rebre sense cita a partir del 16 de novembre. Un total de 95 persones moren en accident de trànsit fins al setembre, un 16% menys que l'any passat. Al setembre s'han registrat 10 morts, 5 menys que en el mateix any del 2025. Els joves de Tarragona nascuts el 2008 podran aconseguir bitllets de tren gratuïts. El programa ofereix gairebé 41.000 bitllets pels joves de 18 anys per viatjar per Europa. Baixen un 17% les víctimes mortals a les carreteres tarragonines respecte al 2025. El Servei Català de Trànsit destaca que no hi ha hagut cap víctima mortal a l'AP7 en el tram de Tarragona. Els castellers de Vilafranca tornen a guanyar el concurs de castells amb un històric 9 de 9 en folre i una actuació memorable a la Tarracó Arena, a Tarragona. La colla vella dels Xiquets de Valls ho intenta fins al final i la jove de Tarragona completa el podi.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament ha iniciat els tràmits urbanístics necessaris per a la construcció d'un nou hotel de 5 estrelles als terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega. El projecte preveu un establiment de 450 habitacions amb capacitat per generar més de 300 llocs de treball directes, principalment per a persones del municipi i amb una activitat prevista durant tot l'any, amb una inversió propera als 100 milions d'euros. La implantació d'aquest nou equipament hoteler suposa, segons l'Ajuntament, una oportunitat per situar a Calafell entre les principals destinacions turístiques de Catalunya, reforçant un sector que ja és un dels principals motors econòmics del municipi. La possibilitat de desenvolupar un gran establiment hoteler en aquest àmbit no és nova. Recordem que el POM de Calafell, aprovat l'any 2011, ja contemplava la construcció d'un hotel i d'un palau de congressos als terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega. En aquell moment es tractava d'una proposta de futur, però ja posava de manifest la necessitat d'ampliar l'oferta hotelera i de potenciar l'activitat econòmica vinculada al turisme. L'objectiu era donar resposta al creixement demogràfic previst i aconseguir que aquest creixement anés acompanyat de noves oportunitats laborals i econòmiques, evitant que Calafell esdevingués una ciutat dormitori. Un dels principals objectius del projecte, per tant, és contribuir a desestacionalitzar l'activitat turística. L'arribada de nous visitants durant tot l'any ha de permetre reforçar sectors com el comerç, la restauració i els serveis, alhora que ampliarà la projecció turística de Calafell. El projecte també preveu la creació d'uns 300 llocs de treball directes. En aquest sentit, es destaca la necessitat d'equilibrar el creixement de la població amb la capacitat del municipi per generar ocupació. Donem més detalls d'aquesta notícia. La proposta preveu mantenir i posar en valor tant la pineda existent com l'edifici catalogat i protegit de l'antiga discoteca Louis Vega, obra de l'arquitecte Alfred Arribas i guardonada amb un premi FAT pel seu disseny original. Per preservar aquests elements i alhora garantir una àmplia superfície lliure d'edificació, el projecte aposta per concentrar l'edificabilitat en un edifici de certa alçada, d'unes 15 plantes. Aquesta solució permetrà alliberar espai a nivell de terra i al mateix temps donarà a l'establiment una característica singular, unes àmplies vistes sobre el paisatge marítim de Calafell. El projecte hoteler incorpora també un palau de congressos amb l'objectiu d'obrir Calafell a un segment turístic fins ara poc present al municipi, el turisme de negocis i congressos. El nou establiment estarà especialment orientat a empreses i visitants internacionals, principalment dels Estats Units i la Xina, però també podrà acollir empreses estatals i d'altres països que busquin espais per celebrar reunions, convencions i trobades cooperatives. El palau de congressos permetrà més acollir congressos, festivals i altres esdeveniments, tant empresarials com culturals, esportius o de caràcter ciutadà. L'objectiu, diu l'Ajuntament, és ampliar l'activitat de Calafell més enllà dels mesos d'estiu. Calafell ja és seu a l'actualitat del Festival Hike Rockabilly, del Congrés Internacional d'Arqueologia, del Congrés Carlos Barral, el Congrés Immobiliari i el d'Intel·ligència Artificial. A més, acull nombrosos esdeveniments, com la Fira de l'Ocupació, torneig esportiu,

0: i el Carnaval. Per tant, més enllà del projecte hoteler, l'actuació planteja una transformació urbana més àmplia d'aquest àmbit, amb la voluntat de convertir un dels grans buits urbans existents entre Calafell i Segur en una nova centralitat, tal com hem explicat en darreres edicions dels informatius. L'objectiu, per tant, és crear un nou punt de trobada que permeti connectar els barris, generar activitat urbana i reforçar el comerç i la restauració, alhora que es crearan noves oportunitats d'ocupació, nous recorreguts, espais de convivència i nous usos permetran connectar millor el mar, el patrimoni, els espais verds i els diferents àmbits urbans. El projecte preveu prop de 40.000 metres quadrats de zones verdes i jardins que contribuiran a convertir aquesta nova centralitat de Calafell en un important refugi climàtic.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Seguim endavant amb més notícies del municipi. El sergent de trànsit de la policia local de Calafell, Dani Galán, ens ha parlat de les noves normes de circulació que han entrat en vigor. Les novetats afecten els conductors de patinets elèctrics, motos, bicicletes i altres vehicles. Així ho ha explicat.
2: Com a introducció, podria dir també que és una normativa que protegeix els col·lectius vulnerables. Mm. Motocicletes és un d'ells. Motocicletes, ciclistes, vianants. Recordem que a Catalunya, malauradament, el 60% de víctimes mortals són d'aquest tipus de col·lectius, començant per les motocicletes, no? Que és el principal. Llavors, en aquest tema, què ve a dir la normativa? Doncs reforçar tot el tema de seguretat. Seguretat passiva, el casc... A partir d'ara serà obligatori portar guants. Guants a la via interurbana, fora de poblat, i aviat ho posaran també dintre. No diu què tipus de guants, si han de ser en protecció, si no, de moment deixa moratòria per portar els típics guants, no?, que trobem de moto. El casc haurà de ser homologat, que fins ara no deia res la llei, deia, bueno, que estiguessin certificats, et podies comprar a Xina un, però ara haurà de portar l'etiqueta, la E d'homologació d'Espanya, o la CE, però sí que ens hem de fixar els cascs que tenim a casa i, si no, anar canviant. Què més? Ah, el calçat a partir d'ara, això d'anar amb xancles no, s'ha acabat.
0: La Direcció General de Trànsit ha actualitzat, per tant, el Reglament General de Circulació per adaptar-lo a l'evolució de la mobilitat les últimes dues dècades. Entre les mesures destacades, com deia el sergent de trànsit de Calafell, hi ha l'obligatorietat de guants de protecció i calçat tancat per a motoristes i passatgers en vies interurbanes. Casc obligatori i edat mínima de 15 anys pels usuaris de vehicle de mobilitat personal, com els patinets elèctrics, i casc ineludible per a tots els ciclistes, amb armilla reflectant per als riders. Les autoescoles han adaptat la formació, actualitzant el material, el contingut digital i els testos en temps rècord. Escoltem més informació que ens facilita des de la policia local de Calafell, el Dani Galán.
2: Doncs aquí, com sempre, és un hàndicap, no?, el tema dels patinets a tot arreu. Mm. I què ha passat? Doncs Calafell ens vam avançar, molta intel·ligència, vam posar el casc, ja ho sabeu, fa 2 o 3 anys ja, i ara sí que serà a tota Espanya. Casc obligatori a tot arreu d'Espanya i l'edat també l'han unificat a tota Espanya, 15 anys. Nosaltres la teníem a 16 anys, aquí l'ordenança, però unifiquem,
0: 15, no?
2: Clar. La norma estatal, doncs, preval i hem d'unificar-ho.
0: Molt bé.
2: I això és el més important en quant a patinets elèctrics. A partir d'ara també haurem de portar l'armilla, que ja ho deia la llei, però sempre quan sigui de nit. I els repartidors, els típics riders, no, que van amb el globo i tal, sempre han d'anar amb l'armilla.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Doncs sí, anem ara cap a la comarca Baix Penedesenca. La proposta d'alcaldia dona resposta a la petició de la Generalitat per iniciar formalment el procediment de segregació de l'actual ABS compartida amb Cubelles. El ple de l'Ajuntament de Cunit ha aprovat la proposta d'alcaldia per iniciar la tramitació per a la creació d'una àrea bàsica de salut pròpia al municipi de Cunit. Recordem, actualment integrada a l'ABS compartida amb Cubelles. L'acord suposa el primer pas formal de CUNIT per avançar en la segregació de l'actual àrea bàsica de salut i respon a la petició del Departament de Salut de la Generalitat, que ha demanat als ajuntaments l'aprovació plenària de les corresponents propostes per poder iniciar la tramitació. La iniciativa parteix de l'evolució demogràfica de CUNIT i de l'increment de les necessitats assistencials. En els darrers anys, el creixement de la població ha comportat també un augment de la demanda de serveis públics, especialment en l'àmbit de la salut, fet que planteja la necessitat d'adaptar l'organització de l'atenció primària a la realitat actual i a les previsions de creixement. Amb aquest acord, l'Ajuntament de CUNIT demana avançar cap a un model d'atenció primària que permeti disposar d'una estructura organitzativa, una direcció i uns equips professionals diferenciats, així com d'una cartera de serveis adaptada a les necessitats de CUNIT. La proposta també planteja la necessitat de reforçar els recursos humans i materials del CAP amb l'objectiu de millorar la capacitat d'atenció, reduir les llistes d'espera i garantir d'una major continuïtat dels equips professionals. Entre les demandes municipals també hi ha que el CAP de CUNIT pugui ampliar l'horari d'atenció i oferir servei els 7 dies de la setmana, així com que pugui acollir el servei d'urgències que actualment es presta a Cubelles, de manera que els ciutadans de CUNIT puguin disposar d'aquest servei en el mateix municipi. L'acord aprovat al ple permet donar, per tant, continuïtat a les gestions que l'Ajuntament de CUNIT ja havia iniciat amb l'ICS, l'Institut Català de la Salut i el Departament de Salut. A partir d'aquest primer acord formal, es planteja que el Departament de Salut elabori els estudis tècnics i de planificació per determinar els recursos humans, materials i assistencials que requeriria la futura ABS de CUNIT, així com un calendari per a la seva implantació. L'Ajuntament també proposa la creació d'una taula de treball amb la Generalitat que permeti analitzar necessitats sanitàries actuals i futures. La iniciativa s'emmarca a la petició conjunta de CUNIT i Cubelles perquè l'actual ABS compartida es divideixi i cada municipi disposi de la seva àrea bàsica de salut.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Seguim a la comarca, anem ara al Vendrell, perquè 352 assistents han estat a la quarta edició de l'Speed Job Dating d'Indústria i Logística del Baix Penedès, que ha tingut lloc. 19 empreses del territori han participat a una nova edició de la jornada que ha facilitat el contacte directe amb empreses amb necessitats de contractació i persones en recerca de feina. La quarta edició de l'Speed Job Dating d'Indústria i Logística, que s'ha celebrat a l'edifici Tavares de Coma-ruga, ha reunit 352 persones en recerca de feina i 19 empreses consoliden una jornada com un punt de trobada entre el teixit empresarial i les persones que busquen noves oportunitats laborals a la comarca Baix Penedesenca. El format de l'Speed Job Dating es basa en entrevistes de curta durada, d'uns 5 minuts, que permeten establir un primer contacte entre empresa i candidat de manera àgil. Les persones participants han pogut realitzar diverses entrevistes i coneixen un mateix matí diferents oportunitats laborals vinculades principalment al sector industrial, logístic i del transport, també manteniment, producció i serveis. Les empreses han ofert oportunitats per perfils molt diversos, des de personal de magatzem, producció i manteniment industrial, fins a conductors, mecànics, personal administratiu i logístic, responsables de trànsit, professionals d'obra i altres perfils tècnics. Aquesta diversitat permet que l'Speed Job Dating no funcioni únicament com un espai de selecció per cobrir unes vacants concretes, sinó també com una oportunitat perquè les empreses coneguin nous perfils professionals i perquè les persones participants puguin descobrir ocupacions o empreses que inicialment potser no havien contemplat. Una de les principals característiques de la Speed Job Dating és la possibilitat de substituir en una primera fase l'enviament tradicional del currículum per una conversa directa entre candidat i empresa. Les entrevistes realitzades durant la jornada és un primer contacte. A partir d'ara, les empreses podran continuar els processos de selecció amb aquells perfils que consideren més adequats a les seves necessitats.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Obrim la plana general del dia. La campanya de vacunació contra la grip i la Covid comença 5 d'octubre. Es podrà anar sense cita prèvia, però a partir del 16 de novembre. Es tracta d'una de les novetats d'enguany, ja que el pla es divideix en tres fases. Amb l'inici dilluns, amb l'administració a grups específics, majors de 60 anys, persones de risc i personal de serveis essencials. La segona, a partir del 26 d'octubre, s'obrirà a la població en general. El govern ha destinat 13 milions d'euros per adquirir 1,8 milions de dosis contra la grip i 1 milió contra la Covid-19, amb l'objectiu de protegir la ciutadania. Escoltem les declaracions de la cap de Servei de Medicina Preventiva, Montse Martínez. Assenyala que enguany hi ha vacunes noves perquè hi ha 3 soques noves i els vaccins s'han hagut d'adaptar.
3: Tenim vacunes completament noves, tant de grip com de Covid. Recordem que la vacuna de grip ja des de l'any passat és trivalent. Si us en recordeu una mica, els que porteu una mica més de temps, hem tingut vacunes trivalents, després tetravalents i ara hem tornat a tenir trivalents. Doncs des de l'any passat tornem a tenir trivalents i aquest any és molt novedós perquè les 3 soques s'han modificat, s'han adaptat i són totalment noves. I a més, com ja han comentat també el secretari, també i l'Albert, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres i ja hem començat a distribuir des de fa dies als centres sanitaris per poder començar la campanya, són vacunes adaptades.
0: El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, espera una campanya semblant a la del 2024-2025 i no espera que hi hagi un augment de les hospitalitzacions.
4: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior, d'acord, la línia verda, i sobre la virulència del virus, sabem que és un clado K, el coneixem, estem vacunant, o sigui, començarem a vacunar, i l'any passat realment va ser molt infecciós, però va tenir molt poques... No va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI. Per tant, seria una campanya, esperem, a vegades potser d'aquí unes setmanes hem de rectificar, esperem que no, una campanya molt semblant a la 24-25.
0: Destaca la importància de vacunar-se i indica que això contribueix a la vacunació espontània que es va engegar l'any passat, però matisa que la cita prèvia és la que ha de permetre augmentar el nombre de vacunats.
4: Aquest objectiu, que és incrementar les cobertures, com a objectiu de govern, no? El que hem de fer és ajudar a la població a protegir-se. És una decisió individual, evidentment, però és una decisió col·lectiva i una decisió que volem promoure des del govern, especialment en la gent gran i especialment en els nens, no? I totes les persones vulnerables. Per tant, amb aquest inici animem a demanar cita prèvia, mantenim la vacunació espontània a partir del 16 de novembre. Important, pensem que va contribuir a augmentar la cobertura en la campanya passada, però evidentment la cita prèvia a través de La Meva Salut ha de ser l'instrument que ens permeti augmentar el nombre de persones vacunades al país.
0: Aina Valverde, usuària d'un centre de salut de Catalunya, explica per què es vacuna.
5: Bueno, em vinc a vacunar perquè, bueno, primer per protegir-me a mi i el meu entorn més proper, no? I perquè tinc una nena petita amb 3 anys i estic embarassada, no? I per prevenir una miqueta.
0: Ella diu que segueix les recomanacions dels doctors, és, en aquest cas, la Cristina Palomas.
6: Amb la vacuna, pues, ajuda que no es compliqui a vegades que agafa alguna bronquitis o alguna cosa, i la pneumòloga també ens ho va recomanar, i llavors cada any fem la vacunació de la grip.
0: Les injeccions s'administraran bàsicament als CAPs de Catalunya, tot i que també en hospitals, COAP i centres sanitaris. El secretari de Salut Pública ha avançat que ja hi ha 120.000 cites demanades. La voluntat de Salut és concentrar el màxim d'activitat vacunal fins abans de l'època nadalenca. En aquest sentit, s'ha augurat una campanya semblant a la del passat any i es confia que, doncs, es comenci a vacunar la població i no hi hagi un impacte en hospitalitzacions ni ingressos a les UCI. La campanya passada es van administrar més d'1.524.000 dosis de vacuna antigripal i 934.309 contra la Covid-19. Per tant, doncs, es destaca que la nova variant del SARS-CoV-2, la vacuna actual ja està adaptada i per aquest motiu s'ha trigat uns dies més a començar amb la vacunació.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Un total de 95 persones han mort en 91 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al setembre. Són dades provisionals del Servei Català de Trànsit. La xifra representa un 16% menys que en el mateix període de l'any passat, on van morir 113 víctimes mortals en 105 sinistres. En comparació amb l'any 2019, que és l'any de referència per al compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 41 víctimes mortals menys, un fet que representa una reducció del 30%. Dels 95 morts, 77 eren homes i 18 dones. Al setembre s'han produït 10 morts, quan l'any passat en van ser 15. D'altra banda, s'han registrat 561 ferits greus, un 15% menys que els 661 del mateix període del 2025. Gairebé un 57% de les víctimes mortals eren vulnerables, 54 de 95. En total, 36 eren motoristes, dos menys que l'any passat. Enguany, aquest és el col·lectiu del conjunt d'usuaris que registra més morts. A més, hi ha hagut 9 vianants morts i 9 ciclistes. Pel que fa a les carreteres on s'han produït accidents mortals, continua la dispersió. Tot i això, les vies han registrat més víctimes són la P7, amb 12 morts, la 2, la Nacional 340 i la Nacional 260 amb 4, i la C25 amb 3 morts. El tipus d'accident més freqüent ha estat la sortida de via, amb 30 casos, i el xoc frontal, amb 28.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Hem donat dades d'àmbit general de Catalunya, però ara parlem, doncs, del Camp de Tarragona. Les dades per demarcacions. A Tarragona s'han comptabilitzat 20 víctimes mortals fins al 30 de setembre, 4 menys que en el mateix període de l'any passat, el que suposa un descens important en el nombre de morts del 17% comparat amb l'any 2019. El descens arriba al 40%. A més, cal destacar que en el que portem d'any no hi ha hagut cap víctima mortal a l'AP7 en el tram de Tarragona, quan el 2019 i durant el mateix període n'hi va haver 7 i l'any passat 11. Per tant, doncs, en aquest sentit, des del Servei Català de Trànsit, es fa una crida a extremar al màxim la prudència a la conducció i s'apel·la a la corresponsabilitat de tots els usuaris per tal de contenir la sinistralitat mortal. Així mateix, es recorda la importància de tenir en compte i evitar els principals factors de risc, com la velocitat inadequada, les distraccions i el consum d'alcohol o drogues.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Els joves de Tarragona nascuts l'any 2008 tenen una nova oportunitat per viatjar per Europa de manera gratuïta. La Comissió Europea ha obert una nova convocatòria del programa que ofereix gairebé 41.000 bitllets de tren gratuïts a joves que compleixin els requisits. La convocatòria està oberta als joves de 18 anys dels estats membres de la Unió Europea i també dels països associats al programa Erasmus: Islàndia, Macedònia del Nord, Noruega, Sèrbia i Turquia. Per participar-hi, els candidats han de completar un qüestionari sobre la Unió Europea a través del Portal Europeu de la Joventut. Els bitllets s'assignaran en funció de la puntuació obtinguda pels participants. Els joves interessats poden presentar la seva candidatura fins al proper 15 d'octubre. Les persones seleccionades podran viatjar durant el màxim de 30 dies entre el març del 2027 i el maig de 2028. A més del bitllet de tren, els participants rebran la targeta europea de la joventut, que ofereix descomptes al transport públic, activitats culturals, allotjament, gastronomia i esports. Com a novetat d'aquesta convocatòria, les 250 persones amb millor puntuació obtindran també una nit d'allotjament gratuïta en un hostal adreçat a joves. El programa també reforçarà enguany la seva dimensió cultural amb una nova ruta centrada en els llocs que formen part del patrimoni europeu, espais considerats símbols dels valors, de la història i de la integració europea. Els joves que vulguin participar-hi poden completar el qüestionari a través del Portal Europeu de la Joventut abans del 15 d'octubre.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Ho avançàvem en els titulars. Els castellers de Vilafranca han tornat a guanyar el concurs de castells de Tarragona. Els Verds ho han fet amb una actuació memorable que han culminat descarregant per primer cop a la història el 9 de 9 en folre. L'han acompanyat anteriorment amb el 3 de 10 en folre i manilles i el 4 de 10 en folre i manilles, que els ha permès sumar 14.635 punts. Els oferim les declaracions del cap de colla dels Verds, Àngel Grau.
7: Sí, bueno, ha sigut un concurs molt complicat perquè tot i començar molt bé les altres dues primeres rondes, el Pilar de Lau aquell que tenia molta confiança m'ha estat res de carregar-lo, però després poder fer aquest 9 de 9 i descarregar-lo, doncs és espectacular.
0: Explica que marxen feliços després de revalidar el títol de guanyadors al concurs de Castells de Tarragona.
7: Feliços, marxem feliços i contents i amb ganes d'anar al Figuerot, de sopar una mica, celebrar una estona i demà serà un altre dia.
0: També ha valorat el canvi d'hora del concurs.
7: Bueno, sabem que hi havia algú que a la tarda no ha pogut venir per tema d'horaris, però bueno, al final l'organització ja entenc que és un paper molt difícil el que té, perquè muntar tot això cada dos anys és molt complicat i a sobre que et plogui amb les alertes, crec que no ho van tenir gens fàcil. Però bueno, ha sortit un concurs que suposo que poden estar molt contents.
0: Ha reconegut, per últim, l'actuació de la Colla Vella.
7: L'actuació de la Colla Vella és per treure's el barret, vull dir, 4 de 9 net, 4 de 10 carregat i aquest 3 de 9 net, que és una bogeria que només han fet ells i les dues colles de Valls, doncs és espectacular, vull dir que hem d'estar molt, molt contents.
0: El duel amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha estat agònic. Els rosats ho han intentat fins al final, després de buscar descarregar quarta ronda el 4 de 10 amb folre i manilles, que havien carregat a la segona tanda. A banda, han carregat el 3 de 9 sense folre i han descarregat el 4 de 9 sense folre. El podi l'ha completat la jove de Tarragona.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Hem arribat al final de l'edició informativa del dia. Avui és dilluns, 5 d'octubre. Qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció, com sempre. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.

Hola, què tal? Una altra setmaneta més amb tots vosaltres aquí, la nostàlgia. Comencem ara en aquests moments de Calafell Ràdio. Segurament que us ha sonat la sintonia, no? Una altra setmaneta més aquí, una horeta els dilluns, ja sabeu, els dilluns de 8 a 9 del vespre, els diumenges en repetició de 10 a 11 al matí, no? Recordant, com dic sempre, aquells temes que ens porten bons records, no? A nosaltres també hi ha la parella, no? Perquè a vegades, doncs, potser hi ha alguna cançó que ens agrada, no? Hi ha la parella, ostres, que pesat, que d'allò, no ho sé. Però espero, doncs, que la música, com dic sempre, la música que tinc preparada, porti bons records. És la música que escoltàvem en aquella època, que érem uns quants anys més jovenet, no? I que, doncs, ens porten bons records. Avui començarem amb uns senyors, amb un tema... Aquesta cançó era d'últims dels anys 60, no? Els senyors de Procol Harum, eh? Un senyor que el que cantava i tocava a l'orgue, tocava, segurament que recordareu la música, a l'orgue era el pare del que havia va escriure aquesta cançó, i el que tocava a l'orgue, precisament era un orgue d'església, eh? Perquè el pare d'aquest senyor era... Em sembla que era l'organista de l'església, no sé, del poble o del lloc on vivia, i va escriure aquesta cançó, un tema que es deia Amb la seva blanca palidesa,

Avui era Chase the Pill o alguna cosa així, no? Era amb la seva blanca palidesa. Era un tema que segurament que l'haureu recordat i l'haureu ballat més d'una vegada, eh? Era un tema molt romàntic, eh? Per ballar agafadets, no? Recordo sí, amb el sol aquest de l'orgue que tocant, no? Recordo jo els primers, em sembla que era Pop Tops, era una vegada que els vaig anar a veure, que era quan el Mami Blue, era famós el Mami Blue, a començaments dels 70, em sembla que el 71, i resulta, no, el 71, 72, van actuar ahir, i l'orgue que duien encara era d'aquells antics, no?, que era un com si fos un piano gros, no?, un orgue, però amb un ventilador que duia allà davant, que devia ser per fer l'aire perquè sonessin la música, no?, i recordo, no com aquests teclats que porten ara, que només són quatre tecles i una d'allò que no, quasi no ho volten gens, però aquell era un bon aparell, eh? I recordo que, i aquest també, eren instruments bastant molt més antics que el que porten ara, no? Era el començament, doncs, dels conjunts, doncs, que a part de la bateria i les dues guitarres, doncs, duien algun teclat, no?, per tenir més varietat de música, eh? No? Segurament que el recordareu, eh?, els senyors de Procol Harum. Continuem ara amb aquí, amb el país, amb uns senyors que als anys 60 també, principalment 64, 68 o així, serien bastant d'allò, després ja van canviar d'algun component, no?, els senyors dels Brincos, eh? Recordeu? Els primers, el senyor Juan i Junior, no?, Joan Pardo Junior, Antonio, sí, el d'allò, i després el Fernando Orbeck, i l'altre, el Manuel González, sembla que eren els que van començar. Amb un tema que encara, nosaltres encara no, ells ho van dir, però nosaltres no. Tu me dijiste adiós, recordeu aquesta cançó?

Tu me dijiste adiós, eren els senyors de los brincos. Aquest era un tema compost pel senyor Fernando Orbex, ja, encara que d'allò, doncs, normalment, eren el Juan y Junior els que composaven algunes cançons, i després aquesta era del Fernando Orbex, o sigui, anàvem barrejant, no?, la primera època, després ja va variar una mica la cosa, no? Continuem amb uns senyors que aquests també comencem, últims dels 60, començaments dels 70, també eren com aquell que diu, obligat a escoltar-los, no? Perquè també tenien temes, encara que fossin versions, que no eren, aquests no eren dels que, no eren dels que composaven les cançons, sinó que feien arranjaments, feien los mismos. Recordeu aquell tema que es deia San Bernardino?

Nos mismos, un tema de Cristi, segurament que el recordareu, San Bernardino, era un tema doncs, que era començaments dels 70, ja era música aquella mogudeta, no? Perquè a vegades no anem barrejant, perquè si la música és molt tranquil·la, doncs potser ens quedarem adormits, no? Val més allò de tant en tant música una mica mogudeta, per despertar, si escolteu el diumenge al dematí o per no dormir, si escolteu el dilluns a la tarda. Continuem ara, abans hem escoltat els senyors de Brincos, ara escoltarem dos que van sortir de Brincos i que també doncs, van tenir bastant d'èxit, no? Els senyors de Juan i Junior, no? Aquests sí que composaven les seves cançons, un tema que deia No es falta fer.

Juan i Junior van tenir bastants èxits, eh? Com aquell de No es falta fe i d'altres, doncs, que en aquell moment doncs, va ser sortir de Brincos i, doncs, i tenir recollir bastant èxits, no? Com aquest de No es falta fe i d'altres, que Andorinya, sembla que potser la més coneguda és Andorinya, no? Però d'altres doncs, que han sigut famoses molt de temps. Continuant amb els records, continuant en temes romàntics. Un senyor que triomfava molt abans d'aquests que hem escoltat ara, no? El senyor Salvatore Adamo, eh? Abans era el cantant Adamo, ara som Salvatore Adamo, no? Un tema de tants, aquell que deia que tenia un mechón de tu cabello,

un mechón de tu cabello, el señor Salvatore Adamo, un tema doncs, que era molt més antic, eh? Que ja, aquest em sembla que a mitat dels 60 ja la ballàvem, aquesta cançó, eh? Era una de les més antiguetes que estem escoltant avui, no? Aquesta que ve ara és una mica més moderna, no? El senyor Miguel Gallardo. Recordeu, segurament que recordeu aquell tema dedicat a un pardal, no? El tema Gorrión. Recordeu el Gorrión del senyor Miguel Gallardo?

Miguel Gallardo, no?, amb aquest tema, un tema que era composició pròpia, eh? Aquest senyor, aquesta cançó la va composar ell, no?, i la va cantar ell, segurament que el recordeu, va morir, era un dels cantants que ha mort joves, no?, el senyor Miguel Gallardo. Temes, doncs, com aquest, no, tampoc en tenien masses, però va ser també bastant conegut als anys 70 amb temes com aquest. Gorrión, dedicat a un moixonet, no?, un moixonet que ara diuen, no sé, però segons allò es veu que s'està perdent també, els pardals també s'estan perdent també, es veu que cada vegada n'hi ha menys. Continuem amb uns senyors, amb uns altres senyors que últims dels 60, començaments dels 70 també eren bastant coneguts, encara que potser no eren dels grans conjunts, no?, però els senyors de Los Angeles, recordeu, Los Angeles segurament que recordareu, perquè aquests també tenien moltes cançons. Raquel.

Una de les que tenien ells, el senyor de Los Ángeles, a Raquel. Cuerpecito de mujer, no? Corazón de niña, vaja. Era allò, allò com fan el canvi, no? Les senyores, bueno, i els homes també, no? El que és la... Bueno, ara, ara ja no se li dona potser tanta importància o és una mica diferent. Continuem, continuem. Ara, ara un duet que eren, es van fer famosos amb un grup que es deien Mocedades, no? Després van continuar en solitari. Els senyors de... Bueno, la parella Sergio i Estivalis, a part de ser matrimoni, semblen, es van separar i van continuar doncs, com a duet. Hasta, em sembla que van participar en Eurovisió i tot com a duet, no? Senyors de Sergio i Estivalis, Búscame.

Sergio y Estivalis, un tema de Juan Carlos Calderón, eh? Era el senyor... Aquest senyor, doncs, va escriure cançons per molts cantants, per molts grups, eh? Segurament que els coneixereu, els recordareu, no? Aquest senyor, també, Juan Carlos Calderón. Temes com aquest, Búscame, eh? De Sergio y Estivalis, eh? Uns escrivien les cançons i els altres les cantaven, no? Hi havia com d'allò com Juan Pardo i aquells cançons que escrivien les seves pròpies cançons i hi havia, doncs, que feien versions i també cantaven pròpies, no? Continuem, aquest senyor també, aquest sí que les va fer pròpia, no?, aquest tema. Aquest és bastant més antic, del que hem escoltat abans.

Aquesta era la cançó més coneguda d'aquest senyor, no?, del Jimmy Fontana, no?, El Mundo. N'en tenia d'altres, perquè en tenia... Tothom el coneix, aquest senyor, tothom el recorda, no?, molts de temes que... Oi, de rodilla, bueno, tenia una pila, aquest senyor. Hi havia, doncs, molts cantants que també els hem escoltat, doncs, cantant versions de temes d'aquest senyor. Continuem aquí a la nostàlgia, continuem recordant temes. Ara si us dic Basilio Antonio Fergus, potser no us enterareu de res, no? Però Basilio Sol, sí, no? Recordeu Basilio? Sí, home, un senyor que també, últims dels 60, també tenia temes com aquell de Beconel. Recordeu aquest tema? Sí, segurament que el recordareu, perquè aquest també el vam escoltar moltes vegades.

Basilio, Beconel, aquesta segurament que també l'heu recordat, eh? Perquè aquests temes de desamor també n'hi havia molts, eh? Com aquest, Beconel, no? D'altres temes com aquella del Mundo també, eh? Són temes de desamor. Encara que d'allò, doncs, és el que s'escoltava en aquell moment, eh? Eren temes, doncs, que els escoltàvem quasi bé cada dia, perquè si posaves la ràdio, no?, de recordant els èxits del moment i després... a lo millor alguna actuació que feien a part per la tele i tot això, doncs eren cançons, doncs, que les escoltaves bastant sovint. Com aquesta. Aquesta potser no tant, però també va ser bastant... També va ser coneguda, no? Una senyora... Era argentina, eh? O sigui, el que passa és que el cognom em sembla que sigui allò, perquè ja, segurament que molts ja sabeu, no? Doncs que és Argentina és el país, em sembla, de Sud-amèrica, que té més barreja de països, no? Aquesta senyora es diu... Silvana Di Lorenzo, no? El tema, el nom de la dona potser no, però la cançó sí que la recordareu, eh? Aquella que deia Me muero por estar contigo.

Un tema de 1973, aquesta Silvana Di Lorenzo, Me muero por estar contigo. Segurament que aquest tema l'heu recordat, perquè eren temes que en el moment, doncs, hi eren temes molt romàntics, no? El que anava a ballar, no? Doncs, temes, primer, potser posaves una mica de movedet, no? Però aquestes cançons així romàntiques també s'agraïen. Continuem aquí, continuem amb el Roberto Carlos, que aquest també és un senyor, aquest sí que és un senyor, doncs, que l'hem escoltat, doncs, moltes cançons d'ell, perquè tenia moltes cançons, com aquesta, que estava enamorada, doncs, de la nòvia de l'amic seu, no?

El senyor Roberto Carlos, enamorada de la nòvia d'un amic meu, no? Segurament, si aquí, si no d'allò, és de l'any 66, eh? O sigui que té bastants anyets, ja, aquesta cançó, el senyor Roberto Carlos. Temes, doncs, que ens agrada recordar, espero. Continuem aquí, i segurament que aquesta també ens la recordareu. Saltem 10 anys, eh? Si aquella era del 66, aquesta ja és del 76. No, d'aquesta senyora no sé si em vam escoltar, perquè ha passat moltes vegades, no?, que hi ha senyores o senyors, cantants, no?, doncs que el coneixes per una cançó, doncs, i no en plegues cap més d'ell, no?, la senyora Jeanne Manson, aquesta era francesa, no?, i cantava un tema segurament que el recordareu també, perquè també va ser bastant escoltat, ja et dic, l'any 76. Per què l'amor se'n va?

Perquè l'amor se va, Jane Manson, segurament que aquesta també l'haureu recordat. Era molt mogudeta aquesta cançó, eh? Bueno, i ara doncs ja sí que us haig de dir adéu, perquè ja s'ha acabat ja l'horeta aquesta, és hora de despedir, doncs, com cada dilluns, o el dilluns a la tarda, el diumenge al matí, recordar aquests temes tan macos que espero jo que us agradin, que us portin bons records, com dic sempre. Espero que hagiu passat una bona hora i que passeu una bona setmana. Molt bona setmana, doncs, i espero que ens tornem a trobar aquí el dilluns que ve.

0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Són les 9.

0: I found a love.
1: Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I'm dancing in the dark. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. The storms are raging on the road. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. To make you feel my love. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.

Molt bones a tots i a totes. Què tal? Com esteu? Ha arribat el moment d'escoltar el programa de música romàntica. El Només tu i jo. Moments per compartir tots plegats. Jo des d'aquí, des dels estudis de Calafell Ràdio, i tu siguis on siguis en aquests moments. És moment de gaudir, de passar-ho bé, de relaxar-nos i de deixar volar la ment. El primer tema escollit en el programa d'avui és el duet entre Rosalía i Rauw Alejandro, Beso.

0: Sabeu qui és, oi? Aquest cantant, el Marco Mengoni, que acabem d'escoltar? Doncs, si no ho sabeu, us ho explico. És el cantant que ha representat Eurovisió per part d'Itàlia.
1: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: El abrazo más grande de todos los tiempos és el títol de la cançó de Pablo López.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: 15 minuts de programa. És el torn de Vanessa Martín amb Cuando no estabas.
2: Podría no reconocerte,

0: Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio.
1: I ara una veu italiana en femení, Laura Pausini.

Mica en mica ens anem apropant a dos quarts. Com esteu? Espero doncs que genial escoltant-nos aquí a la ràdio. Antonio José, hoy no estàs sola.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Perdona si te estoy llamando.
2: És la veu de Luis Fonsi i Rauw Alejandro. Es titula Vacío.

0: No ho dubtis. El Només tu i jo és el teu programa relaxant.
1: 20 minuts per finalitzar el programa. Encara estàs aquí? Doncs vinga, continuem endavant ara amb queixa.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Ens estem apropant a la recta final del Només tu i jo. És el moment de David Bisbal i Sebastián Yatra amb aquest tema que es diu A partir de hoy.

0: Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio.
1: Prepara't i gaudeix. Dani Martín i Carla Morrison.

0: I fins aquí. Hem arribat al final del programa de música romàntica a Calafell Ràdio. Esperem que hagueu gaudit moltíssim, que hagueu somiat i compartit bons moments. I si teniu algun mal record, doncs oblidar-lo. Gràcies per ser a l'altre costat. Què serà amb vosaltres, Mireia Romaguera?
1: Calafell Ràdio. Són les 10.

0: Punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Què tal? Com esteu? Comencem setmana des de Calafell Ràdio, calafell.tv. Com sempre, a través de l'emissora municipal de Calafell, 107.9 FM, també en emissió online, començant el Calafell Matí d'aquest dilluns, dia 5 d'octubre de 2026. 4 hores faran davant per compartir espais d'actualitat, entreteniment, bona música. Salutacions d'aquest que us parla, el meu nom, Ferran Boqué. Tot un plaer parlar-vos, acompanyar-vos. En nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa magazine. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat de la ràdio. Vinga, tot a punt per ser la vostra companyia un dia més. Engeguem, com sempre, després del sumari, les dades del dia, les celebracions d'aquest dilluns 5 d'octubre. Efemèrides musicals, el temps amb Josep Miró i l'actualitat amb els titulars del dia a través dels diferents diaris digitals comarcals. En temps d'actualitat, a partir de 2:15, ens acompanyarà en Josep Sòria, és el president de l'Associació de Comerciants Fòrum Calafell. A les 10, amb altres ulls, l'espai d'opinió de la Sabel Gámez. També tindrem l'espai de les ofertes laborals i de formació amb la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell. A la pausa conscient, amb la Sònia Tré, parlarem del valor de dormir bé. A les 11, el temps, amb Josep Miró, crònica actualitzada per donar pas a espècies i paisatges de Calafell amb la Núria Martínez. Tindrem salut amb la Lourdes Alonso. Avui parlarem de l'apnea obstructiva de la son. I a partir de les 12 arriba una nova edició de Singlish. Aprendrem anglès a través de la música amb la Laura Bandoyo i aquesta cançó avui protagonista, el Hot and Cold de la Katy Perry. En el tram final del programa, abans d'arribar a la una, agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell, i tot això al llarg de les 4 hores, actualitat, entreteniment, bones cançons, bona música, és el Calafell Matí. Gràcies a tots vosaltres per estar a l'altre costat. Vinga, benvinguts, ben trobats, comencem.
1: A 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boqué. Les dades del dia.
0: Doncs bé, que anem a conèixer que celebren aquest 5 d'octubre de 2026. Avui, entre d'altres coses, comencem parlant del Dia Mundial de l'Hàbitat. El 5 d'octubre se celebra el Dia Mundial de l'Hàbitat, jornada impulsada per Nacions Unides, que posa el focus en el dret de totes les persones a disposar d'un habitatge adequat i a viure en ciutats segures i sostenibles. La celebració també convida a reflexionar sobre el creixement de les ciutats, l'accés a l'habitatge i la planificació dels espais urbans. Cada any es posa l'accent en una qüestió concreta relacionada amb el desenvolupament urbà. L'objectiu és recordar que les ciutats han de ser espais inclusius, accessibles i pensats pel benestar de les persones. Doncs avui és el Dia Mundial de l'Hàbitat, coincidint també amb aquests dies que es parla molt del dret de l'habitatge. I amb manifestacions que s'estan fent, per exemple, avui a Barcelona. També avui és el Dia Mundial de les i dels docents. Cada 5 d'octubre celebra aquest Dia Mundial per reconèixer la tasca dels professionals de l'educació i la seva contribució a la societat. Els docents tenen un paper fonamental en la formació de les noves generacions, no només transmetent coneixements, sinó també ajudant a desenvolupar habilitats i valors. Una jornada aquesta que també serveix per posar sobre la taula els reptes que afronta el sector educatiu i la importància de garantir unes bones condicions laborals i una formació adequada per als professors. És, en definitiva, un reconeixement a una professió essencial pel futur de qualsevol societat. Avui també es celebra el Dia Internacional de l'Educació Viària. Una jornada dedicada a recordar la importància d'aprendre a moure's per la via pública de manera segura i responsable. L'educació viària no només està dirigida als conductors, sinó també als vianants, als ciclistes i als usuaris de motocicletes i patinets. Conèixer les normes de circulació, respectar els altres usuaris i actuar amb prudència són aspectes fonamentals per prevenir accidents. Aquesta jornada posa especialment l'accent en la necessitat d'educar des de petits per una mobilitat segura i responsable. Més celebracions? Doncs encara en tenim més. Avui és el Dia Mundial de l'Arquitectura. Avui, 5 d'octubre, és una jornada dedicada a reconèixer el paper de l'arquitectura en la manera com vivim i com ens relacionem amb els espais que ens envolten. Els edificis, els carrers, les ciutats, formen part del nostre dia a dia i influeixen els aspectes com el benestar, l'accessibilitat i la sostenibilitat. Aquesta jornada també serveix per reflexionar sobre la necessitat de crear espais adaptats als nous reptes socials i ambientals. L'arquitectura, doncs, no és només una qüestió d'estètica, sinó també una eina per construir entorns més accessibles i més habitables. I avui també és el Dia Mundial de la Meningitis. Es celebra cada 5 d'octubre, una jornada destinada a donar visibilitat a aquesta malaltia que provoca la inflamació de les membranes que envolten el cervell i la mèdula espinal. La meningitis pot tenir diferents causes, entre elles infeccions provocades per bactèries, per virus, o alguns casos poden evolucionar ràpidament. Una jornada aquesta que busca augmentar el coneixement sobre els símptomes, la importància d'una atenció mèdica ràpida. També posa en valor la prevenció i la vacunació davant d'alguns tipus de meningitis, així com la necessitat de continuar investigant per reduir l'impacte de la malaltia. I ens quedarem amb el Dia Mundial de James Bond. Sí, sí, es celebra cada 5 d'octubre el Dia Mundial. Aquesta jornada amb un dels personatges més coneguts de la història del cinema. La data commemora l'estrena, el 5 d'octubre del 1962, de Doctor No, la primera pel·lícula de la saga de l'agent secret britànic 007. Al llarg de més de 6 dècades, diferents actors han interpretat el paper de James Bond, des de Sean Connery fins a Daniel Craig. Les pel·lícules de la saga han combinat acció, espionatge, tecnologia i música amb bandes sonores i cançons que també han esdevingut molt populars. Doncs tot això és per celebrar aquest 5 d'octubre. Que déu-n'hi-do, eh? Quantes celebracions mundials i internacionals. Però també tenim efemèrides musicals. El 5 d'octubre del 1947 va néixer Brian Johnson, cantant anglès i veu de AC/DC des del 1980. M'acabo de mossegar la llengua. Déu-n'hi-do. AC/DC va entrar al grup després de la mort de Bon Scott. En Brian Johnson, que és el que celebra avui el seu aniversari, va debutar amb l'àlbum Back in Black, un dels discos més venuts a la història de la música. La seva veu potent es va convertir en una de les senyes d'identitat del grup. Avui, Brian Johnson compleix 79 anys.

Comencem el matí ben contundents, eh? En tenim més. El 5 d'octubre del 1943 va néixer Steve Miller, cantant, guitarrista i líder de Steve Miller Band. Una de les figures destacades del blues rock i del rock nord-americà, especialment durant els anys 70. Al llarg de la seva carrera va aconseguir grans èxits com The Joker, Abracadabra, Fly Like an Eagle, entre d'altres, clar. Aquest 2026, Steve Miller compleix 83.

diferents aniversaris. Perquè el 5 d'octubre del 1978 naixia James Valentine, guitarrista membre dels Maroon 5. Avui compleix 48 anys. Valentine es va incorporar al grup l'any 2001 i va participar en l'etapa que va portar Maroon 5 a l'èxit internacional. La banda va aconseguir grans èxits amb cançons com This Love, She Will Be Love o Move Like Jagger, aquesta que escoltem. James Valentine continua formant part dels Maroon 5 i ha estat una peça important del so de la banda durant més de dues dècades.

Anem per l'última, vinga, perquè avui també es celebra l'aniversari de Betty Who. Va néixer el 5 d'octubre del 1991. Aquest Betty Who és el nom artístic de Jessica Ann Newham, cantant i compositora australiana nascuda a Sydney. Avui compleix 35 anys. La seva música combina principalment el pop amb influències del dance pop i també l'electropop. Va començar a destacar amb la cançó al senzill Somebody Loves You, publicat el 2012, i posteriorment va aconseguir un gran èxit amb la seva versió del I Love You Always Forever. Betty Who continua en actiu i també està participant en produccions teatrals, en musicals a Broadway. Doncs avui celebrem els 35 anyets de la Betty Who amb una de les seves cançons. Amb ella comencem amb aquest dia de pluja. Bon dia i bona hora, família. Gràcies per estar a l'altre costat de la ràdio. Comencem.

0: Calafell Ràdio, de dilluns a divendres, de 9 a 1. I els dissabtes d'11 a 1, amb el més destacat de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: Dilluns 5 d'octubre, en punt, ara mateix, un quart de 10 del matí.
0: Calafell Matí, el temps.
1: Doncs déu-n'hi-do, eh? Per si no hem tingut prou amb el cap de setmana, comencem aquest dilluns amb pluges aquí i arreu de Catalunya. Però ens sentem aquí en el Baix Penedès, anem a conèixer la previsió del temps amb el nostre meteoròleg, en Josep Miró. Josep, molt bon dia per dir alguna cosa.
2: Hola, bon dia. Avui tornem a tenir un dia inestable, sobretot ara al matí, amb cel tapat, pluges i ruixats que ja han anat caient a partir de la primera matinada i que comencen a acumular quantitats destacables de precipitació. Aquestes precipitacions es mantindran fins a migdia amb algunes pauses intermitències i en alguns moments amb una certa intensitat i amb trons, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 19 graus de mínima, mentre que la màxima avui se situarà entre 24 i 25, amb una humitat alta. Vent feble i variable al matí i de garbí més reforçat a la tarda, fent que la mar estigui moguda entre marejol i maró. Per demà esperem que el temps sigui variable, sí que amb alternança de sol i núvols al matí i cel més ennuvolat a la tarda, quan ens ha d'afectar una altra nova banda de pluges i ruixats que seran irregulars, especialment al final del dia, amb una temperatura que baixarà de nit i es mantindrà al centre de la jornada, situant-se entre els 18 o 19 de mínima i de 24-25 de màxima, amb una humitat moderada al matí i més alta a la tarda, vent feble de xaloca al matí i garbí a partir de migdia, fent que la mar il·lumini el marejol.
1: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Tornarem a connectar amb ell quan faltin aproximadament 2-3 minuts per les 11 del matí, amb aquesta crònica que sempre fem per actualitzar-nos ja en directe. Doncs ara mateix, a les 9 i 18 minuts del matí d'aquest dilluns, tenim els cels ben grisos i plovent a hores d'ara, ara amb no tanta intensitat com ho feia fa uns minuts enrere, i aquesta és la previsió. La temperatura ambient ara mateix, aquí a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, és de 20 graus centígrads.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Doncs vinga, anem pels titulars, fas les notícies més destacades que ens expliquen del cap de setmana els diferents diaris digitals comarcals. Començarem a diari de Tarragona.com, a la secció Costa. En infraestructures, el nou pas sota la via del tren de Calafell començarà a construir-se abans de finals d'any. Hi ha passos i altres passos sota les vies previstos. Els veïns demanen prioritzar el que dona accés a la zona dels cinemes i a les àrees comercials. Com dèiem, el pas sota la via estarà a l'altura del carrer Rin i també passarà per sota de l'avinguda Lluís Companys. L'Ajuntament ha adjudicat les obres per 1,7 milions d'euros. El pas connectarà dues zones que concentren activitat econòmica, com l'avinguda de Catalunya i el carrer del Rin, tot i que aquest últim ha perdut força durant els darrers anys i amb l'obra podria reactivar-se. La previsió que les obres comencin al desembre ha fet que durant l'estiu no s'hagin aturat les obres de millora dels carrers de la zona de Platja de Segur de Calafell, per evitar interferències entre els treballs. I en habitatge, el Vendrell cedeix dos solars a la Generalitat per construir habitatge de lloguer social. L'Ajuntament ja n'havia cedit tres més, que estarien en procés d'adjudicació per executar-hi les obres. Entre les cinc finques es podrien crear una cinquantena d'habitatges. Els terrenys estan situats als carrers de Frederic Maurés d'Eulòbul, 13-17, i al carrer Francesc de la Riera, 16, volíem dir. Són finques de propietat municipal que l'Ajuntament cedeix a la Generalitat perquè al seu torn les ofereixi a empreses constructores per construir habitatges socials. De la plana de la Sanitat, Cunit reclama més serveis per al CAP i fa el primer pas per convertir-se en àrea bàsica de salut, ABS. La prioritat és disposar d'un servei d'urgències sense que els veïns s'hagin de desplaçar fins a Cubelles. La petició respon a l'evolució demogràfica dels dos municipis i a l'increment de les necessitats assistencials. En el cas de Cunit, el creixement sostingut de la població durant els darrers anys ha comportat un augment de la demanda de serveis públics, especialment dels sanitaris. Ara l'Ajuntament de Cunit ha iniciat els tràmits per la segregació a l'àrea bàsica de salut i per disposar-ne d'una de pròpia. Segons explica, es fan en resposta a la petició de la Generalitat. Parlarem d'intel·ligència artificial, perquè Calafell acollirà el Macaque Summit, el principal fòrum sobre intel·ligència artificial. Se celebrarà el pròxim 7 d'octubre al Teatre Joan Colet de Calafell amb experts d'arreu d'Europa que analitzaran els reptes de la intel·ligència artificial. Les ponències tractaran sobre el futur empresarial amb IA, les telecomunicacions impulsades també per la intel·ligència artificial, la banca reinventada amb IA, el màrqueting, la llei davant d'aquest fenomen i també hi haurà una taula rodona entre els components. El diari de Tarragona, es fa ressò del robot que ja ha visitat les instal·lacions d'aquesta casa, Calafell Ràdio i Calafell.tv, per presentar aquesta jornada. I no ens movem de Calafell, perquè amb la plana cultural us informem avui que les biblioteques de Calafell faran repartiment de llibres a domicili. El servei està adreçat a persones amb mobilitat reduïda, d'edat avançada o amb circumstàncies mèdiques que els impedeixin desplaçar-se. Són les biblioteques de Calafell, la del nucli del poble, el carrer Marquès de Samà, o la del Port de Segur de Calafell. Les dues biblioteques del municipi facilitaran la lectura a totes les persones que, per motius, com dèiem, de mobilitat reduïda, edat o circumstàncies mèdiques, no puguin desplaçar-se fins a aquests equipaments. Cada dues setmanes, les biblioteques prepararan lots de llibres personalitzats per cada usuari que no pugui anar a les biblioteques. Voluntaris de la Fundació Privada Santa Teresa els portarà a domicili i, posteriorment, també els recolliran. Anem a isdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès. Parlant de la Fira del Vendrell, que aposta pels productes de proximitat i el talent del Baix Penedès. El 80% dels expositors i participants d'aquesta edició són del Vendrell i de la comarca, segons l'Ajuntament. I és que la Fira de Santa Teresa del Vendrell afronta una nova edició consolidant el canvi de format iniciat el 2023 amb l'objectiu de posar en valor els productes, empreses, cellers, gastronomia i projectes de proximitat. La fira se celebrarà entre el 9 i el 12 d'octubre i tornarà a convertir diferents espais del municipi en aparadors de l'activitat econòmica i cultural del Vendrell i del Baix Penedès. Segons el regidor de Fires, Cristian Soriano, el 80% dels expositors i participants d'aquesta edició són del Vendrell i també de la comarca. I alerta màxima, el temporal deixa incidències limitades al Baix Penedès. Mentre la pluja castiga amb força l'àrea metropolitana de Barcelona, les comarques del Penedès eviten afectacions greus durant aquest episodi passat, que ha provocat milers d'avisos al 112 i inundacions al Barcelonès i al Baix Llobregat. Ho podem llegir també a Eix Diari. Per últim, anem a la ciutat del Penedès, laciutat.cat. Enxampen un cotxe amb dos adults i cinc menors sense mesures de seguretat infantil. Els responsables han quedat denunciats i els Mossos recorden que cada ocupant ha de comptar amb un seient i les mesures de seguretat oportunes. Han estat els Mossos d'Esquadra que han localitzat aquest vehicle al municipi de la Bisbal del Penedès, que circulava incomplint diverses normes de seguretat respecte als passatgers. En ser aturats, els agents han comprovat que al turisme hi havia dos adults i cinc menors d'edat, tots ells sense cap mesura de seguretat infantil. En els seients posteriors hi havia quatre menors i la restant anava en els seients davanters amb un dels adults. D'aquesta manera, els agents van denunciar els responsables per infraccions i els van recordar que tots els ocupants del vehicle han de disposar de la seva pròpia plaça i viatjar correctament protegits. D'aquesta forma, la intervenció de la policia catalana ha pogut evitar un greu desenllaç en cas d'aturada sobtada o accident. Així, el vehicle hauria quedat aturat fins que hauria acudit un altre vehicle per poder transportar a tots els menors de forma segura. És l'actualitat de proximitat a través dels titulars del dia, els titulars de les últimes hores, a través d'aquests diaris digitals comarcals. 9:24. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
0: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
1: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música. Veus la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: 2 minuts i arribem al punt de 2:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. L'abans informatiu amb la Mireia Romaguera. Endavant. Molt bon dia.
4: Molt bon dia. El nou hotel a l'antiga discoteca Lui Vega crearà més de 300 llocs de treball directes. El nou hotel de 5 estrelles reforçarà així el paper de Calafell com a destinació turística de primer nivell, amb una inversió de prop de 100 milions d'euros. El sergent de trànsit de la policia local de Calafell, Dani Galán, ens ha parlat a Calafell Ràdio de les noves normes de circulació que han entrat en vigor. Les novetats afecten conductors de patinets elèctrics, motos, bicicletes i altres vehicles. CUNIT ha aprovat al ple iniciar la tramitació per crear una àrea bàsica de salut pròpia. La vacunació contra la grip i la Covid comença avui, 5 d'octubre. Es podrà rebre sense cita a partir del 16 de novembre. Salut prepara 1,8 milions de vaccins contra la grip i 1 milió contra la Covid-19 per protegir a la ciutadania. Un total de 95 persones moren en accident de trànsit fins al mes de setembre, un 16% menys que l'any passat. Baixant un 17% les víctimes mortals a les carreteres tarragonines. El Servei Català de Trànsit destaca que no hi ha hagut cap víctima mortal a l'AP7 en el tram de Tarragona. I els joves de Tarragona nascuts el 2008 podran acollir bitllets de tren gratuïts. El programa ofereix gairebé 41.000 bitllets pels joves de 18 anys per viatjar per Europa. I els castellers de Vilafranca tornen a guanyar el concurs de castells de Tarragona amb un històric 9 de 9 en folre i una actuació memorable. La colla vella dels Xiquets de Valls ho intenta fins al final i la jove de Tarragona completa el podi.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Molt bon dia, és moment de parlar, com heu escoltat, de l'actualitat i tenim aquí amb nosaltres el president de Fòrum Calafell, Josep Sòria, molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia, bon dia.
1: Bé, doncs ha passat ja l'estiu, estem ja a l'octubre i volem conèixer doncs, com ha anat oficialment doncs, aquesta temporada estiuenca en quant a comerç aquí al municipi.
2: Concretament de comerç, evidentment tenim la lluita de lo que són les... el tema de vendre online, i això ens perjudica bastant, no? Però també és veritat que ha fet un excessiu calor, amb la qual tampoc apeteixia massa anar per les botigues a provar i a mirar, però tenim la sort de tindre una certa estabilitat, perquè això bàsicament és segona residència, i llavors la gent que tenim aquí pues, és un gruix important, que sempre venen, que aprecien molt el que és aquest centre comercial que tenim a cel obert, i bueno, ajuda a que sé que amb altres poblacions que viuen més del turisme hi ha els seus pros i els seus contres, vull dir, aquí no ho tenim tant, eh? Amb la qual cosa, vull dir, és una població que ho té bastant estable, això, eh? Dintre de que, evidentment, la valoració aquest any no és bona, però sempre demanem el 10, i llavors això ja és...
1: On està? On està? Bueno, com ho puntuaries?
2: Bueno, jo diria que és un notable, no? Vull dir, està bé. Vull dir, hem tingut... A part, l'Ajuntament s'hi ha abocat molt amb el tema del comerç. Es fan moltes promocions, moltes campanyes, i això, vulguis o no, ajuda.
1: Uh-huh. Explica'ns una miqueta també. Abans comentaves el tema de la calor. Hem tingut unes temperatures molt altes. Us heu replantejat horaris del comerç, d'obertura, sobretot a les tardes, no? Heu notat l'afluència de públic ha baixat, no? Potser a primeres hores.
2: Hi ha hagut de motu propi que molta gent ja ho ha adoptat i bàsicament ho ha seguit tothom, no? Abans obríem alguns a les 5, altres a les 5 i mitja, i això s'ha anat a les 6, no? Perquè, evidentment, a la platja encara estava la gent, però vamos, com si fos les dues del migdia.
1: Clar. Igual, vull dir...

0: la passada?
1: Sí, sí, sí, perquè també el fòrum ha canviat una miqueta, vull dir, l'estructura ara del fòrum jo crec que està més, és més professional, té una persona que ens està fent la pàgina web, que ho està fent molt bé, i també tenim una persona a l'oficina, pues, que vam, al final vam tindre de recórrer al servei d'ocupació, ens vam fer una selecció de personal, i una senyoreta que hi havia allí, la senyoreta Rocío, vull dir, ho va fer molt bé i vam acertar. Vull dir, d'alguna manera ara atenem més ràpid, millor, i per part de la web també notifiquem millor i més ràpid, no? Amb la qual cosa, bueno, estem en aquesta línia.
0: Quins són els beneficis d'estar associats a Fòrum Calafell per aquells que ens estiguin escoltant o alguns comerciants que encara no formin part?
1: Bueno, primer diré que nosaltres diferenciem el que són els que tenen pagament de quota i els que tenen més botigues. Vull dir, l'únic que fem és que quan un té dos o tres botigues, doncs, evidentment paga el titular la quota, però donem servei a totes les botigues que pugui tindre. Normalment, sempre hi ha una fluctuació, però estaríem ara, hem pujat des de que vaig arribar jo, que eren 60 associats, ara estem sobre els 170, una cosa així. Donem servei a 170 botigues.
0: Molt bé.
1: Botigues, sense... restauració i serveis.
0: Clar, aquí ho
1: inclou tot. I hotels.
0: Hotels també.
1: La part de la nit també hi ha gent que vol estar amb nosaltres perquè donem molta informació. Estem associats a PIMEC, al FIRS, que és la Federació d'Hostaleria i Turisme. Llavors això provoca molta, molta informació, que és una informació important, que és com les que doneu vosaltres d'immediata i necessària, no? Perquè la gent pues, prengui mesures i pugui parlar amb els seus gestors i dir-li, escolta, que m'han dit que hi ha aquest canvi de normativa. I això ho aprecien bastant, no? I en quant a la segona pregunta que m'has fet...
0: Bueno, sí, era referent al tema dels associats, bueno. I doncs si havia incrementat respecte a altres anys que me l'has contestat.
1: Sí, ha anat pujant. I a part tenim una cosa molt maca, que bueno, per part de l'Ajuntament ho vam valorar, per part de l'Associació de Segur també ho hem valorat, i nosaltres també, que és que evidentment no podem tindre... coses sueltes al municipi. Sempre si anem tots junts, pues, evidentment, com diu la poesia, llegaràs más lejos, no? I llegaràs antes. Llavors, vull dir-te, en aquest sentit, estem ara amb un tema que jo crec que beneficiarà part aquesta part de poble, que és de que els associats pues, s'integraran a Fòrum Calafell, preservant la seva identitat i la seva localització, perquè és diferent de lo que és el nostre centre comercial, que és més compacte, però evidentment ho lluitarem molt i treballarem perquè ells tinguin pues, el que es mereixen, no? L'atenció, el estar a totes les reunions, el participar en les decisions, i això jo crec que es portarà a terme perquè és una cosa de calaix. Vull dir, avui dia, si no tens una estructura de treball, allò que abans diu ja ho haré jo, ja miraré... O sigui, fugir del voluntarisme perquè al final tothom tenim feina i a vegades no podem atendre el que ens hem compromès. Ara estem més estables amb l'oficina i donem una informació millor, més ràpida i, bueno, el que els hi faci falta.
0: Molt bé. Ara m'ha vingut a la ment, eh? Li havia preguntat els beneficis d'estar associats.
1: Els beneficis, exacte. Bueno, els beneficis, això és com totes les associacions. Si tu busques un benefici... que et vagi d'acord amb els teus interessos, és molt difícil acertar perquè cada un té unes prioritats. El que sí, nosaltres ja hem passat la ratlla, alguna vegada que el Ferran ens ha fet alguna entrevista i ja ho havíem parlat, nosaltres hem passat la ratlla de lo que són purament les campanyes a estar més integrats a les necessitats que té el comerç i els veïns. El poble, com pugui ser, doncs estar a les reunions de la policia, estar també amb els Mossos d'Esquadra, també, a veure quines variants fan o què és el que volen fer per temporades que ens afecta més. I, evidentment, totes aquestes coses, la brossa, m'entens, i el medi ambient, totes aquestes reunions nosaltres hi assistim, no? Inclús amb els participatius també estem, no? Vull dir, estàs col·laborant amb ajudar que tot tingui la nostra opinió per poder millorar, no? I que tot sigui més efectiu.
0: Clar, no són tot campanyes comercials, no? Sinó també...
1: Sí, perquè si el carrer no està net o la policia no fa la feina o el medi ambient se'ns engira, doncs tenim d'estar allà opinant i donant la nostra visió. no pots plantar

0: Deixar-ho com una... com jo em faig d'aquesta associació i tindré aquest benefici. Jo tindré aquest benefici. Jo diria que amb el tema particular, pues bueno, no, si ho planteges així, evidentment no pots estar al fòrum. El que nosaltres partim de que tot el que es genera o tot el que es participa sigui en benefici de tots. I, evidentment, normalment són coses que hi cap tothom. Perquè, clar, que funcioni millor el que hem parlat, pues, va bé per tothom, no?
1: Heu detectat nous establiments? Ha vingut nou comerç al municipi?
0: Bueno, amb això és una cosa que no podem lluitar. Vull dir, hi ha un tipus de comerç que evidentment beneficia tota la població, perquè d'alguna manera és algo circular, però hi ha un altre tipus de negoci que no està tan integrat dintre de tot això i viu una miqueta a part amb unes regles pues, diferents. Nosaltres això no podem ni anirem en contra, crec que no és la nostra feina, però sí deixar constància de que, evidentment, el creixement de Calafell té de ser, pues, bueno, com ara pues, l'alcalde l'altre dia notificava, pues, que es farà un hotel de gran dimensió, vull dir, amb un centre de convencions... I tot això, clar, repercuteix amb tot això que estem parlant, no? Un altre tipus de negoci, i és, va bé, perquè el que ve aquí de vacances pues, es troba que hi ha més oferta, però, evidentment, a nivell de poble, a nivell de participació, costa.
1: Costa buscar comerç de qualitat, no? Imagino que és l'objectiu.
0: De qualitat et diria que és molt difícil. Mm. És molt difícil perquè els hàbits també han canviat. Vull dir, avui dia la gent... buscar més el preu, potser, que la marca, no? Cosa que abans, allò de la marca, doncs, estava més valorat i tal, i avui dia, doncs, bueno, jo crec que es fan coses suficientment bones que no fa falta anar a la punta del tema, no? Jo crec que aquí es fa bé. Tenim unes qualitats que són correctes, jo diria que Calafell està molt per sobre d'altres municipis, tant al tipus de comerç que hi ha, de la manera que s'atén, i que la gent està molt contenta. Jo el que percebeixo és això, no?
1: Una última pregunta, ja és tema de campanyes comercials, vindran els bons, vindran moltes campanyes, en parlarem més endavant, però ara de la que esteu participant o que formareu part és de la comerciada.
0: Sí.
1: En parlàvem als informatius de la ràdio, però si poguessis explicar de quina manera, no?, hi forma part Calafell.
0: Bueno, això és una campanya que s'ha generat des de la Generalitat, i, evidentment, com que tenim aquí la Lluís Alastra, que està pendent de tot, doncs, bueno, d'alguna manera doncs, ens va involucrar en aquesta campanya. És veritat que això neix a Girona, no? Hi ha molts municipis de Girona. Però d'aquí la zona, per dir-ho així, està Vilafranca, Vilanova i nosaltres. Llavors, això, doncs, bueno, d'alguna manera, és impulsar una miqueta més el comerç local, no? És a base de fer una presència dintre dels comerços d'aquesta campanya... La gent té de col·laborar amb un descompte, no?, durant aquest del 5 al 12, i cada un ha escollit el que vol fer de descompte o el que vol fer per estar dintre de la campanya. Aquestes coses van bé perquè, d'alguna manera, ajuda a veure també el que fan els altres, de la manera que es fa. Evidentment, és una campanya diferent de les que nosaltres fem, perquè ja ve predeterminada, també... ens beneficiem del tema de que ells fan ràdio, televisió, algun spot... Vull dir, també ajuda a posar Calafell al mapa, que ja hi és, no? Però vull dir, també ajuda a tot això. I amb la zona nostra, gràcies a l'apoi de l'Ajuntament, doncs anem per endavant de gran part de municipis. Vull dir, fem moltes coses, les fem bé... I això poc o molt ajuda a que això tiri endavant, no?
1: Va,
0: estem contents.
1: Molt bé. Una valoració positiva, no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, perquè és, el tema de massa calor ens ha fastidiat una miqueta. Més que res perquè la gent tampoc té tantes ganes de fer coses, no? Però, bueno, tampoc és bo que l'aigat que ens està caient, no? Que llavors la gent tampoc vol sortir.
1: Ja extrem, sí, entre la calor sí. I ara massa pluja.
0: Sí, sí, sí, ara estem en un període que no sabem si posant-se el banyador o la gabardina.
1: I sobretot els avisos, també us afecta, no? Aquests avisos
0: sí,
1: de les alertes, el comerç afecta, també.
0: Ara sortien alguns, per exemple, que han estat molt afectats. Per exemple, sortia un noi de Cambrils, que és el president de l'hostaleria allí, que, clar, li van anul·lar totes les reserves, clar, diu, tenia el restaurant ple i tal. Però...
1: Era dissabte, clar, és que era dissabte,
0: exacte,
1: a més a més.
0: Exacte, llavors, vull dir-te, ell ho va notificar, però jo sé que molts més també els hi van anul·lar les reserves. Però estem amb aquesta dinàmica. Tampoc ens podem arriesgar a dir pues, hi vaig i passar alguna cosa. No? Mm-hmm. Bueno, aquest any, aquesta vegada...
1: S'ha de saber viure, no?, amb aquesta nova normalitat.
0: Els que fan paraigues també tenen de viure, això està clar.
1: Molt bé, doncs Josep, gràcies per venir, com sempre.
0: No, gràcies per convidar-me.
1: Que vagi bé.
0: Ja ho sabeu que sempre estem a disposició.
1: Bon dia.
0: Vinga, bon dia. Tota l'actualitat al

0: Acabes d'escoltar Animal, la cançó interpretada pel grup femení Cat Say, que publicam en aquest mes i que continua, doncs això, sonant aquí la sintonia de Calafell Ràdio a la nostra selecció musical. Cada dia al llarg de 4 hores tenim actualitat, entreteniment, però també música de l'actualitat recent i també clàssics.
1: Els matins és el millor moment per posar-te al dia del que passa al teu voltant, per aprendre moltes coses amb els nostres espais d'entreteniment i per escoltar la millor varietat musical amb les novetats i les cançons més recents. Calafell Matí.
0: 9:47, anem camí de les 10, moment que arribarà després d'una pausa, la Sàbil Gàmez amb altres ulls i també tindrem l'espai de la regidoria de treball de l'Ajuntament de Calafell. I avui, dia de pluja, cal treure l'ombrel·la al paraigües.

0: Gairebé no hem tingut temps de sacar tots els paraigües, que avui els hem tornat a treure al carrer des de ben d'hora ja, que plovia, i déu-n'hi-do, en alguns moments força intensa aquesta pluja aquí al nostre municipi, a Calafell i al Baix Penedès. Avui escoltant aquesta cançó amb Rihanna i Jay-Z amb això que es diu Umbrella, sonant aquí a Calafell Ràdio.
1: Calafell Matí, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música.
0: 9:51 minuts i avui comença un dels comiats més multitudinaris que ha viscut la música catalana. Avui, Oques Grasses puja aquesta nit a l'escenari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona per iniciar 4 concerts que posaran punt i final a la seva trajectòria del grup osonenc. Avui, dimecres, divendres i dissabte, si la meteorologia ho permeten, fins a 220.000 persones passaran per Montjuïc per acomiadar una de les bandes que han marcat tota una generació. Les entrades, no cal dir que es van exaurir en temps rècord, el primer dels concerts en només 21 minuts. I Oques Grasses igualarà així una fita que només havia aconseguit Coldplay, omplir 4 vegades l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Una última gran festa per dir adeu a una de les bandes, com dèiem, més representatives i que més bona música ha portat al nostre panorama musical. Doncs moment d'anar cap al Fruit del Deliri, un gran àlbum dels Oques Grasses i aquesta gran cançó, Sort de tu.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o el 628 91 07 71. També per WhatsApp, el 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook. A Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Ferran Boquer. En el Calafell Matí, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gámez.
3: Calafell, una ciutat que mira cap al futur. Mirem-la. Tanquem els ulls i anem a la Calafell de l'any 2030. Des del cel, veig una ciutat més verda, més connectada, més viva, més vibrant. Des del terra, una família que va de Calafell a Segur a peu passejant tranquil·lament. I una colla d'amics passen en bicicleta. I l'aire que respira, quina postal. Aquesta és una de les imatges que s'ha començat a dibuixar amb la proposta per una nova centralitat que vol unir allò que durant anys ha estat separat. Entre Calafell i Segur hi haurà nous espais verds, jardins, habitatges, comerç i nous equipaments. Prop de 40.000 metres quadrats de zones verdes i jardins, nous recorreguts per caminar i anar en bicicleta, espais pensats per trobar-se, passejar i fer vida donant més vida a la ciutat. La carretera C31 es transformarà en un gran passeig arbrat i dos nous punts de connexió ajudaran a superar la barrera del ferrocarril i a apropar encara més els barris, el mar i la ciutat. Un nou hotel i un centre de congressos portaran activitat a Calafell durant tot l'any, generant oportunitats, reforçant el comerç i la restauració i creant nous llocs de treball. I al mateix temps, el projecte segueix veient i mirant el passat conservant totes les seves vistes privilegiades. La Pineda, les trinxeres de la Guerra Civil i donar més protagonisme a la ciutadella ibèrica. Perquè la ciutat del futur no oblida mai d'on ve, perquè la ciutat del futur avança amb les seves arrels. També hi haurà 500 nous habitatges, la meitat dels quals seran protegits, i nous espais comercials i de convivència. Perquè fer ciutat no és només construir, es crearan llocs on passejaran coses, on els nens juguin, on siguin els protagonistes de les seves històries, on els grans s'il·lusionin com nens. És fer, encara més, que Calafell sigui un lloc on no només vinguis a passar l'estiu. És fer, encara més, que Calafell sigui un lloc on vulguis quedar-te. Perquè les ciutats no es construeixen d'un sol cop, es construeixen peça a peça. I quan totes aquestes peces encaixen, no només tenim nous carrers, nous edificis o nous jardins, tenim una ciutat màgica, una ciutat que mira endavant i sense perdre la seva història, una ciutat per viure-la, la Calafell de l'any 2030. Potser, per imaginar com serà, no n'hi ha prou en mirar-la amb els ulls, que en mirar-la amb els ulls del cor, amb els altres ulls.
2: En el Calafell Matí, amb altres ulls, amb Sabel Gámez.

Rick i Maluma, cançó que s'estrenava a finals de l'agost del 2018 i que, doncs, combina el pop romàntic amb el so urbà que caracteritza, doncs, el Maluma. Amb aquesta proposta hem arribat a les 10 del matí. Ara mateix, amb 6 minuts, segueix plovent, eh?

I tots els dilluns que tenim programa a partir de les 10 del matí, tenim l'espai de la regidoria de treball de l'Ajuntament de Calafell. Ofertes de feina, ofertes de formació, com sempre, en aquests minuts, moment de connectar amb el web de la regidoria, ocupació.calafell.cat, ocupació.calafell.cat. Vinga, moment d'aquestes ofertes de feina, molta atenció a tots aquells, aquelles que esteu cercant feina o voleu millorar la que teniu. En tenim ara mateix 6 propostes, 6 ofertes noves que us explicarem en aquest temps de ràdio. La primera d'elles, es busca un mecànic o mecànica d'electromecànica d'automoció per treballar a Vilafranca del Penedès. Entre d'altres funcions, es tracta d'un important concessionari de cotxes situat al Penedès. Busca incorporar un mecànic o mecànica d'electromecànica d'automoció que marqui la diferència al taller. Si ets dels que aposten per la feina ben feta, els procediments clars i l'estabilitat professional, aquesta és la vostra oportunitat. Per realitzar diferents funcions i responsabilitats en aquesta oferta, per treballar en jornada laboral completa i partida entre 8:45 del matí, 1:00 del migdia i entre 3:00 de la tarda i 7:15. Els orientatius, segons l'oferta, són de 28.000 euros bruts anuals. La incorporació seria immediata, demanen experiència mínima de 2 anys. Persona que domini eines i equips de diagnòstic, capacitat de treballar de manera autònoma, amb iniciativa i criteri tècnic, i també amb la capacitat de treballar en equip i coordinació amb la resta del taller. Com deien, estan cercant aquesta persona per treballar com mecànic o mecànica d'electromecànica d'automoció a Vilafranca del Penedès. És una d'aquestes ofertes completament noves i que podeu consultar en tot moment a ocupació.calafell.cat. Tenim més propostes. Anem cap al Vendrell. Aquí estan cercant un venedor o venedora de vehicles per treballar a la capital del Baix Penedès. Per fer l'atenció i l'assessorament als clients, la identificació de les necessitats del client i proposta de vehicles adequats, la presentació i explicació de les característiques dels vehicles, l'elaboració i seguiment dels pressupostos i la gestió i seguiment de les oportunitats comercials. Per treballar en jornada completa i partida entre 9:00 i 1:00 del matí i entre 3:00 i 7:00 de la tarda. El seu orientatiu, diu l'oferta, seria entre 1.221 euros i 1.400 mensuals, més les comissions de venda. Incorporació immediata, que domini la persona candidat o candidata al català i al castellà, disposi de permís de conduir bé i es necessita experiència prèvia i coneixements d'ofimàtica. També es valorarà residència a prop del lloc de treball. Estan buscant aquests venedors o un venedor-venedora de vehicles per treballar al municipi del Vendrell.

Tenim més ofertes. En aquests moments anem cap a Segur de Calafell perquè aquí es necessita personal de manteniment general d'apartaments i d'hotel. Es necessita persona compromesa amb disponibilitat horària, coneixements bàsics de lampisteria, pintura, electricitat domiciliària, sanejament de parets, etc., per treballar entre les 10 del matí i 3:15 de la tarda i de 4:45 de la tarda fins a les 7. En jornada laboral completa, el sou seria entre 1.800 i 2.000 euros mensuals bruts. Experiència demanant mínima d'un any i que tingui competències en planificació i organització. Com a mínim ha de parlar el castellà, que disposi de permís de conduir bé i disposi de vehicle propi. Que tingui experiència en manteniment d'edificis, imprescindible disposar d'aquest vehicle propi. Doncs estan cercant aquesta persona per treballar en el manteniment d'apartaments i d'hotel. Per treballar segur de Calafell. Encara tenim tres ofertes més. Necessiten tres tècnics o tècniques de recursos humans i selecció per treballar aquí a la comarca del Baix Penedès, per fer la gestió de processos de selecció de personal, el seguiment i gestió de les incorporacions, coordinació i seguiment dels equips als centres on-site, gestió de les necessitats de personal, també per fer la funció de suport en les diferents tasques pròpies de l'àrea de recursos humans i treball temporal i la coordinació amb diferents centres i interlocutors. Per treballar de dilluns a divendres, de 9 del matí a 6 de la tarda, en jornada laboral, per tant, completa. El sou, entre 1.800 i 2.000 euros bruts mensuals. I en formació demanen el títol de tècnic superior, un grau superior, i que disposin del permís de conduir bé. Trobareu tots els requisits en aquesta oferta de treball en què es demanen tres persones per treballar com a tècnic, tècnica de recursos humans i selecció aquí a la comarca del Baix Penedès. També necessiten un animador, animadora sociocultural per treballar al Vendrell, per realitzar les funcions d'animació sociocultural i estimulació cognitiva per persones de la tercera edat, realització de programació mensual i registre d'assistència. Horaris a convenir preferiblement pels matins. Són 10 hores a la setmana. I la incorporació doncs, seria cap al dia 19 d'aquest mes d'octubre. Aquesta seria la data d'incorporació orientativa. Demanen que aquesta persona candidata, persones candidates, almenys disposin del títol tècnic o un grau mitjà. Que domini el català i el castellà i, com dèiem, estan cercant aquest animador o animadora sociocultural per treballar al municipi del Vendrell. I acabarem explicant-vos que es necessita un conserge per una comunitat de propietaris de Calafell. La persona candidata ha de ser un conserge per tasques de neteja d'escales, control d'accés, petites reparacions i manteniment de piscina. Per treballar de dilluns a diumenge a jornada partida. En total serien 40 hores setmanals. La durada del contracte seria de tipus indefinit amb un mes de prova. El sou, segons l'oferta, serien 19.082 euros bruts anuals multiplicat o dividit en aquest cas per 14 pagues. La persona que pugui accedir a aquesta oferta, com a mínim, demanen que pugui expressar-se en castellà. Doncs aquestes són les 6 ofertes noves, actuals, que podeu trobar al web de la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell, ocupació.calafell.cat. Podeu consultar tots els requisits d'aquestes ofertes i d'altres que encara estan en vigència, com dèiem, en aquest portal web. I a part de les ofertes de feina, també tenim formació. Anem a les que comencen de forma imminent, com per exemple una formació, un curs d'intel·ligència artificial aplicada a l'empresa, productivitat, creixement i automatització. Una formació que es farà entre el 6 d'octubre i el dia 15 de desembre. Demà mateix comença i l'horari seria dimarts de 4 a 7 de la tarda, presencial dijous de 4 a 7 en hores virtuals. El curs té una durada de 60 hores i és de modalitat semipresencial. Dimarts es fa formació 3 hores de forma presencial i els dijous de forma virtual. El
El preu és gratuït, és una formació gratuïta, com dèiem, sobre intel·ligència artificial aplicada a l'empresa. Engega demà dimarts. Per informació, ja ho sabeu, ocupació.calafell.cat. Tenim més formació sobre direcció i coordinació d'activitats de temps lliure infantil i juvenil. Es realitza a Calafell a partir d'aquest 14 d'octubre i fins al 15 de gener. Són 440 hores de formació en modalitat semipresencial i també de forma gratuïta. En horari de matí, presencial i adaptat a una aula virtual, és formació 100% subvencionada i amb priorització per persones en situació d'atur. També la informació la teniu a ocupació.calafell.cat. Encara més formació, perquè Vilarenc Zenit Connecta Networking és aquest espai per connectar-vos vosaltres i el vostre negoci de modalitat presencial. Aquesta formació es farà aquest dia 15, el 15 d'octubre, entre 9:15 i 11:45 del matí. Un espai per aprendre, connectar, compartir i crear amb altres persones emprenedores. Connecta Networking, pròxima edició, el 15 d'octubre, pel matí, en modalitat presencial. I tot això es farà al Centre Cívic Cinema Iris, en català i per persones emprenedores i empresàries. I també us volem anunciar que també es farà un escape room laboral el dia 22 d'octubre, entre les 10 del matí i la 1 del migdia, 3 hores de durada, de modalitat presencial i de forma gratuïta. Es farà en el Casal Jove de Segur de Calafell, en el Centre Cívic Montse Civit del Port de Segur de Calafell, en català i adreçat a persones joves. També és a punt de començar una formació sobre vetllador, vetlladora, monitor, monitora de menjador, sobre la manipulació d'aliments, el transport escolar i tot això per majors de 45 anys. Capacitat per vetllar pel benestar dels joves en l'entorn escolar durant el transport, també aplicar normes d'higiene alimentària, potenciar habilitats socials i professionals i afavorir la reincorporació al món laboral mitjançant una formació pràctica i adaptada. A modalitat presencial, un curs totalment subvencionat al 100%, de 120 hores de durada, que es farà de dilluns a divendres, pel matí entre les 9 i les 2 del migdia. Organitza Cambra de Tarragona, per majors de 45 anys. Teniu tota la informació a la formació presencial del portal ocupació.calafell.cat. Doncs fins aquí també aquestes ofertes de formació. I com podeu accedir a totes aquestes ofertes que us hem explicat? Doncs la regidoria de treball de l'Ajuntament de Calafell, la regidoria d'ocupació, es troba a la Masia Vilarenc, al passeig de la Unió sense número de Calafell. Passeig de la Unió sense número de Calafell, Masia Vilarenc. El correu electrònic és treball@calafell.cat. treball@calafell.cat. I podeu contactar a través del telèfon una trucada al 977-69-90-09. 977-69-90-09 és el telèfon, la centraleta de l'Ajuntament de Calafell. Heu de demanar per l'extensió 2679-2679. I ja sabeu, tota la info a ocupació.calafell.cat. ocupació.calafell.cat.

0: Déu-n'hi-do, com m'agrada aquesta cançó. Moment de viatjar cap al record. Moment de recuperar aquesta gran cançó, What's Love Got To Do With It, del 1984, de Tina Turner. Un tema que, curiosament, no estava pensat inicialment per a ella i que ella mateix, doncs, dubtava a gravar, però va acabar convertint-se en el seu primer número 1 en solitari en els Estats Units i en el gran himne del seu renaixement artístic. A la gala dels Grammy 1985 es van dur 3 premis, entre ells Cançó de l'Any, Gravació de l'Any... Tina Turner en estat pur. Aquí li diem sempre Tina Turner, eh? Però és Tina, Tina Turner. What's Love Got To Do With It, gran cançó per recuperar, per recordar, en aquest matí de pluja aquí a Calafell, al Baix Penedès. Estiguis on estiguis, vagis on vagis, molta precaució al volant. I on, de la manera que sigui, eh? Perquè, déu-n'hi-do, aquests dies d'aquestes pluges... 10:23, fem una aturada, una pausa, tornem de seguida. En un moment... L'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera.
1: Ep, no badis. Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
0: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició amb productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos. Oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
1: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
0: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 2 minuts i mig, arribem al punt de 11:15. Som a dilluns, dia 5 d'octubre de 2026. Anem per l'actualitat del dia en titulars. L'Avanç amb la Mireia Romaguera endavant. Molt bon dia.
5: Molt bon dia. El nou hotel a l'antiga discoteca Lui Vega crearà més de 300 llocs de treball directes. El nou hotel de 5 estrelles reforçarà així el paper de Calafell com a destinació turística de primer nivell, amb una inversió de prop de 100 milions d'euros. El sergent de trànsit de la policia local de Calafell, Dani Galant, ens ha parlat a Calafell Ràdio de les noves normes de circulació que han entrat en vigor. Les novetats afecten conductors de patinets elèctrics, motos, bicicletes i altres vehicles. CUNIT ha aprovat al ple iniciar la tramitació per crear una àrea bàsica de salut pròpia. La vacunació contra la grip i la Covid comença avui, 5 d'octubre. Es podrà rebre sense cita a partir del 16 de novembre. Salut prepara 1,8 milions de vaccins contra la grip i 1 milió contra la Covid-19 per protegir a la ciutadania. Un total de 95 persones moren en accident de trànsit fins al mes de setembre, un 16% menys que l'any passat. Baixen un 17% les víctimes mortals a les carreteres tarragonines. El Servei Català de Trànsit destaca que no hi ha hagut cap víctima mortal a l'AP7 en el tram de Tarragona. I els joves de Tarragona, nascuts el 2008, podran acollir bitllets de tren gratuïts. El programa ofereix gairebé 41.000 bitllets pels joves de 18 anys per viatjar per Europa. I els castellers de Vilafranca tornen a guanyar el concurs de castells de Tarragona amb un històric 9 de 9 en folre i una actuació memorable. La colla vella dels Xiquets de Valls ho intenta fins al final i la jove de Tarragona completa el podi.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

0: Doncs vinga, som a dilluns i tots els dilluns, sempre que tenim programa aquesta temporada, tenim la pausa conscient. També ens acompanya la Roser Ribas. Roser, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: Però aquest és un espai que la responsable, podríem dir, que és la Sònia 3. Sònia, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: No us heu mullat per la pluja o què?
2: Sí.
0: Sí, sí, almenys al sí. Baixar del vehicle, només aquests metres entre el cotxe sí, i la porta de la ràdio. Sí. Déu-n'hi-do, eh? Quins dies de pluja.
2: Sí, sí, sí.
0: De què parlarem avui, noies?
2: De què parlarem avui?
1: Avui parlarem del valor de dormir bé, que és molt important.
0: Ostres, sí.
1: I s'està perdent.
0: S'està perdent.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Per on comencem? A veure, Sònia.
2: Pues bueno, pues el valor de dormir bé, tenint en compte que dormir no és tancar els ulls, sinó que és molt més important també de dormir X hores, i el que més important és la qualitat del son, de la son.
0: Vale. Clar, dormir és descansar, en definitiva, no? Hauria de ser així, hauria de servir per descansar.
2: No només és descansar, aquest és el tema, perquè descansar també pots tombar en el sofà sense dormir i estàs descansant, posició horitzontal.
1: Tenim una notícia, com sempre.
0: Sempre partim aquest espai d'una notícia que podem, ho hem pogut llegir en els últims dies i setmanes.
1: Que és relativament recent, és una notícia de juliol d'aquest any a El País. Diu que l'epidèmia nocturna dels boomers, que són el 70% dels boomers, pateix insomni per estrès laboral. Sònia, Ferran, en el vostre cas, sou boomers? Us podeu considerar boomers?
0: Sí, perquè a més la Sònia i jo som allò de la quinta, oi?
2: Sí, sí, som del mateix any.
0: Som del mateix any, és veritat. Per la qual causa, sí, som boomers, potser.
1: Un estudi de la Universitat d'Edimburg revela que un alt percentatge dels professionals en edat madura pateix desvetllaments i alteracions nocturnes contínues a causa de la feina, encara que dormin les hores suficients. I una nova investigació liderada per aquesta universitat ha tret a la llum una autèntica crisi invisible a la salut laboral. Gairebé el 70% dels treballadors d'entre 50 i 66 anys pateixen problemes de son. O sigui, aquí tenim un problema evident i que cada cop s'està constatant més a través d'estudis. O sigui, la primera pregunta seria, com valorem això, Sònia?
2: Pues mira, des de la nostra mirada, de la pausa conscient, és un bon moment per reflexionar. Tot i que aquest estudi és molt concret i és una petita mostra, no?, de l'impacte que té l'estrès laboral en la son. Però jo aniria més enllà. La nostra reflexió hauria de ser en com és la nostra relació amb la son, amb el descans, i no quedar-nos en el que ha dit abans el Ferran de descanso i ja està, sinó, ni tampoc en el nombre d'hores, sinó en pensar o reflexionar què ens està impedint anar-nos a dormir i deixar-nos anar al final del dia, perquè no és el mateix dormir que descansar, com hem dit, no? Llavors, a vegades hem dormit 7, 8 o més hores i ens aixequem com si tinguéssim el cos baldat, i se suposa que hem dormit les hores que ens toca, vale? Llavors, què ens està impedint

0: de la memòria, regulació emocional, inclús de drenatge, és a dir, necessitem drenar tot el del dia perquè el dia següent puguem estar un altre cop amb l'energia, amb les bateries, que dic jo, plenes, no? Per poder enfrontar el dia a dia. Clar, quines són les conseqüències de quan no descansem i no dormim bé? Pues, lo primer de tot és la sensació de cansament i de fatiga, la dificultat per concentrar-nos, la nieblina mental, la falta de poder-nos regular emocionalment, la irritabilitat o inclús de gestionar l'estrès bo, que vam parlar l'altre dia, i de recuperar les nostres forces. Llavors, des de la mirada que tenim nosaltres en aquest espai, jo el que faria seria tenir en compte diversos punts. Un, com estem vivint el dia a dia, és a dir, com és el meu dia. El segon punt seria com pauso i com és la meva forma, la transició per anar-me'n a dormir. I la tercera, el lloc i com estic dormint. Llavors, les transicions són superimportants durant el dia. Vam parlar de la importància de saber parar durant el dia, pues la transició per anar-nos a dormir també és igualment important, perquè al final som ritmes, la vida és ritme, la natura és ritme, el cos és ritme i nosaltres tenim un ritme. Si trenquem aquest ritme, hi ha un impacte a l'hora de poder descansar. No tenim un botó que diem, ara estem actius, ara et relaxes i pum, sinó que el cos necessita una transició, diguéssim, no?
1: Tots aquests avantatges que explicaves ara que ens aporta el dormir, el descansar, si no descansem i no dormim, el cos no els fa?
0: Correcte, o sigui, la importància del dormir bé és vital, no és necessària, és vital, perquè tu pots quedar-te sense menjar, però no pots estar sense dormir, perquè podries arribar a enfermar, inclús morir, no? Llavors, és important que tenim en compte la implicació del sistema nerviós en aquest, en aquest tema. Vale? I vaig a fer un petit incís, no? El sistema nerviós és la xarxa de comunicació del nostre cos. I llavors, té una central que està situada en el cap i en la medula i tota una sèrie de ramificacions. Vale? Les neurones són les cèl·lules que a través de senyals elèctriques ens van comunicant el que és la part central amb la part perifèrica. Tenint en compte que la part central que està situada en el cervell i la medula s'encarrega de processar, s'encarrega d'emmagatzemar la informació, s'encarrega de prendre decisions, vale? I la part del sistema perifèric és la que s'encarrega de, com aquest cablejat, metafòricament parlant, no? Jo vaig anar aprofundint dintre del que és el sistema nerviós perifèric, aquesta xarxa de cables, hi ha com dues accions, la voluntària i la involuntària. La voluntària és la que estem fent ara, estem parlant, estem escrivint, ens estem movent, però hi ha la involuntària, que és el procés de respirar, del batec del cor, de la digestió. I dintre d'aquest sistema nerviós, diguéssim, autònom i involuntari, tenim el que és la part simpàtica i parasimpàtica. I aquesta és la verdaderament important, sobretot per al tema de la son, per tot, en general. El sistema nerviós simpàtic és aquella part del nostre sistema que ens permet actuar, que ens permet accionar, que ens permet defensar-nos davant d'una alerta. I el sistema nerviós parasimpàtic és el que ens permet regular-nos cap a un lloc més de relax. És, hi ha seguretat. Si aquests dos sistemes estan desbalancejats, tenim un problema durant el dia d'un estrès, d'un sobreestrès, i tenim un problema per la nit de no poder conciliar bé la son perquè el ritme no està equilibrat. Llavors, és important reflexionar com estic vivint durant el dia i què faig abans d'anar-me'n a dormir. Se sap, i hi ha estudis també fets, que dues hores abans d'anar-te'n a dormir necessitem haver fet la digestió. És a dir, sopem com a mínim dues hores abans, perquè quan tu vagis a dormir, el procés de digestió ja estigui fet, precisament per poder permetre tota una sèrie de processos de regeneració durant la nit. Vale. Què més? Pantalles. Pantalles de mòbil, pel·lícules... Vale? Un altre que és molt comú, les converses amb la família. Si tens una discussió, mai te'n vagis a dormir. Ja veuràs què pots fer.

0: pues pots anar-te'n a donar una dutxa d'aigua freda, sortir, caminar, és a dir, donar via a que aquesta emocionalitat tingui sortida, anar com apagant el cos a poc, i sobretot també la ment. Una altra cosa que podem fer abans d'anar-nos a dormir és 10 minuts abans, posició horitzontal, és a dir, no me'n vaig a dormir i ja vull tancar els ulls i em vull quedar dormint, sinó permetre, vale, sentir-nos com pesa el cos i com la respiració també es va ralentint i la ment també es va ralentint.
1: Anava a dir, no sé si tu, Ferran, però jo fa temps ja, i jo crec que en aquest cas es troben moltes persones, fa temps, fa anys, que per anar a dormir necessito una, prendre'm una pastilla.
2: Mm? Mira, us volia preguntar què tal dormiu, perquè jo sóc de l'equip de la Roser, que haig de recórrer una mitja pastilleta d'un químic per poder conciliar la son, de poder adormir-me.
0: I què està fent aquest químic?
2: Almenys salvar-me 6 hores de son.
0: Però més enllà, què està fent aquest químic?
2: Digue-m'ho tu.
0: Què està provocant en el teu cos? Intentar equilibrar aquest sistema nerviós simpàtic, parasimpàtic, t'està regulant a nivell cognitiu, t'està regulant el sistema nerviós, és a dir, t'està relaxant, no deixa de ser un relaxant. A vegades hi ha gent que es pren relaxants musculars, a vegades són comprimits especials, no?
2: Tenim una predisposició, les persones, per exemple, la meva família és que cap membre dels meus germans, dels pares, som gaire de dormir. Tenim una predisposició per no saber o no poder dormir.
0: Bueno, però una cosa, com hem dit abans, és el nombre d'hores que dors. Hmm. Tu pots dormir 5 hores
2: sí.
0: i dormir-les del tirón i poder ser suficient per recuperar-te i aixecar-te amb energia. Pots dormir 8-10 hores i dir, estic fet caldo. Hmm.
2: També depèn de l'etapa de la vida, depèn de l'edat, el cos et demana dormir més o menys, no?
0: Correcte. I depèn de l'activitat.
2: Exacte.
0: I depèn de lo que, tornem un altre cop, a lo que has fet durant el dia. I sobretot, també en les dones, depèn de l'etapa vital, sobretot en el tema de la menopàusia, perquè també hi ha una part hormonal. Jo sempre dic a les meves alumnes, tenim el rei i la reina. El rei és el sistema nerviós, la reina és el sistema hormonal. Han de tenir un bon matrimoni. Si aquest matrimoni no s'esdevé bé, hi han conseqüències. I una de les conseqüències és el problema de conciliar una son que sigui regeneradora i reparadora. No entraré específicament, perquè jo no soc professional específic de la son, però sí que és natural que el cos pugui anar-se'n apagant de forma natural sense haver de prendre una pastilla, que és una ajuda externa. Però a vegades, quan no hi ha un altre remei, pues tira de la pastilla. Hi ha una altra forma natural, que és el magnesi bisglicinato, que és un suplement que és com un relaxant muscular, que també ajuda.
1: Però no creus que realment, a banda del que puguem fer o no nosaltres, que estigui depenent de nosaltres mateixos directament, si el món va a un ritme tan accelerat que ja no estem vivint en consonància amb els nostres cicles circadians, que li diuen? O sigui,
0: bueno,
1: és un replantejament del sistema, potser.
0: Sí, no, és un replantejament del sistema, però al final comença per un mateix. És a dir, si cadascú agaféssim la responsabilitat d'intentar regular els propis cicles circadians en la mida en què es pugui amb la feina i equilibrar entre el fer i el descansar, potser jo em trobaria millor i crearia un impacte en el meu entorn. Si això se sumés tothom, hi hauria un impacte social més gran. El tema és que en la vida en la que vivim, en la societat més occidental, estem amb un frenesí de fer, i això és un necessito per ahí, que l'estrès és un dels grans motius que impacten en no tenir un descans. Per què? Perquè quan arribes a l'hora de dormir, el teu cos no entén que això és segur, que ja estàs tranquil. I possiblement pots acabar derrotat físicament, però la ment segueix. I si la ment segueix, llavors, a què entén el sistema nerviós simpàtic? Que hi ha un estat d'alerta, que hi ha algú pendent de solucionar, de resoldre. Ja, llavors, ara farem el ritual, vale? Comentarem el ritual que jo proposo cada dia, que ja ho saps.
1: Què hem de fer? Què hem de fer? Un exercici.
2: Vinga.
0: Vinga, què hem de fer? El primer que hem de fer, seria prendre consciència de com és el meu dia a dia. Això primer. Segon, estic disposat a donar-me una miqueta de temps abans d'anar-me'n a dormir, com un ritual. Vale? I aquest ritual ha de passar per deixar els mòbils, deixar tot el que t'aprengui l'atenció cap enfora, intentar parar el que estiguis fent. Pots aprofitar per donar-te una dutxa, si és d'aigua freda, millor, encara que em direu com pot ser. Pues sí, està demostrat que una dutxa d'aigua freda en un principi pot excitar, però ajuda que puguis descansar millor per la nit. És a dir, tu pots fer-te la dutxa normal, però acabar sempre en un bany d'aigua freda. Després et pots rentar les dents, et pots netejar la cara, vale? Et pots posar el pijama, i és com un ritual que es fa cada dia. Llavors la ment ja comença a registrar, és temps d'anar apagant-me, sempre i quan se faci sempre sobre la mateixa hora. Quan estàs en el llit i et tombes en el llit, pots fer unes quantes respiracions. Estàs ja en posició horitzontal, on la ment, en teoria, vale, ha de començar a apagar-se. Si no, dormiríem de peu. Dormim horitzontal per algun motiu. Llavors fas unes quantes respiracions lentes, inhales, connectant amb la sensació d'espai dins del teu cos, i a l'exhalar doncs vas afluixant, connectant amb l'afluixament de la musculatura de la mandíbula, dels ombros, de l'esquena, vale? Del cos. I te n'adones. I en aquell moment que te n'adones del cos, és possible que apareixin pensaments que estan doncs, ahí, coses pendents. En aquest moment agafes i escrius. Escrius i vomites tot el que estiguis pensant sense haver de resoldre res. Tens un pensament i l'escrius. Què estàs fent? Li estàs dient al cervell, ok, ho estic registrant, però fora de mi, ho deixo anar. Vale? No has de resoldre res en aquell moment, simplement pren consciència d'escriure. I llavors és una manera de buidar la ment. I un cop tu ja has escrit tot el que hi has descrit, doncs simplement quedes en posició horitzontal i penses en alguna cosa positiu que t'hagi passat durant el dia. Ha d'haver-hi alguna cosa positiu. Només pel fet d'estar viu ja és alguna cosa positiu. Estàs a casa teva, estàs en un llit, estàs en un lloc segur. Llavors, en alguna cosa positiu, encara que sigui petit, i sents la respiració mentre estàs notant aquesta part positiva d'agraïment. Connectar amb l'agraïment és vital, no? És molt important. I si et ve i se't creua un pensament, això pot esperar demà. Això pot esperar demà. Ara no s'ha de resoldre res. I és anar educant la teva ment. Requereix un esforç com qualsevol hàbit, perquè és un hàbit que s'entrena.
2: M'ho has llegit en la meva expressió.
0: T'ho he exigit.
2: Que fàcil que és dir-ho, que complicat fer-ho.
0: Però ens hem d'esforçar, perquè ens esforcem cada dia per fer coses que no ens agraden. Com pot ser que no siguem capaços d'esforçar-nos per fer coses que són beneficioses per la nostra salut? I això, com que us acabo de dir, aquest ritual, és molt senzill i pot costar-te 10 minuts en total. I és algo que li vas indicant al teu cos que és un moment per anar apagant-se, no?
1: És un gest conscient, Sònia, sí. En definitiva.
0: Sí, correcte.
1: Hem de sortir de l'estrès del dia a dia?
0: Bueno, no és fàcil, però sí que donar-nos compte de que parem per donar-nos compte de que estem estressats, per tant, donar-nos moments de transició durant el dia. Què hem de fer després? Hem de saber que abans d'anar-te'n a dormir has de tenir un procés també de transició, d'anar baixant les revolucions, i després connectar amb la respiració, amb el pes del cos, i si hi ha algú pululant pel cap, escriure-ho i ja demà t'encarregaràs d'això.
2: Tant de bo això funcionés, eh?
0: Funciona. Qui ho fa, funciona. I si no, li podeu preguntar a les meves alumnes, perquè jo els hi dic, soc molt pesada amb això,
2: sí.
0: I quan ho fan, funciona. Per exemple, quan fan una meditació guiada o quan fan un yoga nidra, aquella nit descansen molt millor. I tinc testimonis escrits d'això, eh?
2: Hem d'anar acabant. Una reflexió final, una conclusió, un missatge pel que ens
1: emportarem. I una pregunta, sobretot.
0: Pues, potser dormir bé no comença quan tanquem els ulls. Dormir bé comença quan aprenem a tancar el dia amablement. I potser el descans també és una forma d'autocura. La pregunta és, com és el meu dia a dia i com em vaig a dormir?
2: Tu doncs bé, llavors, Sònia.
0: Jo cada dia.
2: Quantes hores?
0: Quantes hores, què? De dormir?
2: Sí.
0: 7 hores. 6-7 hores. Sí, normalment.
2: Quantes aconsegueixes dormir tu, Roser?
1: Jo? Si jo m'adormo, jo puc dormir perfectament 12 hores.
2: Sí.
1: El problema tinc a l'hora de dormir-me. Sí. Que em prenc la pastilla i la segona cosa que deia és que no puc dormir si no em poso un podcast. Això em relaxa i permet que els meus pensaments s'apaguin i només aparegui el que estic escoltant.
0: Té el seu ritual, ho veus?
2: És que jo també tinc el meu, i és doncs amb continguts, però no d'escoltar, sinó de veure. I això jo sé que la Sònia em renyarà. Jo sé que la Sònia em renyarà. Però a mi mentre la son a base de veure continguts audiovisuals, mentre jo al cansament se'm van tancant els ulls, i al final l'apago la tablet i m'adormo.
0: Ok, l'important aquí és fer la pausa conscient de dir quin tipus de contingut està entrant directament al teu subconscient a través dels ulls. Quin tipus
2: intento de contingut. Que sigui tranquil, però a vegades no ho és.
0: Correcte, i llavors per això també t'acondiciona la son.
2: Doncs els dilluns fem la pausa conscient amb la Sònia Tré, també amb la Roser Ribas. Gràcies, noies, i esperem que pugueu dormir i descansar, que és el més important.
0: Sí, sí, un plaer.
1: Fins aviat.
2: Bona setmana.
0: Bona setmana. Bona setmana.

0: Unido, pero quin bon rotllo que té aquesta, l'última, la nova cançó de Bruno Mars, és el The Romantic, això es diu On My Soul. Després de la relaxació que hem assolit, després de la veu conscient, o la pausa conscient, amb la veu tranquil·la de la Sònia 3, arribem a les 10:53. Per cert, m'he acomiadat de la Sònia dient que ens veurem la pròxima setmana, dilluns vinent, però és que és dia 12, 12 d'octubre, dia de la Hispanitat, dia de les files, i serà festiu, no tindrem programa. Vinga, moment de fer una aturada, arriben a les 10:54 minuts, anem camí de les 11, en un moment, la pausa, el temps amb Josep Miró, i tot seguit, Especies i paisatges de Calafell, amb la Núria Martínez. Tot aquí, a Calafell Ràdio, és el Calafell Matí.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
2: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Doncs ara mateix, 2:30, arribem a les 11 del matí. Vinga, anem a actualitzar-nos pel que fa al temps, la crònica, i amb Josep Miró a l'altre costat del telèfon. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Diem bon dia per dir alguna cosa, perquè ha plogut, està plovent, ara ja amb menys intensitat des de primera hora d'aquest matí.
1: Sí, ha començat a ploure de matinada, una mica abans, entre 5 i 6 de la matinada, ja amb un primer xàfec bastant intens, que ha deixat 11 litres abans de les 7 del matí, i després ha anat plovent de manera continuada i en alguns moments amb notable intensitat, el que ha fet que portem acumulats ara mateix 42 litres al carrer Manuel Saler a Calafell Poble. Per tant, puja molt ben caigut, fins i tot superior a la que va caure el dissabte a la nit quan hi havia les pitjors alertes. Avui també s'ha enviat fa poc un avís d'Esalert, però aquí ja estem en l'extrem sud de l'afectació d'aquesta línia de precipitació i, per tant, sí que encara continua plovent, però ja li veiem que amb les imatges de radar pot durar una horeta i creiem que al voltant de les 12 doncs, podria deixar de ploure. Després ja veuríem si de manera definitivament o seria només una pausa perquè hi ha més taques de pluja dintre el mar, però que sembla que apuntaran més cap al nord que no cap a nosaltres. Per tant, sí que esperem pluja que anirà caient de manera ja més feble, com deies, fins a les 11 del matí o puntualment moderada, amb unes temperatures que la mínima ha baixat fins als 17 graus, ara en tenim 18, avui sí que hi ha un ambient molt més fred després de les temperatures altes d'ahir, que hi vam tenir una treva amb les precipitacions i, per tant, va donar lloc a una pujada de temperatures. Avui esperem que la màxima doncs, no passi dels 22 o 23 a tot estirar, amb una humitat que serà alta. Sí que quan deixi de ploure entre mig matí i mig dia, després n'hi ha obrint algunes clarianes i esperem que a la tarda ja no tinguem pluges i s'obrin clarianes i amb algunes ullades de sol. Amb unes temperatures, com dèiem, podran arribar fins als 22 o 23 graus de màxima, amb humitat alta i amb vents febles i variables entre Xaloc i Garbí, fent que la mar avui estigui moguda amb maró. De cara a demà tindrem una pausa en les pluges, ja que el temps serà variable, al matí amb alternança de sol i núvols, i amb tendència que els núvols es vagin imposant a partir de migdia i durant la tarda, quan el cel es taparà, i tornarem a tenir pluges, però ja serà al final del dia, a partir del vespre i entrada a la nit. Pluges o un ruixat d'una certa intensitat, però res a veure ni amb tempestes fortes ni amb el que ens han caigut avui. I amb unes temperatures que aquesta nit es mantindran agradables, fresquetes, podríem dir, entre 17 i 18 graus de mínima, mentre que demà la màxima pot posar una mica i està arribar fins als 24, amb una humitat moderada al matí i més alta a la tarda. Vents febles, de xaloc fins a migdia i de garbí més reforçat a la tarda, fent que la mar estigui una mica al límit entre marejol i maró, potser més marejol al matí, i a marees de maró a la tarda. Avui tindrem maró pràcticament tot el dia. I de cara a dimecres també esperem algunes pluges, però això ja ho confirmaríem de cara a demà.
0: Doncs veig que en el temps d'aquesta setmana es van alternant això, jornades de més plujoses i d'altres que no ho seran tant, eh? Ho anirem anunciant, confirmant,
1: no? Sí, les pluges es mantindran fins dijous.
0: Val.
1: Després dijous entrarà un front que canviarà la procedència de l'aire, vindrà vents de més de component nord i a partir de dijous i sobretot de cara a divendres el temps s'estabilitzarà i baixaran força les temperatures, tant que podríem parlar de cada divendres i el cap de setmana de mínimes de 11 o 12 graus.
0: Doncs déu-n'hi-do, aquells que s'han resistit fins a última hora a fer canvi d'armari, doncs sembla que finalment ho hauran de fer, per aquesta baixada de temperatura, Josep.
1: Bueno, encara podem esperar una miqueta, eh? Els que som calorosos i que trobem gustet a la fresqueta després d'un estiu tan càlid, haurem de veure que perquè després la setmana que ve podria remuntar una mica. Per tant, el cap de roba encara és justet, encara és massa aviat.
0: Ho anirem explicant des de l'espai del temps amb Josep Miró. Gràcies, Josep. Bona setmana i fins demà.
1: A vosaltres, fins demà.
0: Adéu-siau.

0: Les 11 i 3 minuts. I a partir d'avui dilluns, aquesta serà la sintonia que donarà pas a Espècies i Paisatges de Calafell amb la Núria Martínez al capdavant d'aquests micròfons. Ja oberts per tu, Núria, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: Per dir alguna cosa, t'agrada la pluja?
1: Doncs sí que m'agrada, però clar, mullar-me massa tampoc.
0: Ah, per això ho deia. Sí que és veritat que la pluja ben caiguda sí, és necessària.
1: Sí, tant.
0: I que caigui això de forma continuada, que vagi fent, i no com la que ha caigut, per exemple, la jornada d'ahir. Aquesta vegada ens hem tornat a salvar, però el Barcelonès, el Maresme, part del Vallès i més amunt, doncs que no ha caigut amb la mateixa forma que aquí. I amb conseqüències greus, i fins i tot amb víctimes mortals, que això és el pitjor.
1: Això
0: és
1: no ho sabia.
0: És el pitjor de tot. Dues persones i una tercera persona desapareguda. Estàvem fent la recerca. A hores d'ara estic desconnectat de l'actualitat fent el programa, però no pinta la cosa gaire
1: bé. Vaja.
0: Si no s'ha confirmat del tot, eh?
1: Em sap molt greu.
0: Doncs sí, sí, exacte. Per això deia, eh? Important que vagi caient, que vagi plovent, però...
1: La veritat és que a casa meva, a partir de les 7 del matí, ha caigut una que jo me'n vaig a recordar del que deien de l'huracà, perquè era una cosa exagerada.
0: Doncs sí, sí. 42 litres, que ens ha dit des de quarts de 7 del matí el nostre meteoròleg, que han caigut aquí a Calafell, en un dels llocs que van acumulant aigua i que tenim aquests registres. Doncs avui parlarem de plasticitat a veure, ho diré, fenotípica.
1: Exactament.
0: Hem de posar l'accent allà on cal, eh? Sí. Fenotípica, plasticitat fenotípica.
1: Doncs
0: de fet,
1: sí,
0: és un tema que ja ha anat sortint aquí en aquest espai. Parlem d'això i parla'ns primer, què és aquesta plasticitat fenotípica pels que encara puguin estar perduts?
1: Doncs sí, mira, vam parlar dels lleons que
0: tenien... Fem una cosa, separa't una miqueta el micròfon més endavant, és a dir, més allunyat, perquè si no et sona com molt, molt saturada la teva veu.
1: Doncs això, que dic que vam parlar quan els lleons, que tenen la melena més fosca o més clara, en funció de si fa més fred o més calor. I això és una qüestió de plasticitat fenotípica. I com que no ens havia donat temps d'explicar-la una mica més, he pensat que aquest programa el podíem fer d'aquesta característica que tenim tots els organismes vius i que és molt interessant perquè ens permet adaptar-nos als canvis de l'ambient. La plasticitat fenotípica, concretament, és la capacitat que té un genotip, és a dir, els gens d'un individu, d'expressar-se de diferents maneres. O sigui, vol dir que amb els mateixos gens pot canviar diferents parts del seu cos, el comportament, inclús la seva fisiologia. I clar, això és molt interessant.
0: Parles que tots els éssers vius ho podem
1: sí, fer? Sí, clar, i a més, en un context de canvi climàtic com el que estem ara, aquí els tres mesos aquests d'estiu que hem passat amb 37 graus, molts dies de temperatura, que això jo mai a la vida ho havia vist i ja tinc uns quants anys, o sigui, si no és per això... I aquí, mira, tinc un exemple del bosc mediterrani, de com s'ha adaptat gràcies a aquesta capacitat de plasticitat fenotípica. El nostre bosc mediterrani, de fet, ja està adaptat a la calor de l'estiu, perquè els estius normalment són bastant secs, però, per exemple, té les fulles són perennes, les té tot l'any, no les perd, en principi. Són escleròfiles, que vol dir que són molt dures i resistents, normalment tenen una capa de cera per sobre, la cutícula, per no perdre aigua. Són a més petites, perquè clar, si són més petites, doncs no perdeixen tanta aigua també, al ser més petites les fulles, quan fan la fotosíntesi. Vaja, que té una sèrie de característiques que ja el fan resistent a la calor, però això no vol dir que quan es disparen les temperatures no pateixi també. I de fet, jo he vist com ha patit molt aquest estiu. I què ha fet? Un exemple, dos. Un, aquestes enfiladisses que s'enganxen als arbres, que són així una mica, es diu arrinxol a Catalunya, i em sembla que en castellà es diu uva de perro o sarsaparrilla també. Doncs aquestes s'han assecat totalment. Jo les he vist completament seques, completament marrons. Però s'han mort per això? No. El que ha fet és que ha agafat i ha deixat morir tota la part aèria per aguantar l'arrel, que és un rizoma gruixut i que s'enterra profundament al sol, que està ple d'aigua i de nutrients. Així, quan arriben les primeres pluges, de seguida surten les fulles novament. De fet, aprofita la seva part morta per enfilar-se un altre cop als arbres.
0: Per la qual cosa, que encara que aparentment sembla una planta morta, no ho està del tot.
1: Exactament.
0: Sinó ho està fent per protegir aquesta part que està enterrada en el sol, com ens deies, i quan vinguin temperatures millors, doncs tornarà a brotar, a reviure.
1: Sí.
0: Clar, aquesta transformació està passant perquè ara les condicions meteorològiques doncs són adverses, no són les més recomanables, no? per la vida d'aquestes plantes. Estem parlant ara d'aquests boscos, d'aquest paisatge natural de Calafell, per exemple, però, clar, els estius no eren tan crus.
1: Exactament.
0: Abans com els d'ara. Mica en mica s'han tingut que anar adaptant, no?
1: Sí.
0: Amb aquestes condicions.
1: I tant.
0: Malgrat que entenc que alguns arbres, que veiem les muntanyes, que alguns arbres aquests estan totalment morts, els veiem
1: alguns
0: secs,
1: sí,
0: i morts, perquè suposo que no han pogut superar aquest procés.
1: De fet, i això em sorprèn molt, perquè el 2023 van morir molts pins, i això és molt estrany, perquè els nostres pins tenen la capacitat de viure en un pam de terra, sobre la roca, un pam de terra, i viuen perquè tenen unes arrels radials i superficials, o sigui, en horitzontal, i així poden agafar molta aigua i nutrients del voltant, no? Però el 2023, no sé què va passar, va ser també un estiu molt sec, i van morir molts, i no només aquí a Calafell, que també, sinó a tota la serralada litoral i a tota Catalunya, de fet, van morir molts. Però aquest any no ha sigut així. I què és el que han fet els pins? Han deixat caure moltes petites acícules, que són les seves fulles aquestes que semblen agulles, les ha deixat morir. Per què? Perquè ha absorbit l'aigua que tenien aquestes acícules de la part de sota, se'ls han assecat, evidentment, i han caigut al terra. I estaven tots els camins per aquí, per la muntanya, que semblaven amb una catifa vermella, i eren totes les acícules dels pins que havien caigut. Han sigut moltes, eh? Jo estava preocupada. Però
0: entenc que anteriorment això no ho havies observat,
1: no,
0: i no s'havia produït aquesta magnitud.
1: Exactament. Es produeix, però amb aquesta magnitud jo no ho havia vist tampoc mai. I, de fet, lo més bonic de tot, el punt final aquest de la plasticitat fenotípica, és que només van caure les primeres pluges, de seguida el bosc es va tornar més verd, no? Perquè també una qüestió que els ajuda a sobreposar-se a aquestes temperatures és que perden la color aquesta verda intensa i es posen una mica verd grisenc, un glauc, que això fa que puguin reflexar millor l'energia solar, no? I no absorbir tanta calor.
0: Deies al començar que aquesta plasticitat fenotípica afecta els éssers vius. Parlàvem ara dels vegetals, dels boscos, no? Però també els animals també tenen aquesta capacitat d'adaptació.
1: I tant. Els animals també.
0: Entenc que els éssers humans també.
1: Sí, els tenim tots. El que passa que en diferent mida, no? No tots tenim tanta plasticitat o segons, no? I cada organisme ho fa una mica a la seva manera. També dintre de la nostra pròpia espècie, això és una característica que tenim els individus, de qualsevol espècie, animal, vegetal, el que sigui, no? És característica de l'espècie, però no és... O sigui, la que la fan possible són els organismes individuals.
0: Entenc,
1: no?
0: Llavors, que no amb la mateixa capacitat en tots els individus.
1: Exactament, per la variabilitat genètica que hi ha.
0: Correcte.
1: Dintre de totes les espècies.
0: Posaves exemples en els boscos. Posem exemples també per entendre-ho millor en els animals, Núria.
1: Doncs sí, mira, l'animal, que a més és el que tots coneixem perquè l'hem vist inclús aquí a la platja, és el porc senglar.
0: El porc senglar,
1: el porc senglar. Les femelles de porc senglar no tenen una edat per començar a criar. Allò, als 6 mesos comencen a criar. No. Elles comencen a criar segons les circumstàncies ambientals que tinguin del medi. Pot ser quantitat d'aliments o més o menys quantitat d'aliments, de recursos del que sigui, no? Pressions també d'altres animals o de nosaltres mateixos. I llavors, per exemple, si un any hi ha molta producció de glans, doncs només que agafen una miqueta de grossor, no?
0: Sí.
1: Doncs llavors ja crien, encara que siguin molt jovenetes, o al contrari, encara que ja siguin més grans, si hi ha molt poca producció de glans, si ha plogut molt poc a la temporada de pluges i hi ha molt poc aliment al bosc, doncs encara que siguin més grans, doncs no crien.
0: És curiós això, que puguin, no sé si de forma automàtica, segons les condicions, els recursos, no? Si hi ha aliment, doncs tindrem més cria en aquella època, no?
1: Això és totalment inconscient i automàtic.
0: És automàtic i inconscient.
1: Sí.
0: No és a dir, doncs mira, aquest any, doncs mira, no seré, no tindrem la mateixa fertilitat i no tindrem més, tantes cadellades.
1: Sí.
0: El que
1: sí que és més conscient és els canvis de comportaments, i això també ho fan els animals i especialment els mamífers, canviant de comportament per adaptar-se a unes condicions de l'ambient.
0: Això puc entendre-ho. Això puc entendre-ho, que depèn de les condicions adapten el seu comportament.
1: Exactament.
0: Comportaments com quins, per exemple?
1: Com quins, sí. Per exemple, les guineus, en principi, no són animals nocturns. Eren animals diurns, i els mateixos porcs senglars també. Però s'han adaptat a sortir només per la nit, o a quan comença a fer-se fosc, per evitar-nos a nosaltres, ni més ni menys. Sí, això ho fan expressament, no? Canvien un comportament que potser ells en altres ambients més salvatges, que no hi hagi tanta gent, doncs igual campen pel dia que per la nit, o només pel dia, i a la nit dormen, això. En canvi, aquest és un canvi de comportament per una pressió antròpica, no? I, de fet, els porcs senglars, el que dèiem de les femelles, també, això són uns estudis que s'han fet fa uns anys, però no tants, i és que s'han adonat que quan més pressió tenen de les batudes de casa, perquè, a veure, hem d'explicar això, les batudes de casa, què són els senglars que més moren en aquestes batudes? Els que són més adults, més grans, perquè es deixen veure millor, perquè a més protegeixen a les cries i estan més... Llavors moren els adults. Llavors queden poblacions molt joves, no?, de porcs senglars. I què fan? Doncs crien més aviat les femelles, molt jovenetes. I això que provoca moltes cries, moltes poblacions de senglars, però molt joves, que tenen una mortalitat també més alta i, a més, provoquen més accidents. Per què? Doncs perquè els mamífers no només venim amb el que hem de fer, no sabent el que hem de fer de forma automàtica, sinó que aprenem dels nostres pares. I, en aquest cas, elles no saben, per exemple, quins camins han de passar per arribar a l'aigua, per trobar una riera, no? Quan a l'estiu s'asseca tot, l'aigua no queda, aigua superficial, inclús els cocons aquells que es formen a la roca s'acaba també secant l'aigua, no? Doncs han de trobar on troben aigua, arran de mar, perquè és on es pot fer algun toll i que poden allà anar a veure. I també les rieres són més riques en aliments perquè la humitat permet fer arrels més sucoses, no? I coses d'aquestes. Doncs resulta que, clar, els animals no saben, no troben els camins, són massa joves, no ho han après dels seus, no han tingut temps d'aprendre-ho dels seus pares, i llavors doncs, creuen per on qualsevol. I, clar, nosaltres anem conduint i ens topem amb... I
0: malauradament que poden provocar aquests importants accidents, en aquest cas de trànsit. Té límits aquesta plasticitat fenotípica? És a dir... Això té un límit?
1: Sí, té uns límits, perquè...
0: S'acaba, això?
1: Imagina't, no?, l'exemple que hem posat dels pins i de la rinxola aquest, no? Doncs potser han aguantat aquests 37 graus de molts dies d'aquest estiu, però potser si arribem als 40 doncs ja perden tantes fulles i tanta... s'arriben a secar les arrels i ja moren perquè ja no tenen energia per fer la fotosíntesi.
0: Clar. A més, cada any és més de rècord, no? Cada any, any que passa, any que anem superant els registres dels anys anteriors, per la qual cosa això sembla ser que va malauradament a més, i cada vegada doncs això han de patir conseqüències o situacions més vulnerables per a ells.
1: Jo espero també, jo tinc molta confiança en l'autoregulació del sistema Terra, no? I d'alguna manera aquestes pluges tan fortes i aquests huracans es fan per quan arriba tanta temperatura al Mediterrani, agafa tanta temperatura, una manera que té el sistema Terra de disminuir aquesta temperatura és amb aquestes tormentes tan fortes, no? Perquè cau molta aigua, bueno, primer absorbeix molta aigua calenta, vapor d'aigua calent del mar, i després, clar, es formen aquests núvols tan enormes i els deixa caure i, clar, cauen... Però, tot i que per nosaltres és dolent, perquè passa això, no? Hi ha morts i tal, però és una manera d'autoregulació del sistema Terra perquè no sobrepassi certs rangs de calor i d'això. No ho sé, però jo penso...
0: Hem d'anar acabant, Núria.
1: Molt bé.
0: Alguna conclusió final?
1: Doncs la conclusió és una mica el que estava dient ara, no? Que el conservacionisme, la conservació de la natura, de la biodiversitat, tenim molta por de que els animals, no? Que la biodiversitat no es pugui adaptar a aquestes noves condicions climàtiques i que acabin morint tots i que, bueno, que sigui un desastre la sexta extinció, no? I, bueno, no ho sabem, perquè són coses que realment poden passar, no? Ja han passat, ja han hagut altres extincions, no causades per nosaltres, però han hagut extincions. Però a mi, de totes maneres, aquesta plasticitat que tenim els organismes vius em dona esperances.
0: Sobre aquests canvis, aquesta qüestió preocupant de la conservació de la biodiversitat, has escrit un article, oi?, que podem llegir?
1: Sí, de fet, sí. Ara fa poc, la setmana passada, crec que me'l van publicar, sí, a Jotdown.
0: Com podem llegir-lo? És sí. A dir, on hem de buscar aquest article?
1: Mira, podeu buscar, si poseu un buscador, pel títol, que es diu...
0: Sin frenos y a lo loco, la aceleración de los cambios.
1: Exactament.
0: Sin frenos y a lo loco, la aceleración de los cambios.
1: Sí.
0: A Jotdown.
1: Exactament, sí.
0: En el cercador que posin aquestes paraules i sortirà l'article que has escrit, doncs, vinculat, no?, a aquests canvis, no?, i que preocupen per la conservació de la biodiversitat.
1: Sí, té relació, és una mica crític amb tot, però també... ho deixa tot obert perquè no tenim boles màgiques per saber què passarà d'aquí a X temps, no?
0: Ens agraden els ponts, ens agrada fer diversos dies de festa, però és que dilluns vinent tornem a tenir un altre pont.
1: Ah!
0: És el 12 d'octubre.
1: Ai, és veritat.
0: Per la qual cosa...
1: De dilluns
0: cosa, anem de dilluns. La setmana passada també teníem festiu, fèiem el pont per la festa de Sant Miquel, festiu local, i la setmana vinent tampoc ens veurem.
1: Bueno, doncs
0: per la qual cosa, està bé fer caps de setmana una miqueta llargs, però també ens priva de comptar amb la vostra col·laboració aquí a la ràdio. Ens retrobarem d'aquí dues setmanes, la Núria Martínez, al capdavant d'Espècies i Paisatges de Calafell. Doncs que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Ferran, i a tots vosaltres. Gràcies.
0: Adéu.

0: Aquesta és la nova cançó dels Arrasolses, el Ginestar, al costat del Nil Moliner, amb aquesta col·laboració que ens encanta. Amb qui estaràs? També tenim música en la nostra llengua, en català. Música que compartim aquí a les 4 hores del Calafell Matí, aquest magazín que combina l'actualitat, l'entreteniment. Bona música compartint aquest dilluns, dilluns passat per aigua, 5 d'octubre de 2026. Anem camí del punt de 2:15. En un moment arriba l'Espai de Salut amb la Lourdes Alonso, també l'Avanç Informatiu.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, de 9 a 1. I els dissabtes d'11 a 1 amb el més destacat de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització. Som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Segons hi arribem al punt de 12:45 del matí, som a dilluns, dia 5 d'octubre de 2026, i aquestes són en titulars les notícies més destacades que ens expliquen avui des dels serveis informatius la Mireia Romaguera. Endavant, molt bon dia.
4: Molt bon dia. El nou hotel a l'antiga discoteca Lluï Vega crearà més de 300 llocs de treball directes. El nou hotel de 5 estrelles reforçarà així el paper de Calafell com a destinació turística de primer nivell, amb una inversió de prop de 100 milions d'euros. El sergent de trànsit de la policia local de Calafell, Dani Galán, ens ha parlat a Calafell Ràdio de les noves normes de circulació que han entrat en vigor. Les novetats afecten conductors de patinets elèctrics, motos, bicicletes i altres vehicles. CUNIT ha aprovat al ple iniciar la tramitació per crear una àrea bàsica de salut pròpia. La vacunació contra la grip i la Covid comença avui, 5 d'octubre. Es podrà rebre sense cita a partir del 16 de novembre. Salut prepara 1,8 milions de vaccins contra la grip i 1 milió contra la Covid-19 per protegir a la ciutadania. Un total de 95 persones moren en accident de trànsit fins al mes de setembre, un 16% menys que l'any passat. Baixen un 17% les víctimes mortals a les carreteres tarragonines. El Servei Català de Trànsit destaca que no hi ha hagut cap víctima mortal a l'AP7 en el tram de Tarragona. I els joves de Tarragona nascuts el 2008 podran acollir bitllets de tren gratuïts. El programa ofereix gairebé 41.000 bitllets pels joves de 18 anys per viatjar per Europa. I els castellers de Vilafranca tornen a guanyar el concurs de castells de Tarragona amb un històric 9 de 9 en folre i una actuació memorable. La colla vella dels Xiquets de Valls ho intenta fins al final i la jove de Tarragona completa el podi.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: 11:31. Seguim a l'antena del 107.9 de la FM. Som Calafell Ràdio, som l'emissora municipal de Calafell i aquest el programa que us acompanya fins la 1 i des de les 9. 4 horetes del Calafell Matí. Els dilluns, a partir d'aquesta hora, tenim l'espai de salut amb la metgessa Lourdes Alonso. Metgessa, molt bon dia.
1: Molt bon dia, jubilada per això, eh?
0: Però metgessa, en definitiva.
1: Sí, sí, sí.
0: Per la qual cosa, els coneixements pràctics i teòrics de tota aquesta vida, sí, doncs també la volquem, aquesta experiència aquí en aquest espai, sí, radiofònic.
1: Sí, sí.
0: Què tal? Com va tot, Lourdes?
1: Bé, bé, bé.
0: Ben abrigada ja, eh? Una,
1: sí,
0: miqueta abrigada de, sí, de tardor.
1: Sí.
0: Jo vaig amb màniga curta encara, per això. Mira quina casualitat que avui, a l'espai de 11:15, a la pausa conscient, parlàvem del valor de dormir bé.
1: Mm.
0: I parlant de dormir bé, avui parlarem de l'apnea obstructiva del son.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Què és això, Lourdes?
1: Doncs és la persona que quan dorm fa pauses en la respiració. Se li para la respiració per tot el que és la zona de la gola, el nas, etc. Es para la respiració.
0: Mm.
1: I llavors normalment s'acompanya llavors d'un ronc en el moment de recuperar.
0: A veure, roncar, moltes persones, no sé si totes, però moltes en ronquen.
1: Sí.
0: Jo segur que sí, malgrat que no m'escolto, però el fet de roncar vol dir que tinguem apnea obstructiva del son?
1: No, no.
0: Val.
1: Hi ha molta gent que ronca. Bastants d'ells fan apnees, alguns no. I també hi ha gent que fa apnees i no ronca. Eh?
0: Ah, compte, una cosa va vinculada a l'altra o potser no, eh?
1: Molt sovint sí,
0: sovint sí, però no sempre obligatòriament.
1: No.
0: Què llavors, és això? Sí, digues. No, anava a preguntar, doncs, què és això de roncar, no?
1: Doncs mira, el ronc és el soroll que es fa, no? Quan passa l'aire per la gola, fa vibrar tots els teixits tous que tenim, el vel del paladar, les cordes vocals, una mica tot, i acabes roncant, no?
0: Mm.
1: I no té per què afectar la respiració. Continua passant l'aire d'una forma constant, estable, i no deixes de respirar.
0: A vegades també la posició amb la que dormim també va vinculada,
1: sí,
0: una miqueta a aquest...
1: Sí.

0: i una agafada d'aire, un buf, no? O un ronc. I llavors l'apnea, en canvi, sí que té risc, perquè clar, és on estones mentre dormim molt sovint que ens quedem sense oxigen. Llavors baixa l'oxigen de la sang, al cervell li falta oxigen, a més perdem la qualitat de la son perquè el cervell fa microdespertars, clar, si tu t'està faltant l'aire, el cervell fa un microdespertar per poder tornar a respirar. I llavors això es va repetint tota l'estona mentre la persona dorm. I tota la nit o totes les hores de dormir, l'oxigen en sang és molt baix.
1: Clar, jo preguntaria per què passa això.
0: Per què passa això? Doncs perquè es tanca la via respiratòria per diferents motius. Es tanca la via respiratòria i la pressió que fem per respirar és menor que la que tanca la via. I per això passa.
1: Les causes poden ser vàries.
0: Sí.
1: I repercussions?
0: Clar, a la falta d'aire, què passa? Primer, el son no és reparador. Llavors la persona no descansa prou i durant el dia té molta son i s'adorm a qualsevol lloc. I això pot suposar ja de per si molt de risc, perquè et pots dormir conduint, per exemple. O a vegades en una sala de mi, una vegada se'm va dormir un senyor assegut a la cadira davant meu a la taula, mentre jo mirava una mica la història, me'l vaig mirar i s'havia dormit a la cadira. Vull dir que això són persones que s'adormen a qualsevol lloc, però clar, sobretot una persona que estigui manegant maquinària o conduint, etc., llavors això té molt de risc d'accidents. Aquest és el risc més imminent, però n'hi ha d'altres. I, per exemple, a llarg termini, aquesta falta d'oxigen afecta el cor, fa que puguem tenir un infart, a la tensió sanguínia, a la circulació en general del cos, a la memòria i també a l'estat d'ànim.
1: Doncs déu-n'hi-do,
0: sí,
1: déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: Com podem saber si tenim apnees de la son?
0: A veure, si algú que et coneix et diu que fas pauses mentre respires, o bé durant el dia estàs molt adormit, tot i que has dormit les hores necessàries, però tu després segueixes tenint molta son, t'adorms a qualsevol lloc. Llavors es fan proves per saber, es fa un estudi de la son i es mira si fas apnees.
1: Entenc que quan això passa, quan les persones deixen de respirar durant aquest temps i de sobte recuperen la respiració, fins i tot s'arriben a despertar, possiblement.
0: A veure, es fan microdespertars. No, normalment...
1: No són conscients, llavors?
0: No, què va. No. Ho pateix la persona del costat que diu, ai, no respira, i llavors, espera, torna a respirar. I va fent així, saps? La persona del costat potser ho pateix més.
1: Això et anava a dir, disculpeu, però si jo tingués una persona que dorm així, jo estaria patint i no descansaria pendent de que aquesta persona pugui tenir una apnea de la que estem parlant avui. Clar, per verificar que es té això, es fan unes proves, oi?
0: Sí, mira, es fa la polisomnografia, que és vas a un centre, normalment és un hospital o una clínica, allà durant tot dorms una nit, es fa un registre i es veu. I després també es pot realitzar a domicili, amb un aparatet i es mira. Segons el cas, fa una cosa o una altra, però sí, és el mateix.
1: Es poden tenir apnees de tant en tant?
0: Sí, no té importància.
1: És a dir, llavors aquell dia vaig a fer-me una prova i els resultats detecten que tot està bé, però potser de tant en tant faig alguna apnea?
0: No. El problema de la persona que fa apnees és aquella que fa 30 apnees per hora, per exemple.
1: Compte.
0: N'hi ha que en fan 60.
1: Déu-n'hi-do.
0: Diuen, això és... Una vegada vaig conèixer un i l'especialista li va dir que era un pata negra. Perquè, déu-n'hi-do.
1: Això té un tractament? Com es tracta per millorar o per intentar que desapareguin aquestes apnees? Seria el més recomanable, no?
0: A veure, primer, abans d'entrar ja en aparells i demés, el primer és tornem al de sempre, vida saludable. Si una persona té sobrepès, que és un dels factors que fa que la via aèria, perquè per dins també tenim greix, la via aèria es tanca també. Doncs si una persona té sobrepès, especialment si té panxa també, perquè la panxa, quan estàs estirat, fa que pressiona sobre el pulmó, sobre la via respiratòria.
1: Ai, les panxes.
0: I llavors, si perds pes, simplement amb això ja pot passar. Si perds greix...

0: Ja, una vegada que vam fer la xerrada del pes ja vam parlar del sobrepes, que diem pes, però en realitat el que importa és el greix, no? Si perds tot aquest greix que et sobra, doncs pots millorar, i amb això vas a la infermera del teu equip d'atenció primària i et pot ajudar, després, una cosa molt important, dormir de costat. Si tu ets una persona que tens tendència a roncar, si, o a fer pauses mentre respira, mentre dorms, dormir de costat ajuda molt. Són molt més freqüents les apnees quan es dorm panxa amunt. Jo me'n recordo fa molts anys, clar, fa anys les coses es feien una mica més pedestres, no? I me'n recordo que hi havia un pneumòleg que la gent que feia que pauses i, o roncava molt, els deia que per dormir de costat, clar, un cop t'adorms després ja no saps com t'has posat. I aleshores els deia que agafessin una pilota de tennis, la posessin en una bosseta de roba i l'enganxessin a l'esquena del pijama. I aleshores, quan estaven dormits i es posaven panxa amunt, allò molestava i es tornaven a posar de costat.
1: Bueno, una tècnica que podria servir.
0: Sí, això ja et dic, home, no sé, era molt pedestre, però bueno, segur que ajudava a no dormir panxa amunt. Després és molt important tenir un horari de son regular, a dormir les hores suficients. També no anar a dormir amb la panxa plena. Això serveix per moltes coses, però també per no molestar, perquè també un estómac ple també està comprimint els pulmons. Evidentment, deixar el tabac, perquè això inflama totes les vies respiratòries, facilita roncar, facilita les apnees, tot. Evitar l'alcohol i també els estimulants, tot això empitjora el problema. Evitar la medicació per dormir tant com es pugui. Això a vegades ho hem parlat, per uns dies, per una situació puntual, sí. Però si no, pot fer que la qualitat de la son no és la correcta, perquè el son, nosaltres pensem que no fas res, però el cervell fa molta feina mentre dorms. I si tu li has donat unes pastilles, el cervell queda out i et sembla que estàs fent la feina i no. Llavors, després et falla la memòria, perquè també mentre dorms el cervell ordena els pensaments i ordena totes les coses que recordes. I clar, si tu li has donat una pastilla, després ja no tens bé, no, perds memòria. Doncs, per tant, doncs, evitar-la. I després, en els casos més greus, com aquest que et deia, un que faci més de 30 apnees, etc., s'utilitza un aparell que és per dormir, que fa que es posa una cosa connectada al nas i a les vies respiratòries, i aquella persona dorm amb allò, que li injecta aire a pressió. Cada vegada que la persona deixa respirar, li bufa aire a pressió, amb pressió positiva, per això es diu CPAP, té a veure amb la pressió positiva, això del CPAP.
1: Si seguim al peu de la lletra totes aquestes indicacions i de saludable, etc, etc, etc, deixarem de tenir apnees?
0: No tothom, però es millora molt, eh? És que això de... A veure, tots una mica, com que vivim amb un... tenim tant menjar com volem, i si treballes a casa el tens molt a mà, i si ja estàs jubilat ho tens sempre tot allà a mà, doncs és molt fàcil que te sobri greix el cos, perquè has anat acumulant, i mira, és molt còmode estar al sofà, a la tele, el sofà, tota la tarda, etc. Tot això fa... Dius, bueno, és molt còmode, ja m'està bé, però resulta que després això té un cost de salut en molts aspectes, i també en la qualitat de la son, també, perquè una persona que hagi fet exercici natural, sense passar-se, però amb senderi al matí, que mengi saludable, que estigui de bon feliç, amb bon rotllo, etc., a l'hora d'anar-se'n a dormir, doncs segurament descansarà millor que un que hagi anat menjant de més, que hagi begut, que hagi fumat, que li penja la panxa, no sé què, etc. Entens? És que, clar, volem tot, volem tenir-ho tot i, a més, estar sans. Almenys, doncs, un s'ha de cuidar una mica.
1: I també un altre tipus de salut seria el benestar emocional, que també l'estrès, el ritme de vida, les preocupacions també afecten el son i també poden provocar aquestes apnees,
0: Sí, una persona que tingui molta angoixa, és possible que això, que tingui moments que, com que li fa la sensació de que li falta l'aire. Però això ja és una altra cosa, Això són crisis d'angoixa o semblant, o molt suaus, no? Això ja és diferent, però sí.
1: Entenem que en el moment que es detecta alguna apnea i es millora la qualitat de vida, doncs això pot arribar a baixar, però sí. també s'ha de fer algun tipus de control de tant
0: sí.
1: en tant, eh?
0: Anar sí, sí, la persona que li detecten que té apnees, i més si et diuen que has d'utilitzar l'aparell de la CPAP, el CPAP, per això es diu CPAP, bueno, C seria CPAP, no? Doncs s'han de seguir els controls a atenció primària, a pneumologia, et miraran d'atenció també, perquè és una de les coses que a vegades s'afecta, no?, quan un fa apnees, un electrocardiograma, aquestes cosetes. I només s'ha de fer el control del compliment de les coses que et recomanen i, en tot cas, de l'aparell se n'ocupa l'empresa que l'ha subministrat, el manteniment d'això.
1: I sobre aquesta apnea tenim fulls per pacients.
0: Sí, sí, tenim un
1: jo
0: full.
1: Jo sempre acabo aquest espai preguntant
0: sí,
1: sobre
0: tant,
1: fulls per pacients.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí, els fulls per pacients de la Camfi, que tots, mira, el teniu al mòbil, el cercador que tinguis, normalment sol ser Google, però el que tinguis, tu poses fulls pacients i allà hi són. I allà hi ha un de les apnees de la son i explica aquestes cosetes, aquest full.
1: Doncs temes sobre la salut, sobre el dia a dia també de les apnees, parlant amb la Lourdes Alonso, que és metgessa jubilada i que ens acompanya els dilluns aquí a la ràdio. Una de les satisfaccions, ara que parlem de la son, és poder dormir fins a més tard, un dilluns, que sigui festa.
0: Exacte.
1: I el dilluns vinent tindrem festa. No sé si dormiré fins a més tard o no, però ho dic perquè... No ens veurem dilluns vinent, ens retrobarem d'aquí dues setmanes, Lourdes.
0: Exacte, molt bé, molt bé.
1: Volíem caminar cap
0: que
1: aquí.
0: Que gaudim tots del dia de festa.
1: Bona setmana, Lourdes, gràcies.
0: Igualment.
1: Fins aviat, adéu-siau.

0: Aquesta és la versió remesclada de la cançó del Tom Odell, això que es diu Another Love, i amb aquesta versió que en el seu dia va fer Tiesto. Cançons que van desfilant per la nostra antena i que anem compartint al llarg de les 4 hores de programa. Ara mateix 11:50 minuts. Anem camí de les 12 en un moment singlish. Seguirem aprenent anglès amb la Laura Bandoyo i amb, a través de cançons.
1: Aquí escoltes tots els èxits del pop, totes les novetats i les cançons més recents. El Calafell Matí.
0: I ens apropem a les 12 abans d'una pausa amb clàssics. I aquesta que m'encanta, déu-n'hi-do, a aquestes hores, escoltar aquesta cançó és un plaer en un dia gris com aquest. Missing You, la trobem molt a faltar. John Waite ens la cantava ja fa anys enrere, un dels clàssics que pots escoltar avui dilluns en el Calafell Matí.

0: Aquí els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.
1: Ep, no badis. Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
2: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
1: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
0: El 70. Els 80. I'm so excited, and I just can't hide it. I els 90. This is the rhythm of the night. Oh, night. Oh, yeah. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
2: T'espero tots els diumenges per la nit de 10 a 11 a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes, de 10 a 11 de la nit, a Calafell Ràdio.
4: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
5: Primera llista, amb Marc Clapés.
4: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Dos minuts, arribem a les 12 en punt del migdia. I arriba una setmana més, un dilluns més, Singles, amb la Laura Bandoyo, i ho dic bé, i a més de memòria. He estat fent feina, he estat estudiant. Laura, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Caran, i gràcies per fer feina.
0: Més que res, perquè jo sóc especialista en canviar-li el nom a moltes persones.
1: No passa
0: res. Aquesta temporada t'ha tocat a tu, i espero, doncs, revertir aquesta confusió. Com estàs? Com va aquest inici de setmana?
1: Pluja i pluja, anem fent.
0: Sí, anem fent.
1: Rain, rain, go away.
0: Doncs a través de la música, de les lletres, de les cançons, quants i quants hem après, almenys, aquestes frases per entendre millor les cançons que ens agrada escoltar, i a través de la música, d'aquestes cançons que ens proposa la Laura, doncs vinga, cada dilluns anem analitzant la lletra d'aquestes cançons. La cançó per avui triada, quina és, Laura?
1: La cançó d'avui es diu Hot and Cold, per Katy Perry, i este és del 2018. O sigui que ja...
0: Sí, ja té uns anyets. A què parla aquesta cançó?
1: Aquesta cançó explica la frustració de mantenir una relació imprevisible, amb altibaixos, amb una parella indecisa o immadura, i tot passa per un moment de crisi, o això sembla, quan ella explota i li diu de tot.
0: Doncs avui escoltarem música que parla de desamor. Aquests contrastos, hot and cold, de seguida comencem a esbrinar o a dir què hi ha al darrere d'aquesta lletra. Si et sembla, començarem pel primer dels fragments que hem preparat,
1: Exacte, anireu caçant les paraules, com sempre, i potser alguna sona, alguna la expliquem. I veurem què
0: doncs passa. Doncs vinga, anem pel primer fragment. Perfecte.

0: Doncs aquest és el primer fragment d'aquesta cançó de la Katy Perry, Hot and Cold.
1: A veure, què hem sentit i què vol dir? You change your mind. Tu canvies d'opinió. Like a girl changes clothes. Com una noia canvia la roba. Yeah, you PMS like a bitch. Aquí ve una paraulota bastant durida, però abans de la paraulota ve aquest grup de lletres PMS que fa referència al síndrome premenstrual. Quan suposadament n'hi ha canvis d'humor i no va gaire bé la cosa. I l'altra paraula que volem analitzar és això, like a bitch. Bitch, bàsicament, és una femeia de gos, o sigui, una gossa. Però potser que pel seu comportament de vegades agressiu es fa servir molt en anglès i vol dir que life is a bitch, o sigui, la vida no és una gossa, seria una dona de mala vida o de vida alegre, per no dir paraulotes a la ràdio.
0: Doncs si prefereixes estalviar-te la paraula, doncs no la direm.
1: Seguim.
0: Em sembla que per les explicacions ha quedat clara, de quina paraula es tracta.
1: Sí, i s'escolta molt a les pel·lícules, és un insult que s'escolta. I would know, hauria de saber-ho, and you overthink, you sobreanalitzes. Aquest overthink vol dir que li dones voltes a l'assumpte, penses massa... Always speak cryptically. Sempre parles en clau, en enigmes. Sembla com un missatge criptat d'un cap a l'altre, costat al costat. I should know, hauria de saber, that you are no good for me. Que no ets bo per a mi. Que no m'aportes res de bo.
0: Que no em convenç.
1: Això també.
0: Doncs aquesta és la primera part, el primer fragment, la primera part d'aquesta cançó, però a més tenim més. No sé si vols, sobre el que hem parlat ara, vols entrar alguna cosa més?
1: Alguna cosa més? De moment crec que hem parlat una mica del tot que volia dir. Change your mind, canvies d'opinió, PMS, premenstrual syndrome, el síndrome premenstrual.
0: Correcte.
1: Beach, que no és beach la platja, que és un petit
0: no
1: canvi de l'altre.
0: No és beach, sinó beach amb una sola vocal.
1: Però sona molt semblant.
0: Sí, però no estem parlant de la platja, evidentment.
1: Quasi homòfones, com que es diuen.
0: Overthink seria l'altre.
1: Overthink és una paraula composada de dues paraules, over and think. O sigui que sobrepasses, sobrepenses.
0: Doncs aquella era la primera part, però entrem ja al que seria la tornada, oi?
1: Exacte, la més coneguda, la que més ens sona i que es treballaria en una classe molt bé.
0: Doncs vinga, som-hi.

0: Doncs aquest és el fragment de la tornada. Vinga, anem a analitzar què diu aquesta lletra.
1: Aquí apareixen les paraules contràries, els contrastes. Cause your hot when you're cold. Perquè ara ets calent, llavors ets fred. Your yes when you're no. Ara ets sí, llavors ets no. You're in when you're out. Ara hi ets dintre, llavors ets fora. Potser que això vol dir que és dintre de la relació o vol sortir de la relació. No ho tens clar. You're up when you're down. Ara ets animat, up, no amunt. Llavors ets desanimat, down, no avall. En aquest cas, up and down seria animat i desanimat, no només amunt, avall. Després, you are wrong when it's right. T'equivoques quan és correcte. It's black and it's white. És negre i és black. We fight, we break up, discutim, trenquem, ho deixem, això vol dir break up. Fight no és lluitar-se com una lluita física, és més, a més aviat discutir. Tenim un argument. We kiss, we make up. Ens fem petons i ens reconciliem. Make up, aquest és divertit perquè el traductor pot posar maquillatge. No, és un altre sentit de make up. You don't really want to stay. No, tu realment no vols quedar-te, no. But you don't really want to go. Però tampoc vols marxar-te. Tot i que estem repetint really aquest, es pot traduir com realment, però com s'està repetint, el traduïm amb tampoc la segona vegada. No és realment és tampoc. You don't really want to stay, no vols quedar-te en realitat, però tampoc vols marxar-te. You don't really want to go de la relació o d'algun lloc.
0: Sí, sí, doncs aquests contrastos com el títol de la cançó, fred o calent o fred, és el hot and cold.
1: Sí, hot and cold.
0: Anem avançant en la cançó.
1: Sí, abans repetim els contraris per no quedar-nos, perquè potser que m'he enrotllat una miqueta tot explicant-ho tot. Sí, tenim hot, que és el títol de la cançó, i calent. Hot, cold, calent i fred seria el significat original d'aquesta cançó. In, out, dintre, fora. Up, down, a dalt, a baix. En la cançó seria animat o desanimat.
0: Correcte.
1: Però el sentit dels adverbis és aquest. You're wrong, it's right. Equivocat, correcte. Black, white, potser que ja el van fer algun dia.
0: Sí, suposo que sí, sí. Aquest negre i blanc.
1: Aquest negre i blanc. Fight, barallar. Kiss, petó. Break up, trencar. Make up, reconciliar-se. I llavors tenim stay, quedar-se. And go, marxar-se o sortir de la relació.
0: Doncs aquestes serien les paraules així més destacades d'aquesta tornada de la cançó de la Katy Perry. En tenim més, anem pel següent fragment.
1: Sí,
0: que seria així.

0: I fins aquí, la segona part d'aquesta cançó. Vinga, anem a analitzar el que acabem d'escoltar, perquè, clar, la cançó, i amb aquest anglès, doncs moltes paraules potser els que ens poden passar desapercebudes, doncs anem a refrescar-la.
1: I com a més són les que s'assemblen molt, ja...
0: És que com canvia, d'escoltar-la, tenir el text aquí escrit, ho veus tot molt més clar.
1: Sí, i tant, però potser que els oients no ho tenen endavant.
0: Ah, exacte.
1: Però, bé, després
0: per això estàs
1: podem...
0: tu per refrescar-nos ara el que acabem d'escoltar.
1: Exacte, sempre s'ho podem mirar després una altra vegada. We used to be just like twins. Solíem ser com bessons. So in sync, tan sincronitzats. The same energy, now's a dead battery. La mateixa energia és ara una bateria morta. Used to laugh about nothing. Abans rèiem de res. Now you are plain boring. Ara ets molt avorrit. I should know, hauria de saber, that you are not gonna change. Que no canviaries. A veure, què vol dir tot plegat? És una comparació i fa veure com eren abans com a parella i com són ara. Same energy era abans, now a dead battery. I ara estan una bateria morta, o sigui que l'energia va cap al zero i baixant. Abans acostumava a riure, perquè sigui, per no res, i ara estan avorrits, molt avorrits.
0: Però, avancem.
1: Avancem, i tant.
0: Anem pel següent fragment. Vinga, anem a escoltar-lo.

0: Doncs fins aquí.
1: Fins aquí són només quatre línies més.
0: Mm-hmm. Està enfadada, eh? Perquè és una cançó que, a més, amb la veu aquí, jo ara estava deduint que està...
1: Sí, és molt intensa.
0: Sí, sí, està enfadada, la Katy Perry.
1: Molt enfadada, i al vídeo es pot veure una mica més com comença el vídeo, com una parella a punt de casar-se.
0: Sí.
1: Ell arriba un pelín tard.
0: Imagina't el dia del
1: casament. I sembla una mica indecis, que es queden mirant-se una a l'altra, i què vols dir ara? Dius que sí o que no?
0: Clar.
1: Normalment, si has arribat fins aquí, hauries de dir que sí.
0: Clar.
1: Però, com fa aquesta pausa, sembla que no ho té clar.
0: No ho té gaire clar.
1: I és el moment quan ella està allà i li diu això de tot, i comença tot el vídeo amb les dones més en força, i va repetint you, amb ràbia, així. Mm-hmm. No...
0: Vinga, anem pel tercer fragment que hem escoltat.
1: A veure, què vol dir? Someone call the doctor. Que algú truqui al metge. Got a case of love bipolar. Tinc un cas d'amor bipolar. Stuck on a roller coaster. Atrapat en una muntanya russa. Can't get off this ride. No puc baixar d'aquesta cursa. Bueno...
0: Tot això a què? A què fa referència?
1: Això fa referència a aquesta relació que és complicada.
0: Mm-hmm.
1: Fa servir love bipolar, que fa referència al trastorn bipolar, una condició de salut mental que provoca canvis extrems en l'estat d'ànim, o sigui, nivells alts d'energia o activitat d'una persona, o seguits de ànims baixos, i, o sigui, que passen del màxim al mínim, tot el contrari, hot and cold, yes and no, in, out. Això va una miqueta la cançó, i, bueno, com que ja fa servir el síndrome premenstrual, això de love bipolar, fem una referència al Dia Mundial de la Salut Mental.
0: Uh-huh.
1: Aquest any es celebra aquest dissabte, el 10 d'octubre, i suposo que faran algunes activitats per enmarcar-lo i tot això. No tinc ninguna... per promoure.
0: Sí, sí, però en qualsevol cas és el Dia Mundial i,
1: sí,
0: evidentment, sempre, doncs, per commemorar aquestes jornades es fan activitats, doncs, per prendre consciència.
1: Està bé que es parla, exacte, que aprem per prendre consciència i que es parli d'un tema que és molt important a les nostres vides, no?
0: Uh-huh.
1: I tornant a la cançó i què vol dir aquesta relació, que és una sensació d'esgotament i de trampa. Tot això, stuck, que està com atrapada en un roller coaster, vol dir muntanya russa, i no pot baixar. És que se sent atrapada en un bucle repetitiu, sabent que la persona que li fa mal i vol trencar el cicle i no pot. I per això, call a doctor, ajuda externa, perquè no, it's no good for me, you're not good for me. I d'això va.
0: Doncs que algú truqui al metge, que diu en aquesta frase, en aquest fragment que hem escoltat amb la Katy Perry, Hot and Cold, aquesta cançó de contrastos, també parlant d'aquesta persona, no?, que deia en algun moment que té un comportament bipolar. Doncs per acabar aquest singles d'aquest dilluns amb la Laura Bandoyo, doncs ho deixarem amb la, si et sembla, amb la tornada de la cançó, amb
1: perfecte,
0: la part final de la cançó.
1: I així aprovem per repassar-ho.
0: Ens retrobem d'aquí dues setmanes, dilluns vinent, és dia 12 d'octubre, un altre festiu, una altra cosa, un altre dia que us allibera perquè no tindrem programa, per sort, en el sentit que descansarem.
1: Bueno, podem posar sempre deures per repassar.
0: Exacte.
1: I escoltar de nou el que s'ha parlat fins ara.
0: Doncs, Laura, ens retrobem d'aquí dues setmanes. Ens quedem amb la Katy Perry.
1: So, see you in 2 weeks.
0: Exacte. See you. Que vagi bé.
1: Igualment.

0: Així sona la nova cançó, la última de la britànica Ellie Goulding. Això que acabes d'escoltar es titula For You Entertainment. Home, ja arribem a les 12:19 minuts, camí de la una, tram final, últims minuts al Calafell Matí, aquest dilluns. Som a 5 d'octubre de 2026, sembla ser que ha parat de ploure aquí a Calafell i fins i tot s'està aclarint una miqueta el cel, eh?
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres, de 9 a 1. I els dissabtes d'11 a 1, amb el més destacat de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: I sempre en el tram final del programa tenim l'agenda cultural, l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Ho repassem d'aquí un moment. Serà a partir de 4:45, aproximadament d'una del migdia. Ara arriba Save Your Tears amb el canadenc The Weeknd, que sempre és molt bona proposta per escoltar aquí, a la ràdio, la nostra música.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: En dos minuts i escaig arribem al punt de dos quarts d'una del migdia. Com sempre, quan arriba el punt de dos quarts a cada hora en el programa, ens ocupem de l'actualitat. És en titulars, les notícies més destacades d'aquest dilluns, dia 5 d'octubre, que d'aquí una horeta ens explicarà la Mireia Romaguera a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio. L'abans informatiu, Mireia, hola de nou.
5: Molt bon dia. El nou hotel a l'antiga discoteca Lui Vega crearà més de 300 llocs de treball directes. El nou hotel de 5 estrelles reforçarà així el paper de Calafell com a destinació turística de primer nivell, amb una inversió de prop de 100 milions d'euros. El sergent de trànsit de la policia local de Calafell, Dani Galant, ens ha parlat a Calafell Ràdio de les noves normes de circulació que han entrat en vigor. Les novetats afecten conductors de patinets elèctrics, motos, bicicletes i altres vehicles. CUNIT ha aprovat al ple iniciar la tramitació per crear una àrea bàsica de salut pròpia. La vacunació contra la grip i la Covid comença avui, 5 d'octubre. Es podrà rebre sense cita a partir del 16 de novembre. Salut prepara 1,8 milions de vaccins contra la grip i 1 milió contra la Covid-19 per protegir a la ciutadania. Un total de 95 persones moren en accident de trànsit fins al mes de setembre, un 16% menys que l'any passat. Baixen un 17% les víctimes mortals a les carreteres tarragonines. El Servei Català de Trànsit destaca que no hi ha hagut cap víctima mortal a l'AP7 en el tram de Tarragona. I els joves de Tarragona nascuts el 2008 podran acollir bitllets de tren gratuïts. El programa ofereix gairebé 41.000 bitllets pels joves de 18 anys per viatjar per Europa. I els castellers de Vilafranca tornen a guanyar el concurs de castells de Tarragona amb un històric 9 de 9 en folre i una actuació memorable. La colla vella dels Xiquets de Valls ho intenta fins al final i la jove de Tarragona completa el podi.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Doncs ara mateix en punt, dos quarts d'una, que ràpid se'ns està passant també aquest matí, migdia ja, del dilluns, dia 5 d'octubre de 2026. Des de l'emissora municipal de Calafell, aquest és el Calafell Matí, espai que combina actualitat, entreteniment i bona música. Bones cançons aquí a la ràdio. Com aquesta, Bye Bye Bye, amb NSYNC.

0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: I 34, anem per l'agenda d'activitats amb tot allò que s'ha programat per aquesta setmana a Calafell. Moment d'entrar en el web municipal calafell.cat a la seva agenda. I anem al divendres, dia 9 d'octubre, perquè a partir de les 5 de la tarda a la Ciutadella Ibèrica, Misteris de Calafell, el llinatge de la Ciutadella. Una energia desconeguda ha activat una força que manté ocult i protegit un exvot sagrat, una peça ritual imprescindible per als cultes comunitaris. Sense aquest exvot, la tribu no pot celebrar el ritu anual de la renovació que manté l'equilibri amb els esperits del territori. Els joves són convocats com a representants de clans antics per recuperar-lo. Per fer-ho, hauran de recórrer la Ciutadella Ibèrica resolent proves rituals i trobant fragments d'un mapa i paraules sagrades. Aquest mapa...

Joves, aquest pròxim divendres a partir de les 5 de la tarda, activitat gratuïta a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. I si us agrada la pintura, atenció, perquè aquesta proposta cultural que us expliquem ara, doncs segur que us interessa. Al Centre Cívic Cinema Iris s'hi podrà visitar l'exposició de pintura a l'oli Joves fins quan, de l'artista Joaquina Vizcaíno. Una mostra que ens permet descobrir diferents obres de l'artista amb una pintura molt personal, plena de color, formes i paisatges. L'exposició s'inaugurarà aquest dissabte, dia 10 d'octubre, a les 5 de la tarda, i durant el cap de setmana es podrà visitar dissabte des de les 11 del matí a les 2 del migdia i des de les 6 fins les 8 del vespre, també diumenge en aquests mateixos horaris. També estarà oberta divendres, dia 9, de 6 a 8 de la tarda, i dilluns, dia 12, des de les 11 del matí fins les 2 del migdia i de 6 a 8 de la tarda. I una dada important, l'exposició romandrà oberta fins al 17 d'octubre, coincidint amb l'horari habitual del centre, sempre que la sala no tingui cap altra activitat. Per tant, si aquests dies us ve de gust visitar i fer una parada davant de bones pintures i descobrir l'univers de la Joaquina Vizcaíno, ja ho sabeu. Joves fins quan? Al Cinema Iris de Calafell, al carrer Vilamar, una proposta més de cultura i d'art que podeu trobar aquests dies al nostre municipi, a Calafell. I aquest divendres, dia 9, a partir de 5:45 de la tarda i durant 2 hores, taller de cuina, coques dolces i salades, en el Centre Cívic Cinema Iris, al carrer Vilamar 21, i serà a càrrec de la Maria Herrera, la cuinera del Petit Bistró Gastroteca. Serà en el Centre Cívic Cinema Iris. Preparareu diverses receptes combinant ingredients de temporada, tant en versions dolces com salades, perquè pugueu sorprendre la família i els amics amb elaboracions casolanes, versàtils i també ideals per qualsevol ocasió. Cal inscripció prèvia, es prioritzaran els joves d'entre 12 i 35 anys. Recordeu, coques dolces i salades al taller de cuina d'aquest divendres per la tarda amb la Mari Herrera del Petit Bistró de Seguda Calafell. Aquest cap de setmana pròxim, dissabte dia 10 i diumenge dia 11 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni 2026. Jornada de portes obertes al Castell de Calafell, a la Ciutadella Ibèrica, al Centre d'Interpretació, la Confraria i a la Casa Barral. Dissabte 10 d'octubre, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 6 de la tarda, al Castell i la Ciutadella. I de 17 a 20 hores a la Confraria i al Museu Casa Barral. També diumenge 11 d'octubre, només pel matí de 10 a 2, en tots aquests elements del patrimoni històric de Calafell. Així doncs, jornada de portes obertes amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni aquest pròxim cap de setmana també a Calafell. I aquest dissabte dia 10, ruta literària Carlos Barral, vivint la mar domèstica. És una ruta literària per descobrir el Calafell literari d'en Carlos Barral i els escriptors. Visitareu la casa d'en Carlos Barral amb aquesta ruta, vivint la mar domèstica, un itinerari pel barri marítim de Calafell. El punt de trobada és el Museu Casa Barral i està adreçat a tot el públic en general, però concretament més cap al públic adult. Places limitades, cal fer reserva prèvia al 977-69-46-83, 977-69-46-83, també per correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat, calafellhistoric@calafell.cat. Això serà aquest dissabte, dia 10, pel matí. Vivint la mar domèstica, aquesta ruta literària d'en Carlos Barral. I la maquinilla en acció. Serà la confraria de pescadors aquest pròxim dissabte, a partir de 5:45 i fins a les 7. A la confraria es posarà en funcionament aquest giny mecànic que aquest 2026 compleix 100 anys i que està catalogat com a bé singular per la Generalitat de Catalunya. Una activitat gratuïta en ocasió de les Jornades Europees del Patrimoni. Places limitades, cal fer reserva prèvia al 977-69-46-83, 977-69-46-83 o per correu electrònic a calafellhistoric@calafell.cat, calafellhistoric@calafell.cat.
I diumenge, taller de mosaic.

0: al Castell de la Santa Creu. També amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni. Veniu a crear el vostre mosaic, activitat gratuïta, amb places limitades. Serà aquest pròxim diumenge entre les 11 i les 12 del matí, activitat gratuïta. Places limitades, cal fer inscripció prèvia al 977 69 46 83, 977 69 46 83 o per correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat. calafellhistoric@calafell.cat. Doncs veniu totes a aquestes activitats a l'agenda cultural. Heu d'entrar al web municipal calafell.cat a la seva agenda i aquí podreu consultar tot el que s'ha programat per aquesta setmana a Calafell. Vinga, seguim endavant.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Balló.
3: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Doncs vinga, 8 minuts, arribem al punt de la 1 del migdia. Tanquem edició d'aquest dilluns, del Calafell Matí, dilluns que hem començat bàsicament la jornada amb pluja i que fa una estoneta ja ha deixat de ploure. Veurem, perquè tenim el temps últimament molt revolucionat, eh? En qualsevol cas, aquí estarem, al capdavant del 107.9 de la FM, tots els matins de la setmana, de dilluns a divendres, de 9 a 1, també els dissabtes amb el Debes Moments d'11 a 1. Compartint actualitat, entreteniment, bona música. Demà dimarts aquí estarem a partir de les 9. El Calafell Matí, salutacions del Ferran Boquer. Tot un plaer acompanyar-vos cada dia en directe. Marxem amb música per apropar-nos a la 1 amb Teddy Sims, la nova, el Break Up in Reverse, o amb Lady Martínez, també la nova, Quédate en su voz. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat de la ràdio i fins demà a les 9. Que tingueu molt bon dilluns.